Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

escoltes, Icat.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a

shirt goes with my skirt. It's bizarre. Ya comienza a hacerse.

escolta, Sicat. Cause I'm gone.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true. A man has no control.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el guant. El PSOE desvincula rotundament Pedro Sánchez de la trama, afirmant que el sumari revela comportaments individuals d'aprofitats, farsans i ressentits que s'han aprofitat del nom del partit, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán. Pachi López es el portavoz socialista al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedaran exclosos els milicians de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions.
1: A les 12 del migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació ja supera el 50%. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres per pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
3: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i la possibilitat de batre rècords de temperatura.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Ja han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Llar Act i Wetleg. La taxa de fumadors a Catalunya cau al mínim històric. Ara fumen un 20,6% dels adults, 1,5 milió de persones.
3: El percentatge ha anat baixant progressivament des del 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que no pas les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que no pas les rendes altes. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin els establiments que venen cigarretes electròniques als menors. El tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya. Un cada hora.
1: Esports, en marxa a aquesta hora el primer partit de la final de l'NBA entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs, que recordem que és a una sèrie el millor de 7. En aquests moments, en el tram final del darrer quart, els New York dominen el marcador per 94 a 93.
3: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid si guanya les eleccions a diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que el els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: I a la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 4 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dijous tindrem un canvi de temps contundent. Si bé durant el matí el cel serà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Moià el sol sortirà a les 6:18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 4 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què et passa, la veu?
2: Però què ha sigut això?
0: Va, arrenquem.
2: Estic una mica encostipada, però estic bé.
0: Bon dia,
2: matiners. Avui, que és l'aniversari d'Angelina Jolie, recordem aquesta cita seva. Fes eleccions valentes i equivoca't. Tot això contribueix a la persona en què et converteixes.
0: Doncs molt bé, avui amb la cita d'Angelina Jolie arrenquem el programa d'aquest dijous. I en un món on hi falta amor, avui inundarem l'antena de Catalunya Ràdio precisament d'amor, perquè al llarg de la història s'han escrit grans cançons d'amor, però d'entre totes n'hi ha una que precisament escampa amor a tots els vents. I és aquesta.

És la cançó Love is All Around, una de les peces més conegudes del grup escocès Wet Wet Wet. Però siguem clars, el mèrit no és seu, perquè la cançó original era de The Trucks i dels anys 60. Això sí, la seva popularitat va créixer enormement gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, convertint-se en un gran èxit internacional. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui, un 4 de juny de l'any 1994, i alerta, s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives, convertint-se en una de les cançons més exitoses de la dècada dels 90 al Regne Unit. I no ens estranya, el seu missatge universal sobre l'amor i la seva melodia enganxosa fan que continuï sent recordada i escoltada, encara a dia d'avui, per moltes persones. Ja veieu que arribem al penúltim dia de la setmana amb amor per donar i per vendre. Obriu el vostre cor i deixeu que l'amor dels

0: Ser Àlex, vos també, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ahir estàvem parlant de matar els mosquits amb una tovallola.
1: Sí.
0: Una cosa d'aquelles que molts oients segurament recorden i que fan habitualment. I l'altre dia, bé, de fet, ahir a través de Twitter em deia un usuari que es diu Via Fora, diu, sentia allò dels mosquits, diu, tovallola, diu, no, diu, raquetes de piles i patam. No sé si no sé què deu ser més terapèutic, si la tovallola o les raquetes aquestes, que a més quan el mosquit...
2: És molt divertit, eh?
0: Ah, sí, és divertit.
2: Sí, és divertit, ara molt bé.
0: Maiol?
2: Sí, molt
1: bé. No les he provat, per tant, no puc dir. Tampoc faig servir una tovallola, faig servir un matamosques de tota la vida, que a més em vaig comprar en diferents colors, i per
0: bonic.
1: Tant els puc tenir repartits per la casa.
0: Bonic.
1: I les solucions aquestes químiques que endolles a... un endoll, sí, perquè la redundància i... No, això no és bonic, és pràctic.
0: Sí, és bonic. Ets bonic. Hi ha d'aquests que els poses a la tauleta i queden molt estilosos, eh?
1: Ah, no és el cas.
0: Queden molt bonics.
1: No és el cas. Ara, avui t'he agafat perquè de so.
0: Què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol?
1: Doncs mira que parlarem del cas Leire, que ahir va sortir al sumari amb novetats sobre la implicació del PSOE. Tu mateix, la teva decisió editorial de posar aquest so pel cas Leire, ja t'ho trobaràs, diguem-ne. Després tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ara que falta un any per les municipals i just abans que el papa visiti la ciutat. Precisament del papa en parlarem amb el president de la comissió organitzadora del seu viatge a Barcelona. I després parlarem dels ninis, recordeu el fenomen dels ninis, que ni estudien ni treballen, i dels nininis, que són els que ni estudien ni treballen ni estan en cap procés per fer-ho, no estan a l'atur, estan completament fora del sistema. És un fenomen residual, però que hi ha gent, diguem-ne, que treballa perquè sigui directament inexistent. En parlarem a les 10, després serà hora d'obrir la taverna, i a les 11, atenció, En aquest estudi hi haurà Rigel Rostrell, hi haurà Jordi González i hi haurà Josep Cuní. Ara, podries haver fet-lo. I ja està, després l'humor i cap a casa, que ja és dijous.
0: A partir de les 6 amb Ricard Rostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu com mates els mosquits amb tovallola, ets com Maiol...
3: No en tinc molts de mosquits, jo.
0: No en tens molts de mosquits? Escolta, per quina sort. Però digue'ns...
3: En el cas, si no, poso això de l'endoll, amb aquella substància que no saps si la respires o no. Sempre tinc aquest dubte.
0: Sí.
3: Però sí que faig servir això dels endolls, sí.
0: Quina sort no tenir mosquits, ja t'ho dic ara,
3: No en tinc.
0: Ara és aquell any que ho estem comentant.
3: Sí, ara, la setmana que ve vindré amb...
0: Un arsenal de mosquits.
3: Piquen els turmells.
0: Piquen a tot arreu.
3: Aquests són molt dolents.
0: Jo l'altre dia en tenia com 3 o 4 a l'esquena del mateix mosquit que estava inflat, abotifarrat. M'havia absorbit la meitat de la meva sang. L'explosió a la paret va ser apoteòsica. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, entre altres coses, estàvem pendents una mica del partit aquest de la NBA, el primer partit de la final de la NBA que s'estava jugant. Guanyaran els Knicks, perquè faltaven encara 10 segons i ja guanyaven de 10 contra els Spurs, recordem que és el millor de la sèrie de 7. En tot cas, no sé si esteu al cas d'un búfal del Zoo Nacional de Bangladesh que s'ha fet viral i ja és tota una celebritat mundial.
0: I tant.
3: És un búfal albí de 700 quilos que es va fer famós fa poques setmanes perquè té un pentinat prou curiós.
0: És Donald Trump en animal, tio.
3: És
0: Donald Trump, clar, no passa res.
3: És clavat.
0: És Donald Trump.
3: Bàsicament té un floc de pèl ros aquí al cap i un posat altiu que fa pensar en l'inquilí de la Casa Blanca. La cooperació és evident i ha fet fortuna a les xarxes. I a més, tot va començar quan un vídeo del búfal va començar a circular per internet. Era un animal destinat inicialment al sacrifici per una ofrena religiosa musulmana que aquesta matinada finalment l'han indultat.
0: Pobret.
3: Molt bé. Han decidit que...
0: No el maten.
3: Que amb els diners que estaven traient al zoo, gràcies...
0: És que hi ha la caseta de Bad Bunny i el búfal ara mateix.
2: Encara apareixerà el búfal a la caseta de Bad Bunny.
3: Podria ser. En tot cas, que era una mina d'or, el búfal, i han dit, escolta'm, aquest no el sacrifiquem, el mantenim. I no només el mantenen, sinó que li donaran un tracte VIP. L'han trajat de zoo, l'empresa del zoo més important de la capital de Bangladesh, i a més, l'han posat en un recinte especial, li han posat ventiladors, li fan cures sanitàries,
0: massatges...
3: O sigui que...
0: Búfal.
3: Directament. Búfal Trump està triomfant.
0: Que estava pensant ara que potser Donald Trump també demana drets d'imatge. Que passaria que aquest home, amb les sorpreses que ens prepara cada dia, no m'estranyaria que de cop i volta demanés... Paguem un percentatge de la venda de les entrades.
3: No demani un test de paternitat.
0: O aranzels. T'imagines? Pobre búfal. Deixem el búfal tranquil. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Pràcticament arribarà a un quart de sis del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui volem

0: haver, a part del búfal, perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor. És cert que les grans ciutats cada cop són més un aparador pensat pels turistes i no pels veïns, però de tant en tant encara hi ha algun detall que ens permet tornar a connectar amb la seva essència. A Barcelona això passarà a una vintena d'esglésies, centres cívics i espais públics de la ciutat d'avui fins diumenge, amb el tradicional Ou com balla. La tradició de Corpus es manté i ens permet recordar que darrere del decorat encara hi viu gent.
0: Un altre clàssic també que torna com cada any, l'Ou com balla. Moltes gràcies a Andreu, i aquestes hores volem saber de què parlarem poc.
2: Doncs de la quantitat d'escombraries que la gent deixa a la muntanya. Tots els que haguem anat a la muntanya ho hem vist. L'últim cas el trobem a l'Everest i que ha fet públic l'alpinista Angelina Angelova, que ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest. Això està a uns 7.900 metres d'altitud, i allà realment el vídeo fa vergonya, perquè si veuen tot d'ampolles d'oxigen buides, tendes de campanya i tot de brossa allà, just a la muntanya.
0: Vinga, i a aquestes hores del matí, amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
2: Doncs que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la taxa més baixa de delictes, infraccions i incidents d'odi. Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any passat es van registrar 311 casos, dels quals 110 van ser per racisme i xenofòbia, 99 per orientació sexual o de gènere i 48 per motius ideològics. Concretament, la taxa és de 3,82 casos d'agressions per cada 100.000 habitants. A escala estatal, el rànquing de delictes d'odi el lideren Melilla i Navarra, amb 21,8 i 15,6 casos per cada 100.000 habitants, i mentre que la mitjana espanyola se situa en 4,9 casos. Andalusia té la taxa més baixa de moment, amb 3,4 casos d'agressions.
0: O sigui, com sigui, només que n'hi hagi una, sí, ja... Bé, ja és greu, per tant aquí... Cada agressió, sigui per racisme, per xenofòbia, per orientació sexual o de gènere o per motius ideològics. Escolta'm, les xifres també fan fredar, perquè 110 per racisme, 99 per orientació sexual i 48 per motius ideològics.
2: Són moltes.
0: Són moltes, són masses. Mentrestant, quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és veure l'exposició Neix en l'aire la primera flor al Museu Can Mario de Palafrugell. S'hi mostren escultures toves en què l'aire es converteix en el material relacional. Anna Irina Rossell n'és l'artista.
4: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent, com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen, i que és sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no?
3: Rossell convida a reflexionar sobre el fet que la respiració és un gest que ens fa compartir un mateix aire i que també afecta els cossos. Es podrà veure a partir de dissabte i fins al 22 de novembre.
0: Vinga, va, que fem camí cap a 6:15 del matí. És moment, als matiners de Catalunya Ràdio, d'obrir la revista del cor, la nostra particular, la de cada matí, per saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Mercedes Milà. Ha passat pel programa Poco Passa, de Carlota Corredera, al podcast, i ha deixat anar moltes perles, com ara que què cobrava a Gran Hermano.
5: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
6: O sea, 60.000.
5: Sí. Hombre, yo estaba dando muchísimo dinero. Totalmente. A ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
2: Ah.
7: Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
5: Muchas gracias.
7: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
5: No. Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía nos escribimos y tal, que me gustó mucho.
7: ¿Y no quieres decirnos su nombre?
5: Marquías.
8: ¿Te gustaría entrevistar ahora a Pedro Sánchez?
5: Mucho, porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él.
0: Podeu recuperar l'entrevista del podcast de Carlota Corredera, perquè el cert és que Mercedes Milà, com ja és habitual, deixarà algunes perles importants. I escolta'm, cobrar 60.000 euros per programa, ella diu que pot semblar molt, però és cert que el revulsiu que tenia Telecinco Mediaset per fer Gran Hermano, imagina't el que es devia multiplicar. De fet, la primera edició de Gran Hermano, recordem que va obtenir un 80% de share. Això vol dir que pràcticament tot Espanya estava mirant el programa, i no em vull ni imaginar que devia ingressar en publicitat la cadena italiana. I alerta, perquè el cor també batega amb Miguel Bosé. Sí.

0: De fet, per cert, també Mercedes Milà en aquest podcast estava comentant que s'havia emprenyat moltíssim amb Miguel Bosé, que li havia fet les grans entrevistes de la seva vida, però que en època de Covid es va enfadar bastant amb el cantant. Què passarà amb Miguel Bosé?
1: Doncs que ha començat els tràmits a immigració per residir a Andorra, que el cantant volia anar a viure, ja se sabia des de feia uns mesos, però ara es veu que les últimes hores, els últims dies, ha visitat ja el servei d'immigració per començar tota la paperassa.
2: El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Jo,
1: És
0: que Miguel Bosé se l'estarà al cap totalment.
1: Molt, clar, aquest és un vídeo que ha penjat just a l'acabar la gira, però l'heu vist quan es convertís en lleó? És com... Bueno, va.
0: Ha perdut el nord, és que ha perdut el nord, no passa res.
1: No, total.
0: Bosé, ens encanta la teva música, però fill, és que has perdut el nord.
1: Sí, ja
0: està. I quina casualitat que te'n vais a Andorra.
1: Sí, sí, sí. Es veu que ja estava buscant casa, viurà a Escaldes, serà un xalet pel qual pagarà un lloguer d'uns 10.000 euros anuals i també ja té l'escola a punt pels seus fills.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. És que estava recordant, a més, les paraules de Miguel Bosé, que fotia de volta i mitja a Espanya i als seus habitants. I te'n vas allà un raconet petitó d'Andorra a viure?
1: I falta gent a Andorra.
0: Ai,
1: Bosé.
0: Sí, escolta, és que a Andorra te n'adones que hi ha molts influencers perquè jo tinc molts amics andorrans i rebenten les avingudes amb cotxes de luxe.
1: I vaig anar la setmana passada.
0: És una barbaritat, eh?
1: Vaig anar el cap de setmana passat, que ja feia molts anys que no hi anava, i ha estat
0: tot ple
1: d'adolescents, perquè semblen adolescents.
0: Perquè van a les botigues.
1: Amb xarros.
0: Sí.
1: Increïble.
0: I ara es veu que estan obrint molts establiments de menjar per emportar, sí, d'hamburgueseries, i cada vegada que un d'aquests influencers obre una d'aquests establiments, hi ha unes cues a Andorra espectaculars.
1: Sí, sí.
0: No sé si els andorrans estan gaire contents amb tot aquest...
1: Bon tema.
0: En tot cas, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer programa especial per la visita del Papa a la Sagrada Família. L'antiquari divulgador Artur Ramon ens va parlar de la figura d'Antoni Gaudí.
3: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio.

0: I amb aquesta cançó de Bruce Springsteen, per cert, Glory Days, deixeu-me felicitar el xef Raül Balam i també la cap de la sala Granja Helena pels Premis Nacionals de Gastronomia 2026, també el xef Jaume Subirós, però especial al Raül Balam, li enviem un petonet des d'aquí, premi merescudíssim per aquesta fantàstica carrera. No crec que ens estigui escoltant aquestes hores del Raül, tot i que es lleva bastant d'hora per anar a córrer. Sí. En tot cas, Raül, si ens estàs escoltant, enviem un missatget, que potser truquem en directe.
1: Clar, i tant.
0: Mentrestant, Glory Days, la música de Bruce Springsteen, Marta.
1: Sí, perquè un 4 de juny del 84, Bruce publicava el seu 7è àlbum d'estudi, Born in the USA, i és, sens dubte, un dels àlbums més venuts de la història, amb grans èxits, també precisament Born in the USA, que dona nom al disc, la portada molt mítica, aquella vestit amb texans, ell d'esquena, es veu que sí. El cul que es veu és el mateix cul del Bruce, per decisió seva.
0: Ah, perquè pensava que no era seu.
1: Sí, doncs va dir que sí, que ell volia que fos el cul, perquè diu ell mateix que era molt millor que la seva cara. No, recordem que...
0: Un cul espectacular en aquella portada, t'ho dic.
1: En aquella portada ara no sabem com serà.
0: L'haurà treballat.
1: Del disc se n'han venut més de 30 milions de còpies a tot el món, per tant, història d'aquest disc.
0: Amb aquesta música seria complicat fer els exercicis de glutis, que són tan meravellosos, amb sí. Les bandes elàstiques, que són tan reconfortants pel cos mentre els estàs fent.
1: Quina tortura.
0: Si vosaltres aneu al gimnàs de la sauna, no foteu res.
1: Però no fotem res. Que avui anem a boxa. Què fem? Boxa, xaval.
0: Sí, després esteu al gimnàs i em diu que esteu allà xerrant tota l'estona i passeu de tot.
1: No.
2: Només
0: ahir. Vaig a consultar-ho amb els astres, a veure què és el que em diu avui en Sergi Tous, perquè volem saber què fan aquestes dues al gimnàs i també quin dia ens espera astrològicament parlant. Molt bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 4 de juny, s'ha perfeccionat una quadratura entre Mercuri i Neptú. I això pot fer que la ment estigui una mica més ennuvolada. Mercuri busca lògica, dades i explicacions, i Neptú obre la porta a la intuïció, als somnis i a tot allò que no sempre podem tocar amb les mans. És una energia molt bona per crear, imaginar i deixar-nos inspirar. Però per decidir coses importants, millor no córrer. Avui, menys conclusions definitives i més escolta interna. Bon dijous!
0: Doncs el que us dic, veus? A poc a poc i bona lletra, per tant, ja veurem el gimnàs avui. Qui bufarà espelmes, Lara?
1: Quin atac! Avui felicitem a l'actor americà Bradley Cooper, esperem que el truqui Lady Gaga per felicitar-lo. En fa 51. I qui segur que no trucarà Angelina Jolie per felicitar-la és Brad Pitt, l'actriu també en fa 51. Ella és model, presentadora, actriu i empresària israeliana i a més ho fa tot bé. Bar Rafaeli arriba als 41. I acabem felicitant Toni Soler. Sí, està passant. Avui és el seu aniversari i bufarà 61 espelmes.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Una mica de música per arribar a 6:15 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Dels seus bons èxits, ja esteu escoltant els primers compassos de Sani. Vinga, va, que és dijous, amunt els cors. Són Boni.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan falta un any per les eleccions municipals. A les 11 ens visitarà el periodista Josep Cuní. Francesc Garriga a la tarda connectarà amb la Patum de Berga i amb el Primavera Sound. Al Catalunya Nit entrevistarà l'economista i consultor polític Antoni Vives, que acaba de publicar el llibre El País Secret, sobre la seva experiència a l'Aràbia Saudita. I Àlex Gorina obrirà la sessió golfa a pioneres en la direcció de pel·lícules arran de la mort de Josefina Molina.
0: Recupera tots els programes a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous, penúltim dia de la setmana, dijous 4 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Israel i el Líban han fet un pas cap a un nou alto al foc després d'una reunió a Washington amb mediació dels Estats Units, ara sí.
3: L'acord inicial queda pendent que es freni l'activitat de la milícia pro-iraniana Hezbollah, tant contra territori israelià com dins del Líban. Mentrestant, es planteja crear unes anomenades zones pilot controlades per l'exèrcit libanès i sense presència de grup armat. Les converses continuaran el 22 de juny a la capital nord-americana amb la mirada posada en un possible acord de pau més ampli.
2: I Donald Trump envia un missatge d'esperança sobre les converses de pau amb l'Iran.
3: Ho ha fet des del despatx Oval en una compareixença inesperada. Se l'ha vist cansat i ha insinuat que aquesta mateixa setmana es podria tancar l'acord.
4: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: Trump, a més, desvincula les converses amb l'Iran del conflicte entre Israel i el Líban.
2: Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
3: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
2: Santos Cerdani i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
3: Els investigadors dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
2: I mentrestant, i des de Barcelona, Sánchez ha mirat d'esquivar els escàndols que envolten el PC, el PSOE, i ha intentat exhibir normalitat en un acte davant d'empresaris.
3: Va ser ahir durant les jornades del Cercle d'Economia. Lluny del soroll, Sánchez va voler demostrar que està disposat a acabar la legislatura i va anunciar que ja comença a preparar els pressupostos del 2027.
5: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: I parlem del cas Isaac Andic. El jutge vol que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
3: La magistrada ha encarregat a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i va trigar 8 minuts a trucar a urgències.
2: S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: De moment, dilluns s'acaben les obres dels túnels del Garraf, s'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Ho deia Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya. Granollers, Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Aquestes hores cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui canalies amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris. Les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen a la novetat d'ahir. Els pressupostos, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos d'aquest any, diu el diari del Grup Godó.
9: Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo. Els primers parlen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez.
8: Altres temes de portada. Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim a El Periódico i l'Ara.
9: I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. I El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i l'anunci de pressupostos de Sánchez.
9: L'editorial de l'Ara explica que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
8: També exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes, i la dels pressupostos no és una arma menor.
9: El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però no hi ha sentències.
8: Així com tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
9: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
8: És una referència a l'escena absurda de la pel·lícula dels germans Marx, en què dos d'ells no paren de demanar dos ous durs, mentre el cambrer els ofereix un luxós menú.
9: A El País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat la porta que l'opinió pública sàpiga que es facin les coses malament, no pas el fet que es facin malament.
8: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
9: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
8: Explica que la guerra bruta afecta de ple el govern i que és la pròpia UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
9: A l'ABC, l'editorial es titula El camí del PSOE a la seva imputació.
8: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: Moment, també aquestes hores del matí, per fer un repàs a la premsa digital. Alerta, qui es va quedar atrapat al cementiri?
8: Doncs una família de Vic, que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van primar el timbre d'emergència, però no funcionava, i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents aconseguissin la clau per poder-los obrir.
2: Molt
8: el
2: bé.
8: Cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien dit que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar quan van marxar. Ho explica el 9-9.
2: És a dir, que tot ve l'operari i et diu, escolta'm, aneu ràpid aquí, en aquest moment que estàs tu per, anar, per controlar els temps.
9: Exacte.
2: No? Aneu ràpid que hem de tancar. És a dir, que els operaris, entenc, que sabien que hi havia gent del dins del cementiri, devien tenir gana i van dir, escolta'm, fotem el carrer.
8: D'aquí 10 minuts tanquem, eh? I van interpretar que havien marxat i no.
9: Encara ja n'hi 10 minuts, no?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Que bé. Anem a mi. No, no, sí, aquest 2026 ens està quedant rumor.
8: Molt bonic.
2: Qui volia vendre gat per llebre?
9: Un home d'ells que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional el va començar a investigar perquè feia una oferta d'un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior al de l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa aquest mateix cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Ho llegim al periòdic.
10: Quan veus que els preus no són els que...
9: Aquí hi ha alguna cosa que grinyo.
10: Et trobes al mercat, sospita. Qui té recompensa?
8: Mira, els que ajuden l'estat a descobrir herències, descobrim una nova paraula, com dic jo, intestades, és a dir, herències sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar en mans de l'estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
10: L'estat n'ingressa 7, però en paga 437.000, un altre clàssic.
8: Sí, sí.
10: Per cert, ahir us vam fer una promesa.
9: Sí, et vam fer una promesa i aquí la tens. Ja no balla, en Joan Petit, ja no balla. Home.
10: Ja no balla, li han clavat una navalla. A veure, posem l'oient també en situació.
9: Aviam, dimarts vam sentir el cargol ja no treu banya, ahir sentíem el Mohamed ha matat el Patufet i avui et portem, com vas demanar, que n'havies ahir, una altra entrega d'aquest jove d'origen marroquí, que és d'Avinyó, que és en Naïm, i que ho està petant a les xarxes, s'està fent superviral. Avui sentim el Joan Petit ja no balla.
10: Mentre ell ballava, ho feia. La lletra tampoc no és per tirar coets, Ens està perdent essència, Naïm?
9: Sí, sempre hi ha en Mohamed, sempre és un dels protagonistes i és una crítica també, jo crec, a la societat i en clau d'humor tot plegat, La veritat és que aquest noi, de manera improvisada, perquè segons ell diu no esperava que aquestes cançons tinguessin tant d'impacte a TikTok, doncs ho està petant molt.
8: Vaig veure que actua divendres demà a Vic, amb una sala de Vic.
10: Ah, dic, del cementiri, no? Dic,
8: no, pobret.
10: Potser se'l troba tancat. Gràcies. Vinga, Marc, quin temps ens espera per avui?
8: Va, mira, dijous, amb canvi de temps, al matí tindrem cel variable i serà a partir del migdia que arribarà la pluja. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les precipitacions marxaran cap a mitjanit.
10: Marta Oriana, bon dia de nou.
11: Bon dia.
10: Amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem aquest matí de dijous, Marta?
11: Doncs amb una estrena mundial, com és la nova producció de Marta Pazos al Gran Teatre del Liceu. Avui s'estrena Les noces de Figaro de Mozart amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni o el baríton André Schun. Avui, per cert, es podrà veure l'òpera en una sessió especial amb espectadors més joves de 35 anys, amb el segon repartiment en aquest cas. Tot això ho podeu veure fins el dia 21 de juny.
10: Vinga, va, més estrenes.
11: En aquest cas, tres obres de teatre. La primera, el Tantarantán, amb el muntatge Quería ser maricón pero nací. Sudaca està creada i interpretada per Mazorra. Això es pot veure fins el 19 de juny al Tantarantán. També avui al Teatre Condal s'estrena L'auca del senyor Pere amb el gran Joan Pere, ell sol a l'escenari amb un monòleg que repassa doncs, tota la seva trajectòria, tota la seva vida. Això es pot veure fins el dia 28 de juny al Teatre Condal. I avui també al Maldà i fins al 12 de juliol podreu veure El meu germà, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada pels germans Robert i Llorenç González, i ell mateix, el Marc, ens ho explica pels matiners de Catalunya Ràdio.
12: Bon dia, matiners. Soc el Marc Artigau i avui estrenem al Maldà El meu germà, una comèdia sobre tenir germans o no tenir-ne, que combina teatre, cançons, contes i balls per passar-ho molt i molt bé. Veniu amb germans o sense, que nosaltres hi serem fins al 12 de juliol.
10: I si us agrada la música, els festivals, aquesta setmana...
11: És la vostra setmana.
10: Batllia,
11: avui dia gros al Primavera Sound. Ahir us va fer el primer concert d'inauguració amb els concerts aquells gratuïts, avui ja és de pagament, amb totes les entrades exaurides, amb caps de cartell com Batllia, el Massive Attack o Doja Cat.
10: 2 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Avui movem el dial fins al 2 de setembre del 2013. El primer dia d'una nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio i el primer dia de Mònica Terribas com a presentadora. Mireu com arrencava.
13: Prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els que compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir. Però un cop analitzades les conseqüències, i sempre amb ull crític. I és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una de decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad després de consultar el Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània.
2: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Perú falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim, com cada dia, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia.
14: Bona nit, matiners. 15 figures de sants i verges sortiran avui de diversos punts de Cusco i arribaran a la catedral de la capital del Perú per saludar el cos de Crist en la festa del Corpus Christi, una de les més importants del país. La festa la van instaurar els espanyols el 1572, però va molt més enrere. En aquell mateix dia, els inques ja li dedicaven la festivitat al déu del sol i es treien diverses mòmies sagrades pels carrers de la ciutat. Els conqueridors van aprofitar la festa i van canviar les mòmies pels sants. La festa es fa exactament 9 setmanes després del Dijous Sant i omple la ciutat de locals i de milers i milers de visitants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: 3:45 del matí, Maiol Roger, que ens espera al matí de Catalunya Ràdio, avui dijous 4 de juny.
15: Doncs mira, tots els detalls del sumari del cas Leire i la reacció de Pedro Sánchez. També tindrem l'alcalde de Barcelona, just abans que arribi el Papa, i a un any de les municipals, o gairebé un any. Després parlarem de la realitat laboral dels joves i d'un fenomen que són els ni-ni-nis, que ni estudien, ni treballen, ni estan en procés de fer-ho, que estan en mínims històrics. Obrirem la taverna i després Josep Cuní, Jordi González,
16: oba,
15: i Riquel
16: Ostrell,
15: els tres en una conversa conjunta a partir de les 11. Els temes pendents amb una mica d'humor i cap a casa. Això farem en les 6 hores de matí.
2: I abans d'aquestes 6 hores extenses de ràdio en directe des de la Pública i Nacional, arriba com cada matí la Dada Maiol. A veure, Maiolet.
15: Doncs ahir em vau demanar una dada sobre animals, per tant, dada sobre elefants.
16: També perquè els escoltem.
15: També, i en concret, quants ossos...
16: Oriol, ja també després del xinxany ja em pots ja canviar la sintonia.
17: No, està molt bé, que no. Ens agrada molt.
15: Fantàstic, gràcies, Oriol.
16: Molt bé, està molt bé. Decidiu vosaltres tot el programa.
15: En concret, quants ossos té un elefant?
16: Quants què?
15: Ossos té un elefant.
16: Vale, vinga, ara què? Oh. És que també tenim una bocota...
17: És tot
16: greix. No sé,
17: 45. Més, tia,
18: està xivant a la Sara.
16: No, a la Sara i jo anem amb equip, és que a veure si ho enteneu.
17: Més,
16: jo diria, 130. Jo diria que... Què?
17: 130.
16: Home, jo diria que... 400.
15: Aviam, doncs, entre la Marta, la Lara i el presentador matiners, que és incapaç de dir una xifra per ell mateix i necessita que li xivin, avui...
16: Això no li diries a Ricardo Estrell, eh?
15: Això que li diria. Sí, això qui ho té més a prop, precisament, és Sara Llobet, per tant, Xavi Canarias.
17: Un
15: elefant adult té entre 326 i 351
16: ossos. Clar, el doble pràcticament que un ésser humà.
15: Per comparar-ho, un humà adult en té 206.
16: Clar, molt bé, Sara.
15: I un gos en té uns 319, una cosa així, segons la raça.
16: Per cert, jo faig molt bon equip amb la Sara.
15: La trompa està formada per músculs i no conté cap os.
16: Veus? Mira, perfecte.
17: Tu
15: veta. Que
16: ai, que bé, escolta, estem en ratxa, Sara. Tenim una setmana fantàstica. És que, perquè estem connectats i més o menys anem per les mateixes xifres. D'aquí uns moments repassem alguns dels moments. Ah, per cert, que hem de parlar de la casita de Bad Bunny, que està sent tema aquesta setmana, i n'ha parlat Carmen Lomana i també Amaia. D'aquí uns moments les escoltem.
19: Les dones i els dies.
20: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
22: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
19: Un programa on les dones s'expliquen
22: com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
1: I després, quan guanyes, què més hi ha?
18: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
0: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
20: I el moment de retirar-se va ser complicat?
0: Biren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
23: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
24: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
0: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Biren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
18: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
0: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
25: Tot fa la mateixa olor de sempre.
26: Cinema.
27: Estem en una situació...
26: Sèries.
28: This is the most dangerous period I've ever seen.
26: Documentals. Plataformes.
29: Vinga, va. Selfie. I marxem.
26: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
30: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
26: Memoritzeu la cara del nostre home. La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
30: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
31: Jo em quedo aquí. No tiré res. Em quedo aquí.
32: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Lucía Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
33: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
32: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
34: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
32: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
35: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
32: Solidaris.
0: Amb Mercè Folch.
32: Desnonaments silenciosos.
26: Dissabte a les 10 de la nit.
33: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
16: Què et passa, Lara? Arrenca l'ara, va, que ho aconseguiràs.
36: Que faig uns badalls d'aquesta hora que em surten els ulls de les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
16: Ah,
36: no,
16: això segur.
36: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
16: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, l'ara, sisplau.
36: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí.
34: Això té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
16: Sap i parlar.
34: És que la veritat, eh?
0: Els matiners.
16: No minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta setmana. Ho estàvem comentant, per cert, no sé si heu vist les imatges de Lola Lolita barallant-se a la casita de Bad Bunny per estar a primera fila.
34: I que la gravin. Ai, és que ell té una casita...
16: Ella n'ha parlat, no per això?
34: Sí, sembla que n'ha parlat i que, a veure, que és el típic vídeo que està tret fora de context i que en realitat no s'estava barallant, però certament, si veus el vídeo, veus com està increpant a una altra noia o l'altra noia amb ella.
36: Està a primera fila, no?
34: Ara està a primera fila i que la gravin, a veure.
16: Aquests dies la casita de Bad Bunny està sent protagonista de molts titulars pel tipus de gent que hi ha, pel tipus de gent que vol deixar-se veure, i hi ha hagut dues persones que n'han parlat. Primer... La nostra estimada Amaya.
37: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
38: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
37: A su casita.
38: Uy, yo la casita no quiero ir, no, porque... No. Sí, pero es que, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quiten el móvil. Yo creo que es muy incómodo estar ahí, bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle, bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
16: Molt bé, Amaya parlava de la casita de Bad Bunny, ja veieu el que acaba de dir, és a dir, que no tindria moltes ganes de que la gravessin a primera fila, i a les antípodes d'Amaya, quins hi hem trobat? A Carmen Lomana.
39: Estaba invitada, pero no he ido.
34: Estabas invitada a la casita famosa, que ha dado mucho que hablar la casita.
39: Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita, pero no menos mal, porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico. No, en teoría es divertido. Yo podía haber ido a la casita, pero dentro, a merendar, a tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero.
1: La millor.
16: És la millor.
36: Boníssima.
16: Carme Lomar, ens encanta també. Com cada matí, ganes de saber què feu desperts a aquestes hores. 93207474, ens podeu trucar cada dia per saludar-nos, que ens encanta. Aquestes hores del matí hi hagi gent que ens expliqui què està fent precisament ja engegant el dia. Núria, molt bon dia.
2: Bon dia.
16: Com estàs, Núria?
2: Molt bé.
16: Ui, em diuen que ets del Mercat Central de Sabadell.
2: Sí.
16: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat o no, tu?
2: Digue'm, perdona?
16: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat de Sabadell o no?
2: Sí, sí, sí.
16: Et ve
2: sí,
16: a comprar o no?
2: No, a mi no. Vaig jugant al que està al costat meu, però bé, bé.
16: Hem de fer sí. campanya, hem d'anar parlant amb tots...
2: Que vingui a saludar, aunque sigui un dia.
16: Sí, que de tant en tant vagi fent una miqueta de gasto a cada establiment que hi hagi al mercat,
2: bueno,
16: no?
2: Sí, no, bueno, però tots tenim molt bon producte, que compri on vulgui.
16: Això sí, però li direm que vingui a saludar un dia... Ja n'heu passat uns quants del mercat i quantes del mercat de Sabadell, per tant, li direm al Ricard. Núria, a quina hora et despertes tu habitualment?
2: Jo a les 2 del matí.
16: Mare meva! Es queixem nosaltres, sí. Per favor, Verge Santa.
2: Jo m'aixeco a les 2, m'arreglo i a 2:45 a les... Sí, una cosa així, depèn del dia, eh? Però saps què passa? Que és el meu moment. Jo estic solet a casa, m'aprenc el meu cafetet tranquil·lament, miro els encàrrecs, aleshores a 2:45 me'n vaig cap a Mercabarna.
36: I què feu tant d'hora a Mercabarna i al mercat? Explica'ns una mica.
2: Bueno, Mercabarna és un altre món.
16: Mm-hmm. Home, allà és on hi ha la vida, sí. En aquelles hores de la nit,
2: aquelles
16: no?
2: Aquelles hores és una locura. Allà és un altre món. És com si siguessis normalment a les 12 del migdia de qualsevol lloc.
36: Clar,
16: perquè quan ens pensem que el món dorm, hi ha moltes parts, sí, no, d'aquí a Catalunya, sí, que estan absolutament despertes i, com estaves dient, suposo que a Mercabarna hi ha l'ambient nocturn de Catalunya, el trobem allà.
2: Sí, tant, correcte, sí senyor.
16: Núria, fins a quina hora treballes?
2: Jo normalment fins a les 2, menys els divendres, que estic fins a les 8 de la nit.
36: Uau,
2: perquè
36: i després
2: que... Perquè el mercat obre tot el dia i no tanca el migdia.
36: Clar, Déu-n'hi-do. Després fas migdiada o com tu fas?
2: Com tot. No, pues res. Jo quan plego normalment a les 2, me'n vaig a casa, me faig una siesta i aleshores després m'aixeco, sopo i me'n torno a dormir.
16: Déu-n'hi-do.
2: Jo faig les 8 hores a tothom, però partida.
16: Sí, home, però a més el divendres has dit de les 2 fins les 8?
2: Sí, els dissabtes són molt d'usos.
16: Mare meva. Doncs escolta'm...
2: El que passa que el dissabte t'aixeques amb l'energia de dir, bueno, ja és cap de setmana, ja només queda una putxareta.
16: Sí, i tant. Menys mal que ets una persona optimista, perquè el cert és que són unes quantes hores treballades, Núria?
2: Sí.
16: Escolta'm, doncs el que podem fer, com sempre, és animar els oients que vagin al mercat, perquè ja veieu la feinada i les hores destinades que hi ha.
2: Sí, s'ha de reivindicar el mercat.
16: Sempre.
2: Sempre, correcte. Perquè tenim molt bon producte, tenim preus de tota mena i la gent que vindrà al mercat, això sempre.
16: Doncs, Núria, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé la jornada. Nosaltres t'acompanyarem fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
2: D'acord, doncs moltes gràcies, que tinguem molt bon dia, guapos.
16: Una abraçada, Núria.
36: Adéu.
16: Tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
3: I mateix, present.
16: Home, com estàs, Eloi?
3: Bon dia, bé, i tu?
16: Bé, home, de dijous. Dijous sempre és un bon dia.
3: Sí, sempre.
16: I anem dijous, de cara a barraca cap al cap de setmana. Escolta'm una cosa, m'han dit que tens anècdota?
3: No especialment, avui.
16: No, però sí que és anècdota, sí que és anècdota.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
16: A la muntanya pot passar de tot, Eloi.
3: Pot passar de tot, sí. Avui volia invertir el temps a la previsió meteorològica, però no passa res. No, simplement
16: però escolta, tenim 3 minuts i t'he donat més minuts que mai, Eloi.
3: Mare meva. Simplement et comento que se n'acaba d'anar el llum aquí a casa meva.
36: Oh, carai!
16: Sense, ara mateix?
3: Sense gaire motiu. Sí.
36: I què vas, amb una espelmeta?
3: No. Vaig posar una petita bateria, un SAI, no es diu? I llavors això em dona cobertura d'internet i em dona l'ordinador per poder treballar unes quantes hores. Per
16: però escolta'm, que heu tingut...
3: La Catalunya Ràdio està garantit.
16: Que heu tingut temporal aquesta nit, el que ha passat?
3: No, acabo d'entendre què ha passat. Sincerament, no ho sé.
16: Has aprofitat que ha marxat l'electricitat o no? No sé.
3: És que acaba de marxar fa 2 minuts.
36: No li ha donat temps.
16: I no hem sigut nosaltres, ja t'ho dic ara,
3: Ha estat una cabra que s'ha menjat el cable de la llum.
16: Ai, per cert, com van les gallines?
3: Una cabra rostida.
16: Com van les gallines i la recuperació del pèl?
3: Doncs mira, estic content perquè les gallines ja comencen a treure una plometa petita.
16: Oh. Comença per la plometa,
3: eh? Estan recuperant. Perquè te'n recordes, que el gall les muntava tota l'estona i llavors havien quedat desplomades de la part de l'esquena, per on s'agafava el gall amb les urpes. I ara s'estan recuperant. Jo les veig felices i contentes, excepte una que crec que sí que el troba a faltar.
36: Clar.
16: Devia ser com l'amant, no?
3: Deu ser això.
16: La que estava enamorada, de veritat. Mm-hmm.
36: La bona.
3: Què? Fem el temps?
16: Sí, tant i tant. Deixem que abans digui adéu a la Marta Viana i a la Lara Garcia. Gràcies,
36: adéu,
16: noies.
36: Adéu.
16: I tornem demà. I, home, evidentment, mira, si tens temps de sobres, Eloi, avui...
3: Mare meva. No, és que, a veure, avui és un dia una mica delicat.
16: A veure.
3: Avui es treuen tempestes i, a més, seran tempestes fortes. Llavors, ara mateix ja comencem el dia amb molts núvols a molts llocs, eh? Comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, els núvols són baixos, hi ha molta humitat, és un primer senyal de que hi ha inestabilitat i que poden passar coses, i després l'altre senyal el notarem a partir del migdia, que començarà a créixer grans núvols i tempestes en qualsevol punt del país, però les més fortes, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. I fins i tot, avui hi ha avisos activats d'intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, i s'estrena un nou avís, que fins ara no s'havia fet servir, que és el de pluja de 60 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de quantitats de pluja molt importants, que en alguns casos poden passar de 50 a 100 litres per metre quadrat, eh? El nord-est de Catalunya, Girona, Barcelona, és on hi ha més risc que això acabi passant. I per tant, també baixarà la temperatura. Vaja, que serà un dia... una miqueta mogut.
16: Doncs n'estarem, com sempre, pendents. Moltes gràcies, Eloi.
3: Adéu-siau, fins ara.
16: Fins demà, Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, vas amb la meva samarreta?
16: Sí, que me la va regalar tu, aquesta...
1: La samarreta és la del fax, la va fer el Jordi Calvís.
16: Llam de rellam.
1: Sí.
16: Engega el matí de Catalunya Ràdio.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: El minut a minut del Pata als experts.
1: Seguim parlant de la visita del màxim en Pontífex la setmana vinent a Barcelona. Atenció, que pot afectar els estudiants, Laia, que faran la selectivitat. Sí, perquè se solapa una cosa i l'altra i sembla que diuen que són els estudiants el que han de fer, com es diu, marrada. No, això és una tracera, no?
2: I s'ha d'adaptar, són els estudiants, no el papa.
1: Saps què hauria de fer el papa en el seu trajecte? Fer una paràbola per entremig, no molestar els nostres estimats estudiants, que d'aquí una setmana passaran per davant del vidre de la ràdio, dirigint-se, en aquest cas, a les facultats de la Diagonal, i nosaltres els direm, ei,
2: que vagi molt bé, que vagi bé.
1: X, palet, bé, baixa, perquè tingui l'examen de llatí.
2: Tot plegat.
1: Ah, bé, Laia, quina és l'última hora? La visita, la visita papal.
3: Es pronostica pitote, anava a dir. Mireu, el Consell... perdoneu. El Departament de Recerca i Universitats ha aconsellat als alumnes que s'examinin a Barcelona o al voltant de Montserrat que arribin com més aviat possible als exàmens. La nova responsable de les proves, Rosa Pàmies Vilà, assegurava que ja s'han posat en contacte amb centres de Barcelona per advertir-los que la mobilitat els pot jugar una mala passada.
4: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa.
2: Oh, mentrestant...
3: Ho trobo fortíssim.
1: Laia, estàs informant o estàs opinant?
3: Estic opinant. És que em sembla molt fort, la veritat.
2: Atenció, perquè mentrestant alguns veïns de la Sagrada Família intenten fer negoci amb la visita del Pontífex. Aquests últims han aparegut en diverses plataformes d'anuncis ofertes per llogar balcons per veure passar el papa a la seva visita a, en aquest indret, dimecres vinent. Els preus van, atenció, des dels 150 euros els més barats fins a 1.000 euros, Laia. Alguns fins i tot t'ofereixen menjar i beguda.
3: Mira, això ja em sembla menys greu en comparació amb el tema
2: doncs
3: de les criatures.
2: Doncs mira, Wallapop ha començat a eliminar aquests anuncis sota l'argument que incompleixen les normes de convivència del portal. Recorda que és una plataforma de vendes que està prohibit anunciar-hi serveis o béns immobles com pisos i parts d'habitatges i Catalunya Ràdio ha parlat amb veïns de la zona sobre si llogaran els seus balcons.
3: No, el tinc ja cobert.
5: No, un temps balcó per no el llogaré.
6: Fins ara no, però mira, ara que ho dius, no. En principi no.
7: No conec cap cas, però jo no ho faria, no.
2: Ja no, gent, sembla que no ho farà. En tot cas, és un papa que podria incloure finalment el català a la benedicció de la Torre de Jesús, el que dèiem ahir.
1: Encara li haurem d'agrair.
3: Exacte. Sí,
1: finalment! Fonts eclesiàstiques confirmen a Catalunya Ràdio que l'arcabisbe Joan Josep Ornella... aquest era un cantautor. Joan Josep Omella ha impulsat les gestions necessàries per demanar al Vaticà que el pontífex faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de la benedicció de la Torre. El president Illa i el president del Parlament, Josep Rull, també han reivindicat la importància del català a la cerimònia. I ara, Laia, em pots escriure quin objecte tinc a la mà?
3: Cel·lo.
1: Perquè, doncs, ara parlem de... El meu és aquest que té base, veus?
3: Sí, perquè... això va bé, un portacel·lus.
1: Vale, aquí ho tens. Perquè hem de parlar, aquí sentim Pau Casals aversionant un tema mític d'aquí, de la Shakira.
2: Això és Despacito.
1: Ai, del Luis Fonsi.
2: Sí.
1: Vale, perquè la Fundació s'ha dit el cel·lo en si, amb el que el mestre del Vendrell va tocar durant més de 60 anys a un jove italià que és tot un...

0: Pagano, això sí que
1: no, no, és que ni cap accent, he intentat pronunciar Ettore Pagano correctament. Sí, a l'estiu aquest violoncel es podrà sentir a Catalunya. El 21 de juliol Pagano farà un concert al Vendrell i l'endemà al Palau de la Música.
2: Of course, the encore I will play, maybe a Casals encore on the Casals cello. I'm sure that playing this instrument there will make me understand even better the heritage, the culture of Pau Casals.
1: Amb aquest gest, la Fundació vol imposar el talent de les noves generacions i, de pas, preservar també el llegat de Casals. El músic català va rebre una beca per poder estudiar violoncel i un dels seus desitjos era poder ajudar ell també els joves talents.
3: Sou més de violoncel o de contrabaix, vosaltres?
0: Sí, el contrabaix mola perquè l'has de portar amb rodetes, no?
3: Ah, el contrabaix és bèstia de dur, eh?
1: Hòstia, m'agraden els dos, però mira, potser et diré violoncel que tinc jo.

0: Els experts ICAT.
1: Laia, avui ens havies promès un compte sobre matalasseria.
2: Exacte, és una cosa molt específica, però és que us està fent viral. Vull dir que no sóc jo qui ho diu, sinó que són els 9.000 seguidors que té l'ecomatalasser, que, segons el seu subtítol, descans natural i sostenible. És una persona que fa matalassos al Berguedà i, a més, té aquest compte que fa divulgació sobre el fet de fer matalassos. No és que faci matalassos com els que podeu trobar a les botigues convencionals, perquè són matalassos fets a la manera antiga, de manera molt artesanal, molt tradicional, i això és una cosa molt bonica i molt visual. És a dir, ell fa uns vídeos explicant com treballa. Hauríeu de veure com agafa la forca i agafa totes les fibres, el cotó, la llana i les enlaire, o les llença cap enlaire.
3: Entenc que no són de molles, no? O
2: sigui... No són de molles, no. Són de teixits diversos. I a més, trobo que, de veritat, relaxa molt.
3: És viscoelàstic?
2: No.
3: M'agrada molt aquest nom.
2: No ho sé, no hi entenc. Però, a més, explica, bàsicament, per exemple, fa un coixí, no? Un coixí artesanal farcit de closques d'espelta ecològica.
3: Hosti,
2: que
3: noi,
2: alleuja tensions, regula la temperatura, afavoreix el descans profund, però també té... Roger,
3: i si tens gana, te'l menges, després, no?
2: Mira, el matalàs vegetal, que explica quines són les fibres que porta, doncs sense químics, que afavoreix la transpiració, perquè llavors té uns posts... Mira, té un sobre la suor, explicant com suem a la

0: Que això és una cosa que ens passa a tots i poc se'n parla.
1: Quan dormim, el cos sua encara que no ho notem. És la seva manera natural de regular la temperatura. Si la humitat queda atrapada al matalàs o al coixí, el descans es torna més superficial i menys reparador. Les fibres naturals, com la llana o el cotó, absorbeixen i deixen escapar aquesta humitat, mantenint un ambient sec i equilibrat. Dormir bé també vol dir deixar respirar el cos mentre descansa.
0: Bueno, ja ho veieu, eh? Fa explicacions de coses al voltant del món de la son i així, que una mica justifiquen doncs, aquesta manera de treballar i aquests productes tan elaborats doncs, que fa ell. Per exemple, parla d'uns matalassos amb 18 centímetres de gruix, també parla això de que són peces cosides a mà...
2: 18 centímetres de gruix.
0: Doncs,
3: I és
0: no,
3: considerable.
0: Sí, que és considerable, que té moltes capes de teixits diferents, una capa de cotó, clar, una capa de llana, i ell t'explica quines són les capes, com afavoreixen això la transpiració, i de fet van té uns, ara buscava un coixí que t'agradaria a tu, Roger, és un coixí que té afrodisíac, mira aquest.
3: Afrodisíac?
0: Sí.
2: Per què m'ho dius a mi?
0: Bueno, perquè em deixes el micro, gràcies. Sí, perquè ja t'agraden aquestes coses.
2: És que sóc un home, li prenc.
0: Mira, diu, imagina't un coixí que no només t'ajuda a dormir, sinó que et posa a to. Ho aconsegueix barrejant fibres naturals i plantes aromàtiques amb trossets de làtex natural. El resultat és una experiència olfactiva que et crea nous estímuls. La màgia és la combinació d'herbes i flors que hem triat.
2: I amb fluids naturals.
3: Vosaltres sou de coixí més aviat, o sigui, prominent?
0: No, tou.
3: O tou. És que aquí hi ha dos corrents.
0: És que pots agafar un mal de cervicals, no, amb un coixí gaire.
3: No sé.
0: És el de llit dur i coixí tou.
3: Hi ha alguns que diuen que no, que el coixí ha de ser important perquè t'agafi del coll. Sí, no.
2: Valtros han dormit totalment rectes, que és el que recomanen perquè les persones són rectes, perquè a mi em resulta incòmode. Com dorms?
3: No, perdona,
2: em volia dir sense coixí o un coixí mínim.
3: Que és això, jo...
2: Sí.
3: Buf, a mi em costa, jo necessito un coixinet.
2: Sí.
0: Jo dormo sempre
3: si
0: bocaterrosa.
3: Gruixut, no.
0: No em puc adormir si no estic bocaterrosa.
3: Ah, sí? Jo al contrari. No, jo un poc amunt.
0: Mira, és com que m'agafo al llit,
3: en aquest sentit ens complementem.
0: Sí, però no sabeu de gaire, perquè jo miro cap avall.
2: Mira, quina tecla estic a punt d'apretar del meu mòbil?
3: El coixinet.
0: Bueno, mireu-la com a telecer, que a veure, trobo que és relaxant. Saps com aquests comptes de receptes de cuina que tu no faràs mai, però que et relaxa i que dius... I ara, que queda tipa només de
3: veure-ho? Parlant de matalassos.
0: Ah, exacte, parlant de matalassos, no ho hagués dit mai.
2: Recorda'ns l'Insta.
0: Ecomatalasser.

0: mentre de sentir la sintonia registrada d'Actualitat Rosa de la Laura, ens regales aquest moment històric de la Montserrat Caballé.
1: Mira, ja per començar una mica amb un dels temes calents de la setmana, no és cap novetat, però és veritat que se n'ha tornat a parlar moltíssim i jo, per exemple, no ho sabia. Però la Judit Martín va anar al programa de la Ruïna, aquell programa de l'Ignasi i del Tomàs.
2: Expliques una cosa com la confessió, però una mica diferent, no?
1: Sí, la confessió versió extended, versió molt llarga. I ella explicava que una vegada se la va contractar per imitar a Montserrat Caballé, ni més ni menys que per fer-li l'homenatge de que s'havia mort.
3: Yo recibí un mensajito de aquí empezar, o sea, no voy a decir el nombre por si acaso.
4: Iniciales.
3: ¿Vale? Iniciales. LL. Punto... Pascual. Alguien relacionado con el mundo del teatro, muy prestigioso. Y me dijo, mira, tengo que hacer un evento relacionado con una cantante de ópera muy famoso, con nombre de Virgen Negra. Bueno, la historia es que tenía que hacer un homenaje...
1: No, escolteu-la, perquè evidentment la Judit Martín ja d'entrada fa gràcia, imagineu-vos explicant aquest tipus d'història. Total, que ha sortit aquest tall de la Ruïna per X, i de cop i volta, com passa bastant sovint en aquest país, tothom n'ha fet temes. Ha arribat fins del tot es mou aquesta història.
5: Durant aquest gran rèquiem que es va fer al Gran Teatre del Liceu per recordar la diva de l'òpera, Montserrat Caballé va ser suplantada. Anem a repassar una miqueta què és el que va passar, eh? Recordem, això era un acte que es deia El somriure de Montserrat Caballé, era un concert homenatge, es feia el 12 d'abril del 2019 al Gran Teatre del Liceu, es va retransmetre per TV3 i era un gran acte en què es recordava a la cantant. El dirigia Lluís Pasqual, era un acte que va dirigir el director teatral Lluís Pasqual, que de fet va obrir una miqueta l'acte fent un parlament i després al final també va parlar, i el que va explicar és que dirigia aquest acte en part perquè ho havia demanat Montserrat Caballé. Però és que en tot plegat hi apareix una tercera persona en aquest triangle, que és l'actriu Judit Martín. I ara diu, un moment, què hi pinta aquí la Judit Martín? Doncs bé, la Judit Martín en aquella època, el 2019, es dedicava fonamentalment a ser imitadora i va rebre un encàrrec, una trucada de Lluís Pasqual, i ho ha explicat fa molt poc al podcast.
6: Em van parlar la setmana passada aquí d'això, vam posar fins i tot aquell moment de la imitació, i déu-n'hi-do, jo li vaig comentar al Roger, a mi em semblava molt que era la imitació tal qual, és que no se
2: sembla... Vols dir que no se sé, que la gent no
6: semblava?
2: Era
6: evident que era la Judit Martín imitant-la. Però tu estàs
2: amb un acte d'aquestes característiques i no t'ho preguntes.
6: Clar,
2: ja, que
6: és inimaginable
2: ser.
6: Que puguin fer això. Clar.
1: Doncs a mi em sembla superdivertit que la Judit Martín fos la suplantadora de Montserrat Caballé en el seu propi acte d'homenatge i que, a més, ningú se n'assabentés. O sigui, que no s'anunciés que allò era una recreació, que era una imitadora...
2: No,
1: o sigui, fent creure a tothom que era realment Montserrat Caballé.
6: Molt bé.
1: Bueno, molt bé, ens anem al casament de Dua Lipa. Dua Lipa i Callum Turner ja són marit i muller, diguem-ne, oficialment. Han anat allà al jutjat i han signat papers i tal. Encara no ho han celebrat, eh? La setmana que ve no haurem de tornar a parlar, perquè jo crec que el que realment serà interessant serà la festa a Palerm. Però el que s'ha comentat per tot arreu és que aquests dos estan enamoradíssims. Jo ja sé que no et cases amb algú que no estàs enamoradíssim, eh?
6: Maria, sí.
1: Però Dua Lipa, és veritat que portava molt temps abans d'estar amb Callum Turner dient que els homes eren uns freds i uns tebis i uns avorrits, i és que s'ha trobat tot el que es mereix a la vida, perquè és que Callum Turner, hi ha imatges d'ell sortint d'allà com mig plorant, com superemocionat, o sigui...
0: Ha dit que fossin els homes fossin uns lluços embullits?
1: No ho va dir explícitament, però tots els temes que va fer abans de sortir amb ningú eren de sou uns pesats i no vull saber res més de vosaltres.
0: A Boylet, a Haddock.
1: Exacte, llavors...
0: En recordes el Turner de quina gremi és?
1: És actor, em sembla.
6: Em sona que és actor.
1: És un tio guapíssim i supertendre, que ja et dic, que no em puc creure que estigui tan devot de la Dua Lipa. Estic molt nerviosa per veure com anirà aquest casament a Palermo, perquè jo crec que serà bastant...
2: S'ha sonat, no?
1: Sorpreses. Mm. Sí. I una de les convidades és Rosalía. Caso sé que no es culpa ser milionària. Si ploguessin sant els bitllets pels aires. Ganes de saber, sobretot amb qui hi va, Rosalía, aquest casament, qui serà el seu més un.
2: Ah, clar.
1: Potser serà la Pili, però potser serà la Loli Bahia, potser serà algú altre, no ho sé, ja ho veurem. Rosalía està tranquil·leta ja des de que es va acabar tots els shows de Lux i així,
6: podria
1: però...
6: ser la Kika Nazaret, no?
1: Aquell mira, m'encantaria, però no sé ni si es coneixen, Sergi.
2: Ara va dir, sí, per què la Kika? Ah.
6: Sí, home, perquè va ser qui va cantar totes les seves... Bueno, va versionar-la i ens va agradar molt la Kika. Vam...
2: Sí, sí, però no sé per què posa amb Rosalía especialment.
6: I va sortir al confessionari, en diu l'Anna. Ah, va sortir al confessionari de la Rosalía. Imagina si són...
2: La Kika? Ah, no sí, ho sabia sí. Tampoc.
1: Molaria, m'encantaria que s'enrotllessin amb la Kika.
6: Portuguesa.
1: Ah, clar. De fet, la Rosalía estava últimament molt al món dels futbolistes perquè, a part d'aquesta possible connexió amb la Kika, es veu que aquesta setmana s'ha dedicat a... Fes clau a TikTok i anar comentant coses i li ha comentat, per exemple, a la Minya Mal estilasso.
2: Què dius? Així. Què dius?
1: Sí, no sé, en un vídeo on surt ell com mig ben vestit i tal i ella estilasso i dius, molt bé, Rosalía, aquí aquest comentari com si fossis la seva cosina o alguna cosa. Sí. Bueno, a mi aquestes coses m'agrada que les facin les estrelles, no? Que baixin una mica la realitat i que tinguin les mateixes cutrades que tenim nosaltres
2: bueno,
1: amb els nostres
2: ens,
1: amics.
2: Ens diuen, i per què li va fer amb ell i no a la Kika, per exemple, no?
1: Mira, jo què sé, no? Jo crec que no s'ho pensa gaire, aquestes coses. Vull dir, no hi ha estratègia, et diria.
2: Yeah.
6: Això ho dius bastant de la Rosalía. Creus que improvisa bastant?
1: O com a mínim ho fa veure. Jo crec que sí, que improvisa força i que és una tia bastant normal que està fent caca a casa seva comentant vídeos de la Minya Malo de qui sigui.
6: Amb aquella aparició estel·lar que va tenir a Madrid quan va fer allò de fumar en el cotxe mentre conduïa i tot plegat.
1: Home, allò no li sortia a compte fer-ho encara que fos estratègia.
2: No.
1: T'acabaran multant igual. No?
0: Per cert, en Callum Turner és actor, per situar-vos, el paper més famós és a la segona pel·li de Bèsties Fantàstiques de l'univers Harry Potter, feia de germà del protagonista.
1: No, no és gens famós,
0: ningú recorda.
6: I la Rosalía sembla que demà actua a Miami. Vull dir que aquell que la vulgui anar a veure, doncs ja ho sap.
2: Allà mateix.
1: Sí. Molt bé, qui està també viatjant pel món i confirma la seva relació, que a mi no em deixa de semblar surrealista, Jacob Elordi i Kendall Jenner. És que no,
2: no puc
1: amb aquesta parella.
2: Encara no ho hem assumit.
1: O sigui, jo que Jacob Elordi hagi entrat al clan Kardashian amb la tia que fa un any i pico estava amb Bad Bunny, és que no puc arribar a entendre.
2: No, estem aquí, no. El País Baix sense plorar,
6: bueno,
2: jo crec.
6: Tots pensàvem que Catalunya era un país endogàmic, però ja veiem que això passa tot arreu.
1: Ah, no, sí, però a mi aquesta cosa d'actors i actrius de Hollywood i cantants i tot Cristo barrejant-se allà com de manera extrema em sembla fort. I per últim, no sé si és el meu algoritme o què passa, però crec que la Maya torna a ser viral. Hay un parque en mi,
6: Pamplona. Què li ha passat a la Maya ara?
1: No res, una amaiada de les seves, que és que va omplir fins la bandera un estadi de València per fer un concert, cosa sí. Que... És veritat que parlant de triomfitos d'aquests de nova fornada només li passa amb ella i a l'Aitana, vull dir, no hi ha hagut cap altra persona des del 2017 que hagi omplert tants estadis com elles. I jo crec que una de les grans claus de la Maya, ahir ho comentàvem quan parlàvem de l'Aitana justament, és que és una tia espontània que també fa el que li dona la santíssima gana sense cap tipus de planificació ni d'estratègia i té moments com aquest.
4: Sí, està bé, a todo.
1: Com però... si estigués a una taula de bar.
6: Anava a dir, tradueix perquè no estic entenent res.
1: No, és que simplement és una cosa tan tonta com que ella està en un escenari gegant amb no sé quantes mil persones davant i parla com si estigués fent el vermut.
6: Ah.
1: I a més va comentant la jugada. I ara què queréis que cante?
2: Ah,
1: i no
2: sí,
1: sé
2: eh?
1: Què. I li demana a un del públic que li deixi el telèfon i es grava un vídeo allà sobre l'escenari. Vull dir, que sempre s'acaba viralitzant perquè fa aquestes tonteries.
6: Està
1: la Maya.
6: Raja, la Maya, eh?
1: Jo tinc moltes ganes de veure-la al Vida, que vindrà aquí a Vilanova i la Geltrú la primera setmana de juliol, a veure si ens en fa una de les seves. Como

0: Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
1: Perquè segueix la seva gira de Devia Tirar Más Fotos, però no paren de compartir-se. Jo trobo que les meves xarxes, el TikTok, empatat amb la gent que fa legos caríssims i després els trenca, bueno, els trenca, els destrueix per tornar-los a muntar, empatats van els vídeos de La Casita, que és el tema que ens ocupa. Ara està a Madrid, on ha de fer, Anna, un total de 10 concerts i tota l'atenció s'està dipositant en aquesta cosa que, era com, que és com el rerefons, l'escenario d'un teatre grec, que és aquesta caseta que ha construït.
2: Exacte, La Casita és d'aquest segon escenari en forma de caseta de color rosa i groga, dissenyada per oferir moments més íntims, emotius, propers amb el públic, però també és la zona més VIP del concert, perquè aquí és on s'hi poden veure persones amb un alt poder adquisitiu que d'una forma o altra doncs accepten aquesta exposició. A Barcelona hi van anar diversos jugadors del Barça, com ara Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Lewandowski, però també Gerard Piqué, Ibai Llanos, les actrius Úrsula Corberó i Patricia Priscila Delgado, que per cert doncs va néixer a Puerto Rico, i moltes altres personalitats. A Madrid hi han anat fins ara doncs, les actrius Esther Expósito, Maria León, Ana de Armas, Iba Buch, Los Javis, la presidenta d'Inditex, Marta Ortega, la influencer italiana Chiara Ferragni i també la gallega Gala González, que no para de penjar Instagram que ha estat a La Casita. Però bàsicament això és el que fan doncs, tots els que han pogut estar a La Casita, és a dir, doncs, posturejar, perquè totes les mirades estan posades aquí. És el lloc on vol ser tothom. A La Casita hi caben unes 60-65 persones i no només hi ha famosos, també hi ha ballarins del propi Bad Bunny i gent anònima del públic que han estat escollides, doncs, a dit per una persona de l'equip de Bad Bunny, i d'això és del que us vull parlar. Aquest reclutador de persones que escull, doncs, qui pot entrar a La Casita es diu Jeremy Villanueva, se'l coneix com a Jere, ell és de Puerto Rico, forma part de l'estaf de Bad Bunny, de fet és un assistent de producció que fins ara, doncs, observava el públic passant desapercebut, però ara es passeja amb persones de seguretat perquè la gent sap qui és, però sobretot quina és la seva feina, que és la d'escollir quines persones són les privilegiades d'estar a La Casita. I com ho saben? Doncs perquè aquesta gent, i doncs qui ha pogut entrar, ha explicat a xarxes com s'ho ha fet.
3: Yo me pagué mi entrada, que era en pista la VIP 4 y con early access, que esto quiere decir que yo podía entrar un poco antes. Una vez nos dejaron entrar, que fue a las 5:15 más o menos, nosotros bajamos las escaleritas y ya situamos La Casita y dijimos, vamos a ponernos cerca porque el momento, vivir La Casita de cerca y todo, creemos que es increíble. Nos pusimos en La Casita, literalmente en la valla, y empezamos a hacernos fotos, vídeos. De repente se acerca un chaval, así como de estrangis, como haciendo que no hablaba con nosotras, nos mira y nos dice, chicas, ¿os gustaría subir a La Casita? Fue tal cual así.
2: I aquí és on trobem la polèmica, perquè aquest reclutador escull, ha dit, només a dones. Dones amb un cànon físic normatiu, escull dones joves, guapes, que vestegin amb un estil concret, a poder ser, doncs, seguint la temàtica de la gira, que és vibes de Puerto Rico, tot molt tropical, i que siguin, doncs, sexis i atrevides. Per poder parlar d'aquest tema, hi vaig, doncs, a parlar amb uns amics que han estat en aquests concerts, vam estar, doncs, comentant una mica tot això, i a veure, l'àlbum de Devia Tirar Más Fotos reivindica un empoderament de la cultura i de la música de Puerto Rico. Vol mostrar al món tota la riquesa cultural del país.

0: Dani vol deixar molt clar que Puerto Rico té una identitat pròpia i que per molt que formi part doncs, dels Estats Units, no és un estat nord-americà, no hi té res a veure i que és com un altre país. De fet, d'això va la cançó que sentim de fons, una cançó reivindicativa que no vol que Puerto Rico li passi el mateix que Hawaii. No vol que es perdi la cultura, la terra i la seva identitat. De fet, Bad Bunny utilitza molt la bandera de Puerto Rico amb el triangle de color blau cel vinculada a l'independentisme porto-riqueny i, de fet, la va portar al show de la Super Bowl que es va fer a Las Vegas. Més coses, al disc hi trobem la salsa o la plena, que és un gènere musical típic de Puerto Rico i que trobem a la cançó Café con Ron.
1: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: Doncs es veu que als concerts, quan Bad Bunny canta aquesta cançó, explica al públic el que és la plena. Per tant, gràcies a això, ara la plena porto-riquenya doncs, és coneguda a nivell mundial. Això ho donen a conèixer des de la casita, que com diem, doncs, aquesta casita serveix per ensenyar al món la cultura de Puerto Rico. El seu concepte jo crec que s'ha tergiversat i ha empitjorat amb el temps. De fet, va néixer amb la voluntat doncs, de portar arreu del món com són aquestes cases de camp típiques de Puerto Rico. De fet, hi ha moltes cançons que parlen d'un pari de marquesina. Marquesina per ells és aquest porxo que hi ha a les cases i és on els porto-riquenys munten les festes amb els seus amics i familiars. Els porto-riquenys no surten de festa a la discoteca, sinó que ells mateixos es munten la festa a casa amb un simple altaveu. Suposo que Bad Bunny doncs, volia emular això, una festa al porxo amb els seus amics, però què ha passat? Que la gira va començar a Puerto Rico. De fet, allà es van fer 31 concerts. Bad Bunny va vendre més de 600.000 entrades en només 4 hores i va decidir arrencar allí la gira amb l'objectiu que la gent doncs, anés fins a Puerto Rico per gaudir del concert, però també per conèixer el país, la seva cultura i gastar-se els calés. De fet, segons els càlculs, aquests 31 dies van suposar un impacte econòmic de 380 milions de dòlars. I aleshores doncs, va ser quan va començar doncs, a anar-hi molta gent coneguda que no es volien perdre aquest moment. De fet, hi van anar doncs, de des de LeBron James, Mbappé, a Javier Bardem i Penélope Cruz.
2: Això els concerts que van fer a Puerto Rico.
0: A Puerto Rico, sí. De fet, no sé si ho heu vist a les xarxes, però la cançó Voy a llevarte pa PR comença dient Hacho PR es otra cosa, que vol dir muchacho, PR es increíble. Doncs Bad Bunny és qui escull, qui crida aquest lema. Us poso l'exemple de la Penélope Cruz, que va ser una de les encarregades de fer-ho a Puerto Rico.
3: Hacho PR es otra cosa.
0: Mbappé també ho va cridar, la Belinda, Seig, i suposo doncs, que s'ha anat fent gran la curiositat per saber quins famosos anirien a la casita i qui cridaria l'Hacho PR. Suposo que tot això ha anat degenerant molt el tema de la casita i no té el mateix valor doncs, que tenia abans i ha acabat convertint-se en un escenari classista que ja no representa aquella casa humil on muntaves una festa amb la teva família i ara doncs, ha acabat sent una casa plena de gent famosa que, per cert, no paga per estar allí a la casita, perquè la casita no se vende.
4: És a dir, l'estrella Exposito, per exemple, no cal que es preocupi per tema econòmic perquè hi ha entrada directa.
0: Exacte.
4: I encara que no siguis famosa, si estàs per allà a prop, una mica editeta...
2: Però aquests sí que han pagat l'entrada abans. El que no paguen és per entrar a la casita,
0: clar,
2: no?
0: A la casita.
2: Les guapes aquestes que es cull ara dit.
4: És a dir, ningú ha pagat per entrar.
0: De fet, és una mica contradictori perquè, clar, Bad Bunny, el disc, reivindica una mica la igualtat entre tots.
2: És això que tu deies, no? Que s'ha anat degradant, no? Amb el pas del temps, la mateixa voràgina se l'ha menjat, no? Segurament.
0: Sí, des de... De fet, clar, suposo que la gent ha volgut saber, doncs, ara, a cada concert que hi va, quins famosos hi aniran a la casita, qui cantarà aquest Hacho PR, i des d'aquí, a veure, aquest reclutador de persones, en lloc, per exemple, doncs, escollir, ha dit, aquestes persones, aquestes noies, doncs, guapes, que van bones i tal, ben vestides, a veure, podia, doncs, agafar gent de Puerto Rico, que segur que hi ha molta gent
2: molt
0: que va a Puerto Rico, i ballin aquesta plena o el
2: sentit
0: musical, i així ho ensenyi a tothom. Oh.

0: Núria Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Nou espai categòric de la Laura. Quin tipus de persona ets segons facis tal cosa? Avui ens ho anem identificant, eh? Avui xarxes socials.
2: Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan és de veritat.
3: Comencem per la gent que fa més ràbia, que és la gent que no pot acceptar que té la mateixa relació tòxica amb les xarxes socials que la gran majoria de la població, no? O sigui, que com, una mica com Josep Montero en aquesta lletra, que és com, no, a mi m'és igual, jo no penjo mai res, tampoc miro si algú m'ha fet like o no, tampoc segueixo gaire gent. Estàs allà 6 hores al dia, què estàs fent si no fas res de tot això? Pregunto.
1: Doncs... Quan estàs al seu costat ho veus que mira molt el mòbil, eh? Encara que...
3: Ho veus, no, i a més se li nota amb algunes coses. A mi ho veu un tio que estava flirtejant una mica en una festa i de cop i volta em va treure una dada que vaig pensar... perdona. Diu, tu alguna vegada m'has mirat els stories i no em segueixes, eh? I jo, hòstia, vale, perdona, policia de qui t'ha vist els stories. I vaig pensar, uau, realment estava molt enganxat, perquè és que si no te n'adones d'aquestes merdes.
1: I queda, tot un estudi. I queda clar que veient els teus stories no t'interessava tant com per fer-li follow amb aquesta tia que està flirtejant. Per tant, millor no treguis el tema.
3: No, al final el vaig seguir, vale? Vull dir, no passa res. Però que em fa ràbia aquesta gent que fa veure que no i després és que sí. Si tant us la suda, us ho traieu i ja està. A mi m'agrada la gent que reconeix que té una addicció a les xarxes socials i que, a més, ho fa de manera consumista.

0: que això és un forat negre que si comences a caure per aquí ja l'has liat i ara espero que alguns us sentiu identificats perquè sé que som molts.
1: A veure, a veure.
0: Jo ja m'hi sento una mica reconeguda.
1: Sí.
0: Que és que el teu algoritme et coneix tant que et comença a posar anuncis de coses que realment t'agraden
1: yeah.
0: i te les acabes comprant.
1: Diu,
0: les acabes
1: acabo comprant... de dir, fa dos minuts acabo de pronunciar aquesta paraula i ja me l'està venent. Bueno, és que potser has buscat anteriorment bueno, alguna cosa
0: sí,
1: sobre això.
0: Entre això, entre que fas cerques o que fins i tot hi ha la conspiranoia aquesta de que tu parles i ja tot el mòbil et pilla sí. i tal... Clar, et va plantejant coses cada cop més afinades. Al principi, jo recordo fa uns anys, que sí que em sortien coses que jo havia buscat, però eren coses molt allunyades del meu gust personal i del meu interès i del meu pressupost i tal. I ara ja cada vegada... És que cada vegada m'ho posen més a la cara. I a més, és facilíssim. O sigui, tu entres a l'enllaç i pots pagar amb el mòbil, no cal ni que posis cap dada, no, o sigui...
2: Però tipus què? Quin tipus de productes? És que a mi això no em passa.
0: A mi, per exemple, m'enganxen molt per la roba. Perquè al final vas a una botiga clàssica d'Inditex, un Zara, un Bershka, un Pull&Bear i tots aquests llocs on anem a comprar la gent que són pobres, i tot és igual, o sigui, tot són coses negres, grises, caquis i vestits d'oficinista, diguem-ne.
1: A mi passa el mateix amb productes de gats, Laia.
0: Sí,
1: eh? El seu negociat.
0: Llavors, el meu algoritme de xarxes ja han pillat tant el tipus de roba que m'agrada i que sigui una mica original i diferent, que jo ja em surto un anunci i dic, sisplau, controla't, Laura Grau!
2: I és una no sé empresa, o sigui, ells encerten que tu busques un producte de proximitat i d'una cosa...
0: No, Laia, ni proximitat ni hòsties. Vull dir que Instagram no té principis, m'entens?
2: Això ah, no,
0: aquí,
2: però
0: encara fa sentir més culpable.
2: Tu moltes vegades portes coses... Tu vegades portes coses de projectes d'aquí la vora...
0: I a vegades porto coses de Zalando que m'han sortit a Instagram un dia no que estava
1: tan,
0: avorrida.
1: No és tan militant com tu. Bueno, de fet, no, ningú al país està
2: no,
1: militant com
2: Instagram
1: tu.
2: No ho és perquè a mi no m'ofereix això. A mi si m'oferís, jo potser em compraria, però a mi no em surten d'empreses d'això, de les franqueses del Vallès que facin jersei, saps? Si no, potser les compraria.
0: Clar. Però perquè jo crec que no estàs tan enganxada com nosaltres,
2: ah,
0: Laia.
2: Ah, pot ser.
0: Després hi ha gent que potser no li agafa tant per comprar compulsivament a través de les xarxes socials, però també té els seus vicis. La venda ya cayó. Que tinc al voltant que pagaria diners per entrar al seu Instagram o al TikTok i mirar-li la lupa. La lupa, el descobre,
2: sí,
0: per a ti.
2: Sí, sí.
0: Que allà és on s'acumula tota la merda que tu mires una mica com sense que ningú se n'adoni perquè et vas guardant reels o TikToks o posts que t'interessen però no vols fer-li like públic perquè, clar, mai se sap qui pot arribar a veure aquell like.
1: Aquestes coses millor no és com es fabriquen les salsitxes, no ho vulguis saber.
0: No, però és que diu molt de la persona. Mira,
1: no,
0: ara jo
1: sí?
0: vaig a fer una mica de
2: bestiaring.
0: Vaig a dir-vos que hi ha la meva lupa. Ja us aviso que res de bo, vale?
1: He d'anar a l'Insta directament i...
0: Sí, a la lupa.
1: Vale.
0: Sí, llavors, és un tot de publicacions que són una mica batibull de coses que t'has anat guardant o que t'interessen o que
2: bueno,
0: et mires
2: que
0: molt...
2: Bueno, que ells creuen que et pot interessar, no? Sobretot.
0: Exacte. Tinc coses d'educació, que això, mira, encara em puc arribar a entendre que em surti, no? O sigui, gent que ha fet il·lustracions i memes i tal, però llavors de cop tinc tot de coses d'astrologia.
1: Astrologia, sí, home. I no se n'ha amagat pas, tampoc.
0: No, però, o sigui, és que a més no fa falta com ni que l'incentivis de res, o sigui, no cal ni que posis m'agrada, ni que guardis, ni res. Tu només que hagis parat un moment el teu scroll a llegir una publicació d'aquestes només perquè t'ha picat la curiositat, ell ja registra que t'interessa allò, vale? I després tinc tot de coses tipus...
2: Ostres, a mi no és tan recetes de cuina.
0: Les tres red flags més habituals, vull dir, com coses de relacions i coses així, saps?
1: Mira, a mi em surt top...
0: Crisi dels 30.
1: Top 20 busiest airports in the world. I un gameplay d'un joc de taula que es diu Marco Polo.
2: Mira, aquí és superdiferent, No hi he jugat, però mireu, és superdiferent. O sigui, el meu només, estrictament, hi ha receptes... Vull dir, tot és tot, Receptes de cuina, tot, i no n'he fet mai cap, d'aquestes, però m'agrada mirar-les.
1: Quasi tot és futbol.
2: Què dius, futbol?
1: Sí.
0: Bueno, així, doncs, no esteu tan malament.
2: També he dit una cosa, perdoneu.
1: No ho estic dient tot perquè em fa vergonya.
0: No, és que és això, fa molta vergonya. Hi ha gent que li entra la lupa i no se n'entera perquè estàs al seu costat de la taula o estàs al metro, no sé què, i fa patir la quantitat de ties en biquini que li surten. La quantitat de contingut generat en via d'aquests de gats absurds fent coses. Bueno,
2: també diré una
0: vigileu
2: cosa,
0: amb la vostra lupa.
2: Hi ha una cosa que podeu fer, que és que jo, mira, tinc fins a 1, 2, 3, 4, 5 comptes d'Instagram que puc gestionar des del mòbil. Doncs clar, si
0: mare
2: tu...
0: Mare meva, Laia, els col·lecciones.
2: Amb un perfil et mires... O sigui, jo aprofito per mirar coses que no vull que em molestin després en el meu Insta normal... Des d'una entitat, per exemple.
3: Mira, mapa de Noruega de qui és més dretes i més esquerres. Una, un vídeo miada com es va construir la Gran Piràmide. Un mapa,
0: no, no, és que
3: mapa
0: és ben
3: electoral
0: cada
3: diu molt de tu.
2: Espera, que n'hi ha un que no és de cuina, que és el Kilian.
3: No, no, espera, el plebiscit de Monarquia o República d'Itàlia de 1946.
0: Molt bé, oients, dieu-nos que us surt a la vostra lupa.
2: Mira, el Kilian Jornet, eh?
1: Ja, m'ho esperava.
0: Seguim amb gent que només fa servir Instagram de la manera, jo penso, més honorable de totes, que és... per posar like a tots els seus amics tota l'estona. Ella em va preguntar si demà treballava.
3: El corro descanso, però el cor no em para. Aquell amic que comença a intentar-ho amb la música, aquell que treu un poemari, mira, li tirarem like.
0: Clar, home, s'ha de donar suport als amics, però és que no només like, like és de rata. Sí, jo els meus amics els hi exigeixo. Like, comentari, repost, guardeu, compartiu els stories, tot el que es pugui, perquè tot això és engagement. Llavors, si tu tens un projecte digital, pel motiu que sigui, necessites suport i necessites que la gent estigui interactuant amb el teu contingut per sortir més amunt a la gent que no coneixes.
1: Aquell amic que s'apunta al gimnàs i que vol mostrar que els seus bíceps ja comencen a sortir, això també s'ha de posar...
0: A veure, això no faria que ell es guanyés millor la vida, diguem-ne, però si ell ho necessita per la seva autoestima, tu ho fas.
1: Tu ho fas com amic ets.
0: Tu ho fas sense mirar. Jo tinc amics que penjo un reel i el reel dura 3 minuts, fa un minut que l'he penjat i ells ja m'han fet tot el que han de fer.
2: Ostres.
0: És a dir, no se l'han mirat. No se l'han mirat, like sense mirar. No entenen el codi tampoc de...
2: Ostres,
0: el que
2: si et poso
0: és...
2: un like, em penso que ja et faig molt i veig que no, eh? T'hauria de com, enviar-ho a algú o no, guardar-lo?
0: Tot el que es pot, Laia, comentar, guardar, repostejar...
2: Però jo només em guardo... Ara dic perquè em surten les receptes a la lupa, perquè com que les receptes és una cosa que et guardes perquè no la faràs a un
0: costat
2: veient.
0: Clar, és que guardar és una gran eina per aconseguir visibilitat, perquè és una cosa que la gent no li implica res, perquè no és públic, en plan, no pots saber quines publicacions t'has guardat, i en canvi fa que surtis molt més perquè Instagram ho detecta com a que ets una... Bueno, que és un contingut interessant. Volem amigues que ens contestin de tots els stories, que són molt guapes, que sortim molt sexis i que, bueno, això, màxim suport. Suport de fan, diguem-ne. O sigui, hi ha gent que només fa servir Instagram d'aquesta manera, després ni pengen res elles ni res, però són les meves preferides, sincerament. I per últim, gent que de veritat i autènticament li és igual tot plegat.
3: La gent que es va quedar al WhatsApp, que potser són els més savis.
0: Jo crec que sí. Jo és que si no em dediqués a aquesta indústria, penso que m'agradaria molt estar en aquest equip, d'esborrar-me les xarxes socials, no entrar-hi mai més, no saber què és un trend de TikTok, no saber qui són els influencers de torn i no saber absolutament res del que passa allà dins.
3: No, que si t'has cobert el Naïm Smiley.
0: Ja, és veritat que hi ha coses que penso que em sabrien greu, però és que la qualitat de vida que deus tenir sense entrar mai a les xarxes socials ha de ser tan gran que em compensa.
3: Dubte, postureo o honestedat? La gent que, sí, esborra tots els posts d'Instagram de tota la seva vida, ens segueix fent stories o mirant els altres.
2: Això és molt habitual, no?
0: Sí, hi ha molta gent que és observadora. És una mica el primer perfil que he dit, que fan veure que els és igual tot, estan al dia, estan al dia de l'actualitat digital. Gran admiració per la gent que no té xarxes socials. Sou la meva gent preferida. Expliqueu-nos com és l'experiència d'estar desconnectat d'absolutament totes les merdes que diem per Instagram, que també després en parlem tot el dia. És això, no? Es viralitza aquesta cançó. Ostres, d'on ha sortit, de TikTok?
2: Clar, jo tinc amics una mica enfadats, perquè diu, ostres, és que no me n'he assabentat d'això i no pot ser que només ho expliqueu a les xarxes i et tenen raó.
0: Bueno, llavors podeu escoltar la ràdio i nosaltres us posem al dia, però jo, si podeu mantenir aquest vostre salivat de xarxes socials, feu. No entreu en aquest pou. Yeah.

0: polioperada. Me voy a poner unas tetazas.
1: I el que sentim és un projecte que ve de Navarra, les nenes Theater, que tu, Rita, ja tenies controlades.
2: Sí, les vaig conèixer a Fira de Tàrrega aquest estiu, que van venir, i a Fira de Tàrrega hi ha espectacles que es fan al carrer i després n'hi ha alguns que es programen en teatres. I havia vist diverses coses, estava un punt dient, ai, tinc ganes de veure alguna cosa diferent. I això va ser idoni, perquè em va sorprendre moltíssim.
1: Són companyia, entenc?
2: Són una companyia, es diuen Les Nenes, i són dues persones, però en aquest cas són quatre qui fa l'espectacle. Llavors, és una creació molt diferent, amb un toc postmodern, no? Amb aquesta idea de qüestionar-se sobre tot el que passa en el món des d'aquesta visió de la modernitat, no? I toquen temes com, per exemple, què quieres ser cuando seas vieja? Yo quiero ser una vieja polioperada, no? Com de dir, quins són els desitjos de la nostra contemporaneïtat?
1: Com es diu l'obra?
2: Es diu Torcides. Llavors, jo al principi pensava, què fan aquesta gent? O sigui, no estava entenent res. Però a mesura que va passant l'obra, dius, aquesta gent té un domini de tot el que passa en escena, impressionant, perquè van construint un discurs i una història. Bueno, només us dic que tota Fira de Tàrrega va acabar dempeus mentre es feia aquest espectacle. Oh. I és un espectacle que parla sobre la violència estètica i també un punt d'aquesta absurditat de viure i d'agradar-se i dels cossos que es troben els uns amb els altres i ben bé què estem fent quan vivim. És molt divertida. És una fantasia, és d'aquells espectacles que et sorprenen per les fortes apostes que s'hi fan. I me'n recordo un moment de tot el públic cridant quiero tetas, quiero...
1: Vinga, Laia. O sigui,
2: quiero tetas.
1: Sí, us està interessant el que explica la Rita, que va veure a Tàrrega, sapigueu que és que venen a Barcelona, eh? La setmana sí. Que ve, si no m'equivoco, l'Antic Teatre, l'espectacle Torcides, prou com per repetir, personalment, Rita.
2: Oh, i tant, jo hi vull tornar, i seran de l'11 al 21 de juny, jo no em perdria l'oportunitat de veure una obra de teatre ben diferent. De fet, si mireu el seu dossier artístic per promocionar l'espectacle, ja és un propi artefacte artístic,
3: en si. Mm-hmm.
2: Vull dir que fan aquesta cosa de que tot el que fan, elles ho intenten tocar i construir i reconstruir. Vull dir que és molt interessant i realment per veure unes creadores joves d'un altre lloc, de dir com fan teatre en altres llocs del món, és molt interessant. Per tant, jo us recomanaria que hi anéssiu amb molt fervor, però és que a més hi ha entrades per cultura jove a preus exclusius, per tant és l'oportunitat.
3: No hi excusa.
2: I ara us parlarem d'un llibre que a mi m'ha cridat bastant l'atenció, que es diu...
1: És teatre per llegir.
2: És teatre per llegir, sí. Que es diu Teatre inèdit de l'exili. Llavors, l'Ambrosi Carrión es veu que era un reconegut intel·lectual, però passa aquelles coses, no?, amb la història, que certs noms queden, certs noms no. En aquest cas, també hi havia un tema de que era un republicà que va anar a l'exili, vull dir que va ser un tema molt complicat. I ara, el que ha passat és que la Universitat de Barcelona ha editat un volum on hi ha peces teatrals que s'editen per primera vegada, que plega els camins d'Antígona del 1939, Nit d'embruixament el 1945 i l'Àngel negre del 1959.
1: O sigui, mai s'havia pogut llegir.
2: No, és la primera vegada. Llavors, a mi m'ha semblat com molt interessant aquest intent de recollir tot de dramatúrgies que existeixen, no? Que de vegades diem, ostres, és que no tenim relats de segons quines visions de la història. És, no, sí que existeixen, no? Igual que les dones a la història. L'únic que potser no se'ls ha donat veu.
3: Però, exacte. La frase és donar-los veu, clarament.
2: Exacte. Llavors, a mi em sembla que, a part, per iniciar-vos en la lectura de teatre, que sempre és molt agraïda, us ho recomano moltíssim, aquest volum que es diu Teatre inèdit de l'exili pot ser molt adient. Tu no sabies lo que te perdies
1: quan vas dir xau. Maria Jaume, que la podeu veure en directe divendres al Festival Recòndit de Cornellà del Terri, el dia 12 al Cabró Rock a Vic, el dia 18 aquí a la Diagonal, a Clotilde Fest, i té concerts, vaja, fins a entrats al novembre. Home. Rita, t'has fet una bona escoltadissa al Santo Domingo Forever?
2: Encara no, però sí que m'agrada la Maria Jaume, i com sé que ICAT és una d'aquestes que s'escolten freqüentment, us vinc a recordar que això podeu anar, en aquest cas, a l'Església de Sords per poder anar a veure aquest concert de la Maria Jaume, que a més també hi ha la publicitat.

0: I la publicitat, doncs, que abans havia sigut un diari català d'antes, ara, però, són un grup. I són la suma del Víctor Jiménez, de la bateria, en Marc Gelabert al baix, en Pol Guardiola a la guitarra i en Bru Esteve a la guitarra i la veu. Llavors, ara han presentat un senzill de la banda, que és En un cop de genoll, que és això que estem sentint de fons, i podreu veure'l conjuntament amb la Maria Jaume, això, a l'Església de Sords, dins el Festival Recòndit, i per Cultura Jove teniu entrades per només 10 euros.
1: Molt bé.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, les vagues es recuperaran a partir de dilluns que ve. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vàpers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va imposar-se als Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. 2 minuts i mig els que passen de les 7. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb 2 accidents actius arreu de la xarxa viària catalana. Un ha estat a la carretera GI-552, que talla la calçada Arbúcies en sentit sud. Hi haurà desviaments senyalitzats ja des d'aquesta matinada. També tenim un segon accident, en aquest cas a la AP7 a Sant Cugat del Vallès, on es talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Tarragona, provocant 2 quilòmetres de retencions. També, si parlem de retencions habituals, però hem de parar l'atenció sobretot al vessant Besòs, on ja hi ha en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc al primer tram de la ronda de dalt en sentit Llobregat. A la ronda litoral també ja hi ha retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Pel que fa a l'entrada des del Llobregat, a hores d'ara, doncs ja també tenim lentitud des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona per la A2 i la P23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, dijous de canvi de situació. De fet, a hores d'ara ja tenim més núvols que no pas ahir al matí, i al llarg de les properes hores aquest cel que estarà força carregat, sobretot a les comarques de Tarragona, de la Catalunya Central i de Barcelona, amb les primeres gotes, primeres pluges, poc destacables, sobretot entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Sens dubte que serà aquesta tarda quan el temps canviarà com un mitjó al llarg de la tarda, del vespre. Tempestes que tindrem a moltes comarques seran isolades a les de Ponent i les de l'Ebre, i molt més importants a les de Girona i Barcelona, i atenció, a cavall de la capçalera del Fluvià, del Llobregat i del Ter. És on més aigua se n'espera. També a última hora de la tarda farà més fred que no pas aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
4: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
5: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
4: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
6: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
7: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta judicial i política que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Un Pedro Sánchez que ha complementat la seva jornada a Catalunya amb una visita a dues de les empreses més punteres del teixit econòmic del país. Primer ha assistit a l'acte de col·locació de la primera pedra de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, que suposa una passa important per aquesta multinacional.

0: Consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord de govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera dels resultats, doncs, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya, avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. I encara de l'àmbit educatiu, us expliquem que 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i hi dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA a l'educació. L'informe apunta també que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió, però, més crítica. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha enquestat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
2: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment per crear recursos didàctics, dissenyar activitats o reduir el treball burocràtic. Els docents reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Quart de vuit, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
3: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
3: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.

0: L'Hospital del Mar obre un nou equipament a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. La iniciativa s'enmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per fomentar alternatives a l'atenció hospitalària i forma part del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya. Ens n'informa Sergi Crusells, de Televisió de Badalona.
1: L'espai està construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per adaptar-se al dia a dia després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris i higiènics, i a més serà un centre de referència per a consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars.
2: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats. El que sí que sabem és que el fet de que la persona retorni a la comunitat provoca millor funcionament, provoca millor autoestima, millor qualitat de vida.
1: La funció dels professionals no recau únicament dins de l'espai. També els acompanyen en tasques que hagin de fer a l'exterior per enfortir la comunitat.
0: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona. En una roda de premsa aquest dimecres han criticat durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics perquè fan èmfasi que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que tindrà lloc el dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, i també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
3: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat. És un pur anacronisme que no podem normalitzar.
4: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
0: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó XIV amb els braços oberts. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
5: Lleó XIV parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
0: L'Ajuntament de Mataró condemna els aldarulls d'aquest dimarts al barri de Cerdanyola. L'alcalde, David Bote, diu que entén el malestar veïnal i apunta que tenen a punt el dispositiu per si continua l'episodi de tensió. L'Associació de Veïns de Cerdanyola, que també condemna la violència, explica que els aldarulls es produeixen en un context d'empobriment del barri. Ens ho explica la Clara Sánchez, de TV Mataró.
6: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal, però assegura que la violència mai és la resposta.
7: Una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Els dispositius continuaran, com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
6: L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions.
8: Que hay una ofensiva de los fondos buitres por tirar a la gente a la calle. Eso hace que haya una tensión ahí contenida. Nosotros no justificamos la violencia, pero tampoco podemos controlar que gente en un momento determinado pues actúe de forma que no es la más correcta.
6: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
0: 14 persones han estat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors. I encara de l'àmbit policial, els Mossos han trobat 2 persones mortes a l'aigua aquest dimecres a Ponent. En poques hores de diferència, la policia catalana ha localitzat un cos surant a les comportes del pantà d'Utxesa, a Aitona, i un altre al riu Segre, a l'altura de Lleida. La policia ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts a l'espera de poder concretar més detalls quan es disposi dels resultats de les autòpsies. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt graciec ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja el va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. També en waterpolo, el Centre de Natació Mataró continua celebrant el títol de Lliga aconseguit dimarts contra el Sant Andreu, sense gaire marge, però, ja que la setmana vinent disputaran la Final Four de la Champions femenina a Malta. De tot plegat, n'han parlat amb els companys de TV Mataró. És una informació de la Laia Sant Miquel.
9: Un trofeu que no ha estat pas senzill d'aconseguir. Després d'una fase regular pràcticament immaculada, el Sabadell i el Sant Andreu, subcampió i campió d'Europa respectivament, esperaven en el camí de les mataronines en el play-off pel títol.
10: Després d'haver perdut el dimecres anterior, el primer partit, ens vàrem sentir molt tranquil·les de saber que fent les coses una miqueta millor eren capaces de guanyar aquest Sant Andreu, no només a casa, sinó també tornar trencant aquesta imbatibilitat de 3 anys que feia que ens guanyaven.
9: Mariona Tarré va aturar el llançament de cara a l'Anton, que hagués tornat a posar l'empat al marcador en l'última jugada.
11: Em vaig sentir com molt segura amb tot el que tenia al costat. Jo tenia a 2 braços a l'esquerra, tenia al costat de la Jogel, ficant-me braç, i com que el hueco que hi havia era aquell només. I és el que vaig anar a parar.
9: El proper i últim repte que li queda a l'Assolim Centre Natació Mataró començarà dilluns. Serà llavors quan es desplaçaran fins a Malta, seu de la Final Four de la Champions. El primer rival serà l'Olympiacos, unes semifinals a un partit que, si superen, podrien trobar-se en una hipotètica final jugant de nou contra el Club Natació Sant Andreu.
0: El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts i Birgander, amb 10 d'anotació i 11 rebots, va ser el més ben valorat. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucam Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de 2 amb un 61%. Tomàs Satoranski explica com afronten aquest segon duel.
12: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque.
0: I el Barça d'handbol té aquesta setmana una de les cites destacades del curs. Disputarà la final a 8 de la Copa del Rei a Alacant. Els blaugranes, que s'estrenaran divendres en els quarts de final contra el Valladolid, busquen sumar el títol per 30è cop, el 13è consecutiu. Tot plegat abans d'afrontar la Final Four de la Champions la setmana vinent.

Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yard Act i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb èxit com Nois, durant el qual ha aparegut per sorpresa la també catalana Muixca. I Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment aquest migdia i la Patum completa, que ha de començar a 9:45 de la nit. Ahir dimecres, però, la plaça Sant Pere ja va viure la primera gran jornada de la festa amb protagonisme pel Tabal, les Guites i els Gegants Vells, acompanyats de la Cobla Pirineu, que van fer vibrar els i les berguedanes que van participar en els salts corresponents. Tot i la previsió de pluja, ahir la jornada es va poder celebrar sense complicacions. Avui, però, els ruixats podrien fer acte de presència, sobretot de cara al vespre.

Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu que la mantega engreixa més que l'oli d'oliva. Això tampoc és així, ja que tots dos aliments tenen pràcticament la mateixa aportació calòrica. La mantega no es compon única i exclusivament de greixos. És un producte làctic, que s'elabora a partir de llet i que també compta amb olis vegetals. L'aportació calòrica de la mantega és de 717 calories per cada 100 grams. Per tant, la mantega aporta menys calories que l'oli d'oliva.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida us ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 4 de juny. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació a les carreteres catalanes. Un a la carretera G552, que talla la calçada a Arbúcies en sentit sud i que obre desviaments senyalitzats. El segon accident el trobem a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, en direcció Tarragona, i que provoca 2 quilòmetres de cues. D'altra banda, també trobem cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions al primer tram de la Ronda de Dalt en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el Pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. De fet, avui dijous serà un dia de canvi. A hores d'ara ja hi ha més núvols que no pas ahir i el cel s'anirà carregant amb el pas de les hores, principalment a Tarragona, a la Catalunya Central i també a Barcelona. Però el punt d'inflexió es produirà aquesta tarda quan el temps canviarà i molt. S'esperen tempestes a moltes comarques. Els episodis de pluja seran molt importants, sobretot a Girona i Barcelona. Atenció també a les capçaleres dels rius Llobregat, Fluvià i Ter, indrets on més aigua s'espera. També farà més fred a última hora de la tarda.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15. Hem tancat la portada i ara sí entrem en matèria. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Arrenca, per tant, el tràmit a la cambra perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023. Seran els primers pressupostos del govern de Salvador Illa que sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i que inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i Comuns fins al 2030. 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple en què el projecte de llei s'havia arribat a retirar per falta d'acord, el govern compta ara amb els suports necessaris pels socis d'investidura per aprovar-los còmodament en una votació final que està prevista pel 2 de juliol. A partir d'aleshores, s'obre la possibilitat que l'oposició elevi els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, un fet que obriria un termini màxim de 30 dies per emetre un informe que no és vinculant. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Ens amplia la informació Lamont Carvajal.
3: L'ombra de la presumpta corrupció socialista ha centrat la sessió de control. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha esmentat diversos casos i ha assenyalat el PSC.
4: El PSOE està enfangat fins al coll i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock fins a la seva pròpia campanya electoral.
3: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que el PSC està net i que la corrupció és una línia vermella. Ho ha fet també responent al diputat del Partit Popular, Alejandro Fernández.
5: Gracias, presidente. ¿Sigue atribuyendo las acusaciones de corrupción de su partido a inventos de la fachosfera?
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
3: Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir segons què i ha recordat la presumpció d'innocència.
1: L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit, Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucren tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig de la tempesta, d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol Pedro Sánchez, ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
7: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
8: Ayudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
7: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
8: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
7: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i la UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta celebrada el mes de març sobre l'acord del govern amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui, a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Les altes temperatures de principis de juny estan impactant de ple a les escoles i ja fa dies que els termòmetres en alguns centres escolars freguen els 30 graus. L'Institut Montserrat Roig del barri de Gràcia de Barcelona ja planteja que els alumnes marxin a casa per la calor que fa a les classes. Ens n'informa BTV.
9: Més enllà dels exàmens, per als alumnes la calor és la gran protagonista d'aquests dies. Finestres obertes, ventalls i ventiladors no són suficients per abaixar les temperatures a l'aula.
10: La setmana passada va ser molt desmesurat, molt dur, ha sigut molt dur per als alumnes i per nosaltres. Has d'intentar lidiar amb aquesta història de que els alumnes no estan còmodes, estan malament.
9: A l'Institut Montserrat Roig, diverses famílies ja han rebut un document per autoritzar els fills a sortir si se superen els 27 graus a l'aula. Es tracta de la temperatura límit que poden assolir aquests espais legalment.
11: Els alumnes han de venir cada dia al centre. Si és veritat que si la temperatura puja molt, les famílies haurien de signar un compromís de o deixar-los sortir o bé venir-los a buscar o deixar-los aquí.
9: Davant la situació que es viu a les aules, el Consorci d'Educació de Barcelona té en marxa el Pla Clima Escola, que preveu climatitzar prop de 170 centres fins al 2029. Això sí, la llista se centra sobretot en escoles públiques de primària.
1: És una altra de les notícies destacades d'aquest matí. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
1: Però no tot són males notícies en l'àmbit sanitari. Tres hospitals de la regió sanitària de Girona han provat amb èxit fèrules impreses en 3D per al tractament de fractures de canell que substitueixen el guix, provoquen menys molèsties als pacients i suposen un canvi econòmic i assistencial. És una informació de Roger Isern des d'Olot Televisió.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell.
15: Sí que és cert que el pacient té més confort i així els resultats ho acrediten. I també col·locar un guix significa una despesa d'aigua, significa una despesa amb neteja, significa una despesa de residus, i aquí nosaltres no necessitem aigua, no generem residus o ben minimitzem els residus perquè això són fèrules reutilitzables.
14: Finalment, en quant a la sostenibilitat i l'impacte econòmic, l'estudi evidencia un estalvi potencial de recursos gràcies a la reducció del temps assistencial, la reutilització parcial dels dispositius i el menor consum d'aigua i materials. Per tot plegat, en el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, s'estima que el sistema de fèrules 3D estalviaria 4.750 euros anuals. Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: Tres quarts de vuit. Mobilitzacions aquest dijous a tots els centres de Nestlé, coincidint amb el final del període de consultes de l'ERO presentat per la direcció i que afectaria uns 300 treballadors a tot Espanya. Més de la meitat dels acomiadaments previstos, 178, corresponen a Catalunya. La direcció de l'empresa justifica l'expedient per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia. Els sindicats, però, rebutgen de ple i aposten per les previsions jubilacions als majors de 60 anys. I l'empresa química Dow ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació per reduir la plantilla de les plantes que gestiona el conjunt de l'Estat. Uns acomiadaments que afectarien 138 persones de les 732 que té contractades. D'aquests treballadors, 687 són els centres que l'empresa té a Tarragona. I el sector del metall reclama a les administracions més suport per potenciar la indústria de la defensa a tot l'Estat espanyol. Aquesta proposta l'han dut a terme en el marc de l'Observatori Industrial del Metall, que s'ha celebrat a Montsant Benet i que ha seguit de prop la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
9: Montsant Benet ha acollit l'Observatori Industrial del Metall, que ha comptat amb representants de Confemetal, la Confederació Sindical de Comissions Obreres Indústria i UGT FICA. En el marc de la jornada, els ponents han reclamat més suport a les administracions per potenciar la indústria de la defensa a tot Espanya i especialment a Catalunya, i més amb la situació de guerra que actualment es viu a escala mundial.
16: La indústria de defensa és una indústria que genera empleo estable, empleo con derechos. Es necesario que un país en este momento de incertidumbres geopolíticas, de agresiones como la de Putin o la del señor Trump o la del señor Netanyahu, sea un país que tenga un ejército disuasorio, no para agredir, no para atacar a nadie, pero sí para mantener una posición de disuasión.
9: Actualment a Catalunya, segons la patronal de metal·lúrgia, manquen 8.000 llocs de treball. A banda, l'acte també ha posat sobre la taula l'atracció de talent i la necessitat d'accelerar la transformació digital. En definitiva, la indústria del metall té un pes del 6,2% del PIB nacional i s'hi dediquen més d'un milió de persones.
1: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros al Pla de Vigilància contra Incendis Forestals, una campanya que començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació, explica la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
17: Això és clau, no? Tindre uns boscos gestionats vol dir que tenim una qualitat de fusta més bona, els arbres més espaiats, i si hi ha un incendi té un comportament més suau, no arriba a ser tan agressiu com si no ho tenim gestionat. No només ens n'hem de recordar tot l'any, sinó que per pagar els incendis la millor manera és actuar tot l'any.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana, les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Ens n'informa la Carina Bellver.
18: L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
19: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
18: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: El Mercat Audiovisual de Catalunya ha acollit la presentació dels 12 finalistes de la convocatòria de Podcast 2026 promoguda per la xarxa i Ràdio 4 i dels 17 documentals televisius finalistes del Pitching promogut per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. D'altra banda, aquesta edició del MAC ha posat el focus en l'anàlisi de les audiències, la indústria de l'àudio i la intel·ligència artificial deixa. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
20: Un any més, el MAC ha reunit bona part del sector audiovisual català per parlar de present i, sobretot, de futur dels mitjans. El MAC vol analitzar com els mitjans s'expressen i connecten amb la ciutadania.
21: Fins ara, quan parlàvem d'audiència, ens fixàvem molt en les dades, no? En quanta gent ens mirava, però no en què esperava de nosaltres la gent que ens mirava. I posar el focus aquí és molt important.
20: El contingut generat de manera sintètica, és a dir, amb intel·ligència artificial, ha centrat part del debat del mercat audiovisual d'aquest any. Durant la ponència d'obertura del certamen, l'especialista Elena Neira explicava que els continguts generats amb IA són formats cada cop més presents, especialment a les xarxes socials.
22: La intel·ligència artificial generativa tiene cosas muy interesantes. Permite, por ejemplo, rebajar la barrera de entrada a los proyectos, permite que productoras pequeñas puedan ampliar la escala visual de sus proyectos, pero también es verdad que hay un riesgo más que evidente, ¿no?, para toda la comunidad. Comunitat creativa i professional de l'audiovisual.
20: El podcast també ha tingut espai en el MAC. S'ha parlat dels podcasts en català, que segons els experts és un sector fort però que encara té reptes per encarar el futur. Aquesta edició del MAC ha servit també per tenir un moment de reconeixement per Pepi Rafel, una de les primeres persones a fer televisió local a Barcelona.
1: El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final de la play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. El Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Luca Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. El Força Lleida vol ampliar el nombre d'abonats en la tercera temporada a l'ACB. El club ha presentat la nova campanya amb un increment de preu del 10% destinat a incrementar el pressupost fins als 6 milions. Ens ho explica el Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
0: El Club Bordeus ha presentat la campanya d'abonaments, en què ha anunciat que enguany es passarà de 4.500 a 4.700 abonats. També ha presentat diverses novetats de cara a la propera temporada, entre elles l'eliminació del dia del club.
2: El carnet de simpatitzant és un carnet que tindrà un cost de 49 euros. No dona dret a vindre a tots els partits, però sí a un partit a la temporada que sigui de categoria B o C, és a dir, exceptuant Barça i Madrid.
0: Els preus dels abonaments tindran un petit augment del 10%, ja que el club considera que entre tots s'ha de fer un esforç per fer créixer l'entitat i celebrar els 3 anys a l'ACB.
4: Demanem un esforç, sí, un esforç d'un 10% més respecte al PAC que havia anteriorment, incloent els partits del club.
0: Els abonaments es poden renovar des del proper 4 de juny fins al 17 del mateix mes. Un cop passada aquesta data, s'alliberaran els seients per poder fer canvis de secció i obrir espai per a les noves altes.
1: Només 5 minuts per arribar a les 8 i us expliquem que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026 davant desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha comptat amb l'aparició sorpresa de la també catalana Muixca. L'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja els dies 8 i 9 de juliol. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic. I ens ho apropa el David Navarro.
23: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
24: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
23: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
25: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
23: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: Berga continua de celebració amb la Patum. Per la jornada d'avui destaca la Patum de Lluïment al migdia i la Patum completa a 2:15 de la nit. Aquest dimecres la plaça Sant Pere ja ha viscut la primera gran jornada amb el Tabal, les Guites i els Gegants Vells. Avui, però, estarem molt pendents dels ruixats que podrien aigualir la festa, sobretot de cara al vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus càrica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosi o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant els accessos nord a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord. En sentit Girona, també dels accessos del Vallès, com cada matí, aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. I d'aquesta zona dels accessos nord, també la pota nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona. A les rondes molt plenes, també, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
3: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
5: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament... tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formaran amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses, però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament, al llarg d'aquest vespre. De fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
6: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
7: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran aquestes propostes d'esmena, i la previsió, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu d'aprovació del pressupost.
6: uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
7: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i per tant estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
6: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
7: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és, sens dubte, una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat de continuïtat i d'ambició perquè els comptes, en definitiva, concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar per una banda avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
6: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa que freguen uns 50.000 milions d'euros són un 22% més que els pressupostos del 2023.
3: I que ja comencen, doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins després. I més coses. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol,

0: gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
1: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
0: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
1: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
0: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
2: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà en funció del sentit de la consulta a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
3: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
3: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població

0: fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
1: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
2: Muy buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
1: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
2: Sí, tranquilamente. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina. O sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que estén en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva. Le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
1: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
2: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. Y además, diga.
1: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
2: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente, al tenerlos a su alcance, los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años, o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante, incluso antes de lo que el tabaco hacía.
1: Doctor, li agraïm moltíssim doncs que ens ho hagi explicat. Nosaltres hem intentat contribuir-hi, deixar-ne constància, si més no. Alejandro Frino, gràcies i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
4: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
5: Seria efectivament l'ampliació d'un dels túnels del lado muntanya, para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no?
1: No deixem el Garraf perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verd i negres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya el Palau Lucan Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
6: La veritat que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un Espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin del futbol.
1: Arribarem a 9:15 explicant-vos que Wetlek i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vellesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: Paraules noves que ja pots dir.
0: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
2: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
3: Ja està aquí, ja arriba,
2: tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix. Una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit.
4: Hola!
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
7: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
6: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
8: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
6: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11 a 13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem, Suara, en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
4: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes aquest matí al Parlament de Catalunya gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
9: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país, d'habitatge, hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
4: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
9: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Bustinduy, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge. I el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
4: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
9: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura i sobretot extendre mesures, per exemple la rebaixa del preu del transport transport públic. Hem aconseguit també, fruit dels comuns, aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
4: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
6: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
10: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
11: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica, y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
10: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
11: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
10: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
6: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 3 quarts de 9 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
12: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
6: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
8: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
6: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, però també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
14: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
15: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Prebost pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
6: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
16: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
17: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
6: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vilajosana, de Canal Terrassa.
18: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
19: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
18: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
6: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim en Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que a aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
20: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt i una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
21: Bon dia.
20: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
21: Bé, doncs a 9:45 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
20: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat, eh?
21: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
20: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
21: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
20: A més, és que hem dit que fins a 9:45 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
21: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
20: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns. I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Fort Cisteré, que el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
22: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on veritablement quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí on feien la farina i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents o la farina que no podien vendre la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
20: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
22: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
20: Doncs Yolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt perquè a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i sobretot desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
6: Doncs és temps ara per als esports, amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip ha entrenat per Javi Belmonte, que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verdinegres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya, amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Murcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador Luis de la Fuente, però, es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
2: No os adelanto, ninguno de los tres va a estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
1: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
3: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El piarenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva Honda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
23: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
24: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente. Así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo. Así que día increíble.
3: Al setembre es quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
1: És impressionant el domini que té sobre la moto Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, eh, fer aquests 53 salts.
25: No, segur que no. Ja ho ha pulveritzat tot, per això, aquest home, eh?
1: Sí, no sé què li queda per fer, ja.
25: Gràcies, Marta, fins demà.
1: Adéu, Helena.
25: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yartak i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música de Wineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres. Amb les soles una mica i...
17: La xarxa de comunicació local.

Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, un nou dia d'emissió a través del 107.1 de la FM. Avui, que és dijous, 4 de juny del 2026, i també sempre recordant que és un contingut que podeu trobar i podeu consultar a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat, Ràdio en línia, Ràdio la Carta. També podeu seguir l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar a través de Televisió El Vendrell, el que anomenem Ràdio en Imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tota la programació un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu tot allò previst, que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, eh? Sempre, sempre, sempre gràcies per ser-hi, per fer-ho possible i per estar ben amatents, això, a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell, d'aquesta casa, del 107.1 de l'FM. Avui és dijous 4 de juny, programa número 3.984, i passem ja 2 minuts a les 9. I sempre la intenció i l'objectiu d'apropar-vos i d'explicar-vos moltes coses, sempre buscant tot aquest principi de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com solem explicar. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, 686-101-101, o també, si voleu, un correu electrònic, tot i que aquí ho podeu fer en qualsevol moment del dia, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Pel que fa al telèfon, el 977-15-70-69, el deixarem per la darrera part de programa i en el torn de participació i trucades. Però va, anem per pams. Per començar, ara de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Roguero. També ja hem preparat una primera cançó, l'hem triat, l'escoltarem, això ens posarà ritme, ens ajudarà a començar amb cara amb més ganes, si cal, i anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs sempre habitual a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10, a punt d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet, a cada hora en punt aquesta actualització, i després del butlletí de les 10, ja directament segona part de Calaixera i més coses. Aquest divendres toca nou concert d'orgue dins d'aquestes efemèrides importants, com és el 250è aniversari de la construcció de l'orgue o els 150 anys d'en Pau Casals. Doncs això, una nova proposta musical que uneix orgue i gralla. Poca broma, en parlarem i sempre ho fem amb en Lluís Cintes. I a banda, també seguint parlant sobre l'eclipsi solar que hi haurà el 12 d'agost a través del Connecta 14, aquest espai compartit entre ràdio i televisió, un espai presentat i dirigit per la Sílvia Martínez, on justament parlem d'aquest fet, d'aquest eclipsi solar, a través d'una publicació i un llibre que ha fet tot un expert en la matèria. Un tema també, bé, prou recurrent, important i que acabarem de perfilar. L'agenda, si hi ha temps, també aquests 4 punts importants. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part, però encara més coses només faltaria. Secció digital, sempre un cop al mes, tot aquell contingut que té a veure amb la base d'això, de xarxes, de tendències, d'internet, etc. La Maria Fernández ens parla i ens explica moltes coses sota aquest paraigües. I també a nivell d'agenda, destacar-vos que aquest cap de setmana arriba un cap de setmana genial a través del projecte El Paisatge dels Genis. Doncs s'ha preparat un cap de setmana d'activitats en aquests punts emblemàtics i directament vinculats a aquests grans personatges històrics, com és el cas del Vendrell de Pau Casals, però també passa a Horta de Sant Joan, a Riudoms, entre d'altres. Doncs ho acabarem de conèixer. I a més ho farem amb una de les tècniques de responsables treballadores, per entendre'ns, del Museu Pau Casals, com és la Marina Ramon. No us ho perdeu. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Avui sí, eh? Gràcies per ser-hi altra vegada, gràcies per l'atenció, per la confiança, per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa única de tot. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
2: El temps, sempre pendents per començar tot aquest punt d'informació de servei. El temps, la previsió. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
2: Ha de ploure, Marc, finalment, o què?
3: Doncs hem d'estar molt pendents de cara a aquest migdia, tarda i en especial vespre i fins a la matinada. És a dir, a hores d'ara tenim aquesta entrada de vents de component sud que implica molta nuvolositat, però poca precipitació. De moment, la primera part del dia vindrà marcada per aquesta situació, és a dir, que a hores d'ara els núvols són presents a bona part de la comarca. Es podien anar trencant al punt del migdia, tot i que no descartem que de forma puntual puguin deixar alguna gota. A partir de migdia entrarem en un altre escenari, comença a arribar el sistema frontal, comença a arribar aire fred per les capes mitges i altes de l'atmosfera, i per tant, aquí és on entra en acció tota aquesta humitat que hem tingut durant les primeres hores del dia, i veurem com acaba afectant. Els models ens indiquen que el màxim de precipitació quedaria del centre cap al nord, i en avisos activats en aquest sentit. Camp de Tarragona i extrem sud del país quedaria una miqueta al marge, tot i que no descartem que pugui acabar finalment arribant algun ruixat o alguna tempesta. Això passaria a partir de la tarda, durant el vespre i la nit. Per tant, en aquell moment sí que haurem d'estar alerta perquè podria descarregar alguna tempesta. Quan això passi, entrarem en un altre escenari. Ha d'entrar vent de component nord, mestral, que ho farà als dos extrems del país, i nosaltres quedaríem al mig d'aquesta situació. Tindríem el que es coneix com situació de rebuf. Això vol dir que a la costa central i al nord de la Costa Daurada, durant la propera nit i matinada de demà, es podria reproduir algun ruixat que també ens podria afectar. Per tant, moltes coses a tenir en compte. Difícilment plouria a hores d'ara i fins a migdia. Pot caure alguna gota, però serà a partir sobretot del vespre, nit i matinada, quan a nosaltres ens arribarien el tant per cent més elevat d'aquestes precipitacions. Per tant, a partir de les 6-7 de la tarda, alerta, pendents, perquè podíem tenir algun ruixat i alguna tempesta.
2: Bé, bé, seguirem ben pendents, doncs. Marc, gràcies per tota la informació. I abans de marxar, com sempre, però actualitzem temperatures, si et sembla.
3: Doncs mira, avui molt homogènies amb aquesta nuvolositat i amb aquests vents, doncs la temperatura queda pràcticament igual a bona part dels observatoris de la comarca. Per tant, et diria que tots estan situats entre els 20 i els 23 graus.
2: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi molt bé i fins demà.
3: Fins demà, bon dia.
2: Bon dia.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Sempre diu a teu perdona, gràcies. Avui comencem amb Sara Roy, que ha presentat una nova cançó. És aquesta que sona i és aquesta que ens posarà ritme en tota la jornada, almenys per començar, avui dijous. Compartint amb tu la vida.

0: Sara Roy, compartint amb tu la vida. Una molt bona cançó, així afable i amable i romàntica per encetar i per començar el programa. Això, avui que som dijous, sempre en directe i sempre en proximitat. El 107 Tambor de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies.

0: Des d'aquest passat dimarts 2 de juny ja no es pot circular per el ramal que uneix l'avinguda de Jaume Carner amb la Rambla del Vendrell. Aquesta via, que toca a l'antiga Biblioteca Popular, es reurbanitzarà i passarà a ser únicament per a vianants. Això fa que l'única entrada de vehicles a la Rambla sigui a partir d'ara pel carrer Prat de la Riba. Mentre durin les obres, que es preveu que sigui aproximadament d'un mes, el lateral dret de la Rambla estarà tancat a la circulació de vehicles i només es podrà passar per als veïns i veïnes. Tampoc s'hi podrà estacionar i un cop les obres estiguin acabades i es reobri el carrer d'Otto Ferrer, els vehicles ja podran tornar a circular per aquest lateral, tot i que ho faran en direcció contrària a la que ho feien fins ara. Això voldrà dir que els dos laterals de la Rambla tindran el mateix sentit de circulació en direcció al Brollador i al carrer d'Otto Ferrer, que esdevindrà el vial de sortida cap a l'avinguda Jaume Carner. Aquesta actuació suposa un primer pas pel futur projecte de pacificació de tot l'espai de la Rambla i de la plaça Tobias. I diferents veïns i veïnes de Coma-ruga han fet una nova concentració davant del riuet per reiterar el seu malestar pel resultat de les obres de renaturalització d'aquest espai. Exigeixen que reobri part de la bocana per on surten les aigües termals, que amb els treballs ha quedat soterrada. Des de l'Ajuntament mantenen que un cop acabades les obres s'estudiarà si és possible fer aquest canvi que haurà d'avalar el Servei de Costes. Ja tenim les dades d'atur d'aquest passat mes de maig. El nombre de persones registrades a les llistes d'ocupació ha baixat per tercer mes consecutiu al Baix Penedès, en una tendència que es manté a tota Catalunya. Al tancament del mes de maig, la comarca són 6.255 persones aturades, una xifra que suposa l'11,3% dels demandants de feina. Respecte al mes d'abril, són 64 persones menys les que estan registrades a les llistes d'aturats. Els descensos més significatius s'han produït a l'Arbós, a Calafell i al Vendrell, amb 28, 24 i 13 aturats menys, respectivament. Per contra, Cunit i Santa Oliva han experimentat lleugers increments amb 13 i 6 persones més aturades. Actualment, els municipis del Baix Penedès amb una taxa d'atur més baixa són Sant Jaume dels Domenys, amb un 8,8%, i Banyeres del Penedès, amb un 9,4%. Les més elevades són el Montmell, amb un 17%, i Bonastre, amb un 12,8%. I a nivell comercial, les botigues del Vendrell celebraran aquest dissabte, 6 de juny, la seva gran festa del Shopping Night. Enguany, i amb motiu de la Ciutat Europea de l'Esport, la jornada estarà centrada en aquest àmbit. Des de la seva primera edició, celebrada l'any 2013, la Shopping Night del Vendrell esdevindrà una cita ineludible de les setmanes prèvies a l'inici de l'estiu. Impulsat pel CIT, es tracta d'una jornada en què els comerços del centre obren fins les 12 de la nit, oferint descomptes, promocions i ofertes exclusives. De fet, des del CIT en parlava la Gemma Civill i la Sílvia Riambau.
1: Doncs el Shopping Night farà el tret de sortida a la plaça Nova aquest dissabte, dia 6 de juny, a les 8 del vespre, i finalitzarà amb un castell de foc a les 12 de la nit.
2: Com que és dedicada aquest any a l'esport, les botigues tindran els aparadors decorats amb motius d'esport, depèn del carrer que toqui cada esport. Després hi haurà també, com cada any, activitats musicals, exhibicions, una mica de classes de ball. Als carrers també hi haurà escenaris amb música en viu, hi haurà restauració al carrer, una miqueta com cada any, que és el que dona molt d'ambient, a la gent li agrada molt.
0: Des del CIT han elaborat unes medalles simbòliques que els comerços podran repartir entre els seus compradors, i de la mateixa manera la jornada comptarà amb la participació de diferents entitats esportives que

0: faran exhibicions, demostracions i activitats participatives. I també proposta cultural o de cultura popular, de castells, vaja, de primer ordre, ja que s'ha fet, ja es coneix, l'ordre de sortida de la tercera diada de colles campiones del concurs de castells que tindrà lloc aquest diumenge a la carretera del Doctor Robert. Enguany, els encarregats d'obrir plaça serà la Vella de Valls, seguida dels castellers de Vilafranca i, finalment, els Nens del Vendrell. L'actuació, que aquest any té la baixa de les Joves, es podrà seguir en directe per aquesta casa, per Ràdio Televisió del Vendrell, amb coproducció amb TAC 12 i Penedès Televisió. Una diada, aquesta, de les colles campiones que segueix consolidant-se com un dels plats forts de l'inici de la temporada castellera. De fet, en el sorteig d'aquest ordre en parlava, i així ho explicaven i ho destacaven, l'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, i la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres.
1: Sobretot agrair, evidentment, a les colles que, bueno, primer per ser campiones, però sobretot per comprar-nos la idea, perquè realment crec que totes les diades de la temporada, doncs aquesta és un punt de referència i llueix molt i ens fa lluir a les colles, sobretot perquè és allò començar forts la temporada, i a nosaltres per tenir una oportunitat com mai de veure el milloret que hi ha en aquests moments.
2: Una diada que ha vingut per quedar-se, que la volem reforçar, i ha de ser la diada de referència d'inici de temporada, no? Tenim fira i ara tenim campiones i fira.
0: De moment, cap colla ensenya les cartes amb què sortiran a plaça diumenge, malgrat que tothom assegura que serà de màxims. Això sí, condicionada, avancen per les altes temperatures que s'estan registrant tots aquests dies. De fet, n'ha parlat de tot això des de la Vella de Valls, el seu cap de colla, Manel Urbano, dels castellers de Vilafranca, l'Àngel Grau, i com a co-cap de colla dels Nens del Vendrell, Pere Rovira. Escoltem els tres.
3: És una actuació que per dates ens va molt bé, perquè a l'inici de temporada, dia que es poden fer aquestes grans, bona competència al costat, colles que admirem i que ens agrada molt actuar amb elles, i un paratge o una situació històrica, no?, com és el Vendrell, que tots sabem de la història castellera que té.
4: Una mica també vaig amb el tema aquest del clima, que fer-ho el diumenge, si hem trobat la setmana passada a Berga, que feia una calor horrorosa i va ser ja complicat, no? Estem al principi de juny, que esperem que això pugui canviar una miqueta, però bueno, contents de ser-hi, contents de tornar-hi.
5: Sempre ens va bé quan actuem amb colles grans i amb colles que fan castells més grans que nosaltres. Això ens fa créixer, s'ha demostrat els dos anys. Recordo el primer any que vam fer el 3-8, que no el descarregàvem des d'abans de la pandèmia. Recordo el segon any, que el 3-8 també ens vam encallar de maintens desmuntats, i el dia de campiones va ser el dia que el vam poder treure.
0: I després de dos anys repetint-se exactament el mateix ordre de sortida, enguany ja se sabia que canviaria davant de l'absència anunciada de les Joves de Valls. Una baixa que ha generat suspicàcies després que els Vermells no fossin convidats a la fira de l'any passat, però que des dels Nens es vol desvincular cap mena de polèmica. De fet, així en feia referència la Carmen Montesinos, que és presidenta dels Nens del Vendrell.
6: I nosaltres vam tornar a contactar amb totes les colles convidades a la Diada de Colles Campiones, i les Joves de Valls, doncs, ja ens va comentar que tenia uns problemes aquest any per poder venir. Llavors, doncs, aquest any no els podrà acompanyar, però estem molt contents i estem segurs que la Diada serà igualment un èxit.
0: I això, de moment, cap colla ha volgut avançar el seu programa, tot i que en funció dels assajos, tant la Vella com els Verds, es mouran entre els dos bàsics de 9 i el 4 de 8, a banda del Pilar de 7, mentre que els Nens apostaran, si tot va bé, per descarregar per primer cop aquesta temporada el 3 de 8. La diada començarà a partir d'un quart d'1 de la tarda i serà transmès, com ja és habitual, en directe per aquesta casa, per Televisió Vendrell, com dèiem, en coproducció amb TAC 12 i Penedès Televisió. I el Penedès, que supera la mitjana en coneixement del català. El fet que molts dels residents del territori provinguin de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, ha estat una de les claus per poder mantenir aquest nivell d'ús de la llengua. El conseller de Política Lingüística ha participat en un acte amb alcaldes i regidors penedesencs. A dia d'avui, el 85% de la població del Penedès sap parlar català. Qui ens apropa aquesta informació des dels serveis informatius d'aquesta casa és en Llorenç Avinyó.
7: Aquesta setmana s'ha donat a conèixer l'enquesta d'usos sociolingüístics a la vegueria del Penedès, que mostra que en aquest territori els percentatges de coneixement del català són superiors a la mitjana de Catalunya. En concret, un 85,6% de la població sap parlar català, enfront del 80,4% del conjunt de Catalunya. Entre el 2018 i el 2023 ha crescut el nombre absolut de coneixedors i usuaris de la llengua, tot i que el percentatge global s'ha mantingut estable. En termes absoluts, el territori ha guanyat 35.000 parlants nous, mentre que la proporció de persones que entenen o parlen el català s'ha estabilitzat al voltant del 85%.
8: Té unes conseqüències lingüístiques una mica diferents. Per què? Doncs perquè hi arriba gent que sovint porta el català, a diferència d'algunes zones on tothom que arriba, arriba de fora de Catalunya. En canvi, aquí una part significativa de la gent que arriba, arriba sabent el català, de vegades parlant-lo ja en família, fins i tot alguns una part el tenen com a llengua inicial, i tot plegat el que fa és que creixi el nombre de parlants del català en termes absoluts.
7: A l'altra banda de la balança, els moviments demogràfics de la vegueria Penedès deixen dates més preocupants.
8: Aprenen poc i fan servir molt poc el català. Per tant, tenim aquests dos elements. Gent que ve de la resta de Catalunya que fa pujar el nombre d'usuaris del català, però en canvi a la vegueria hi ha dificultats per aconseguir aquesta integració lingüística.
7: Revertir situacions com aquesta és l'objectiu del pla que s'ha presentat a un seguit d'alcaldes i regidors de la vegueria Penedès. El Departament de Política Lingüística els ha traslladat un llistat amb 40 propostes d'acció pensades perquè qualsevol ajuntament pugui incorporar el criteri lingüístic de manera transversal a les seves polítiques públiques.
9: I les sales d'estudi de la Biblioteca Terra Baixa tornen a obrir des del mes de maig les seves portes el cap de setmana, coincidint amb l'arribada dels exàmens. La tranquil·litat, l'accés a internet i a l'aire condicionat són alguns dels motius que impulsen molts estudiants a fer ús d'aquest servei. Una opció que agraeixen i molt a tots els seus usuaris. I l'església parroquial del Vendrell acollirà aquest divendres demà a partir de 8:45 del vespre un concert d'orgue diferent. L'organista Josep Mateu i el graller Daniel Carbonell protagonitzaran una actuació que porta per títol Pau Casals i la Gralla. Estrenaran 5 peces inèdites encarregades per l'ocasió de Sergi Masalies, l'Herbert Gomí, la Carlota Baldrís, la Jana Ginesta i el mateix Josep Mateu. I també s'interpretaran altres composicions de Gralla que són patrimoni vendrellenc amb l'acompanyament d'en Jordi Anglès en Vero. L'objectiu del concert és homenatjar Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement i coincidint els 250 anys d'història de l'orgue. El concert és de taquilla inversa i al final es podrà adquirir el cava commemoratiu de l'efemèride de l'orgue, un concert que forma part de la programació d'enguany de l'entitat l'Orgue del Vendrell. De fet, en parlarem, farem la prèvia, com ja és habitual, a la segona part del programa, quan passin pocs minuts de les 10, i com sempre ho farem amb en Lluís Cintes, qui s'encarrega d'explicar-nos i fer-nos això, la prèvia dels concerts que van arribant. No us ho perdeu.
10: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
11: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
10: Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
9: 3 minuts per 8:45.
0: I seguim amb més informació, ara ja ben pendents de l'actualitat esportiva, amb en Jordi Grey.
12: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol. El pavelló del complex de tenis ha acollit aquest cap de setmana un clínic a càrrec de l'exporter Julio Rodríguez. Rodríguez, format a les categories inferiors del Barça, va jugar també durant la seva trajectòria professional en diversos equips de la Lliga Sobal, com Ciudad Real, Teca Cantàbria i Osca. Un cop retirat, Rodríguez ha seguit vinculat a l'handbol com a entrenador de porters de la Federació Aragonesa i també com un dels impulsors del Costa Dorada Handball Cup. Arran de la incorporació enguany al pavelló municipal, com a subseu d'aquest torneig internacional de Setmana Santa, va sorgir la possibilitat d'ampliar la col·laboració entre l'handbol Vendrell i l'organització del Costa Dorada, que finalment s'ha concretat amb aquest clínic destinat a les categories infantil i cadet. Escoltem el coordinador de l'handbol Vendrell, Pepe Olivares.
13: La sensació de jugadors del club molt bona. Sí que és veritat que m'ha agafat un dia que fa molta calor, però bueno, molt bé, superimplicats tots i supercontents.
12: I escoltem també el membre del Costa Dorada Handball Cup i organitzador d'aquest clínic, Julio Rodríguez.
14: Yo vengo a sumar y me lo estoy pasando muy bien y a disfrutar y que me sirva de algo pues las pequeñas cositas que intentamos introducir nuevas como un aire fresco para los entrenadores de aquí. Entrenamos diferentes contenidos, pues tema de contraataque, tema de entrenamiento del portero, tema del contraataque más la defensa, defensa y contraataque, diferentes aspectos defensivos y hemos variado un poquito para que no se aburran.
12: Durant tot el dissabte i diumenge al matí, una quarantena de jugadors i jugadores de l'handbol Vendrell han pogut gaudir de diversos entrenaments específics i partits per poder posar en pràctica tot l'aprenentatge recollit durant el clínic. I seguim parlant de gimnàstica rítmica. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte el 8è trofeu d'iniciació Vila del Vendrell i el 3è trofeu d'iniciació Més 25, organitzat pel Club Rítmic al Vendrell. 350 gimnastes d'una vintena de clubs de la zona han participat en una competició que serveix per mesurar el nivell de les membres més primerenques. En el cas del conjunt anfitrió, les vendrellenques aconseguien un total de 8 medalles, un bronze en duo prebenjamí, amb shake, or en duo infantil amb estrelles, or i plata en quartet mini amb les Ramones i les Minions, or en quartet prebenjamí amb l'Azó, or en quartet a l'avió amb ritmo, plata en conjunt prebenjamí amb les Wonkas i bronze en conjunt més 25 amb les Resistentes. Escoltem la directora tècnica del Club Rítmic al Vendrell, Daniela Monsalvo.
15: Es un orgullo organizar este trofeo porque son para niñas que todavía no se han estrenado en competición en ningún estilo, ni federación, ni cursel, ni nada. Así que es un placer organizar este trofeo. Nos da mucha alegría, la verdad, nos la pasamos súper bien viendo a las niñas competir porque les hace tanta ilusión su primer trofeo, su primer maillot, su primer maquillaje, que así que súper bien.
12: Diumenge, també al pavelló municipal, arriba el torn de la segona fase de la Copa Catalana de Conjunts Primavera entre el nivell 4 i el 8. 150 participants d'arreu de Catalunya han disputat una jornada també força profitosa per al Club Rítmic al Vendrell. Finalment, les anfitriones aconseguien dues medalles, una d'or en conjunts cadet base, després d'imposar-se al Balaguer, i un bronze en conjunts alevins de nivell 4, quedant només per darrere de Balaguer i Sant Cugat. Tot plegat, se suma una temporada força satisfactòria per als interessos vendrellencs. Escoltant de nou Daniela Monsalvo.
15: Salimos en todas las competiciones, nos ha ido muy bien en todos los niveles. Las niñas están empezando a andar al callo, así que estamos muy felices. Y bueno, en los campeonatos de España también hemos obtenido muy buenos resultados. Así que un fin de fiesta, que falta todavía nuestro festival, que sabéis que para nosotros es muy importante, pero creo que es un fin de fiesta de una temporada, de la mitad temporada de 25-26, muy, muy bueno.
12: Així doncs, ara, el pròxim repte del Club Rítmic al Vendrell serà l'organització del seu tercer trofeu ja després de l'estiu, previst per al dissabte 26 de setembre al pavelló municipal. I acabem parlant de patinatge. Edgar Cavaques s'ha classificat per al Campionat d'Espanya de Solo Dance, que es disputarà entre el 18 i el 20 de juny a la localitat malaguenya de Fuengirola. El patinador de l'Artístic Skating Unit ha aconseguit el bitllet després de proclamar-se subcampió de Catalunya aquest diumenge a Torredembarra. Tot i no poder ser el campió, el vendrellenc feia un esforç molt gran per poder penjar-se la plata en trobar-se malalt, quedant només per darrere de Kilian Gomis del Ripollet, que aconseguia l'or mentre que completava el...
16: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
10: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I dels esports, també com ja és habitual, saltem cap a les portades. Les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dijous 4 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Els acomiadaments de Dou també arriben a Tarragona.
9: a Espanya afectarà a 138 llocs de treball, la majoria a Tarragona. La multinacional ja havia anunciat una retallada del 13% de la seva plantilla. Les institucions amb el govern al capdavant mostren la seva solidaritat amb els treballadors i les plantes de Tarragona. Més informacions en portada. Planelles, Intervé i la Torre de Jesús també serà beneïda en català. Pel que fa a l'equip esbat de Barcelona, planteja una cerimònia només en castellà i en llatí. En sanitat, les protestes dels metges aplacen operacions i visites. Denuncien esgotament per les guàrdies de 24 hores. En educació, avui se sabrà si els professors avalen l'acord. En Rodalies, els túnels del Garraf a punt per poder tornar a reobrir el trànsit. I Reus, els 48 països públics del complex Riera el 19 de juny. Pisos, els 48 pisos d'aquest complex. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, també una altra de les portades habituals. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia al Cercle d'Economia els comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. Page reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. I, mentrestant, Luco sosté que Leire Díaz volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar a Marchena per l'amnistia. Al mateix temps, també amb la participació del president del govern espanyol, primera Pedro Grífols, Pedro Sánchez, que va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall i a l'arrencada de Seat a Martorell, dels cotxes elèctrics, el Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. I Ucraïna ataca Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum. I Malià segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units. I prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen de guies. I ja acabarem aquesta secció, com més habitual, amb La Vanguardia. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. L'OSDE subratlla el creixement d'Espanya a Europa. I Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica. Els agents assenyalen a Cerdán com el líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. Luco apunta a maniobres de Leire Díaz en Villarejo per buscar draps bruts d'investigadors o de jutges de Marchena. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com solem explicar, ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de destacar una mica millor la informació del dia.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
11: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
10: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
11: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
10: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.

0: I dins de tot aquest circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Pardo hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Pardo fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Cañete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí. Sí, amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, jo sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins el vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, No és un dels gèneres artístics potser més, no? O què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicada l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o dibuixar. No estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
0: No,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, materials pneumàtics, tot, radials, clar, impossible.
0: És una cosa
1: que
0: sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, Tornem-ho a dir, sobretot, no desmereixem, que n'hem parlat en altres ocasions, d'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica, i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: Sí, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmet al públic. Això.
0: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber manegar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico,
1: Aquí hi ha tant d'anys.
0: Doncs
1: t'explico.
0: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpia... han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que, com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
0: sí,
1: i a la fusta li surten esquerdes.
0: Ah,
1: i no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer, jo no sé qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar aquestes coses que es troben a la fusta.
0: Val.
1: Sí, aleshores, hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha allà dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
0: Val.
1: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
0: Val.
1: Hi ha una tècnica. Però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem res. Vaig a fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
0: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines a utilitzar. No, jo sí, també, com tu crec, dins la meva ignorància, és a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element, i qualsevol element té una noblesa, i a més, si es treballa amb connotació artística, ja ni t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia aquesta dificultat, és a dir, amb una radial, que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
1: Sí, sí.
0: En certa manera és xulíssim, eh?
1: Bueno.
0: Va, anem a l'exposició.
1: Vinga, anem.
0: Pensa que anem parlant una mica més aquí, si et sembla, però sobretot jo he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que va estar dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials. En aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició.
1: Mm-hmm.
0: Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
1: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
0: Sí.
1: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci, la reflexió, realment costa. Perquè estem acostumats a sortir corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard. Que...
0: Clar,
1: aleshores,
0: sí.
1: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem, són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida? Els moments bonics. Allò que vols sacaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força del silenci parla d'aquests moments. Els moments d'interioritat, on et trobes en tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar. O sigui, el que ens ha passat existeix.
0: Sí.
1: Però, com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no? Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones. Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat a tu. Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador. I a l'espectador es senti reconegut perquè hi ha coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu.
0: Jo, a vegades,
1: en alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de l'úter, no? És el retorn a l'úter. Al final penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no... que les faríem diferent.
0: Clar, i tant.
1: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu i
0: clar,
1: jo.
0: I no ho estigués explicant.
1: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
0: Clar.
1: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
0: Ja.
1: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia... bestial. No només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
0: Sí,
1: aquest projecte també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
0: Molt bé.
1: El poder de l'art.
0: Clar.
1: I la força del silenci com a exposició, d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
0: Uau. Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, Completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no ens porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
0: Sí,
1: l'aurea elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè, per un tema classista.
0: Sí, no, tant,
1: no
0: i
1: deixa.
0: Tant.
1: I, o sigui, el fet de tindre aquesta aurea també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Aleshores, si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a veure l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys.
0: Uh-huh.
1: Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O, per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, i que aquest, quan et caus et fas mal,
0: uh-huh,
1: val? Doncs, i et surt una ferida, uh-huh, doncs, i que no tornaràs a caure en aquell lloc perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el Kintsugi, uau, també.
0: Uau.
1: Clar,
0: sí,
1: si tu apropes el llenguatge... Aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí.
1: Si nosaltres anem a una enquera d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no?
1: Sí.
0: Hi ha aquesta quarta paret que segurament, uh-huh, es munta, eh? L'important és desmuntar-la,
1: sí,
0: però quan és veritat, és cert.
1: Això és tan important, difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i,
0: clar,
1: pot crear molts vincles com a societat, com a... terapèutic, no?
0: Sí.
1: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
0: clar.
1: No?
0: Sí.
1: Que hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí. La transformació de la matèria, eh? I de les emocions. O no, també, no sé com... Donar corporalitat i massa a les emocions, també, en certa manera,
1: sí,
0: eh? Moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, eh? Com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera, uh-huh, artística i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita.
0: Uh-huh.
1: El meu besavi era forjador artístic,
0: val,
1: es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post... tot el tema del modernisme, ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb coses de forja.
0: Uh-huh.
1: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meves àvies, ma mare treballava, la meva àvia treballava, i el tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per el fet de que és el meu llenguatge.
0: Val, sí.
1: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no?
0: Uh-huh.
1: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per,
0: val,
1: les dones.
0: Val,
1: és un parèntesi.
0: Clar.
1: Clar, si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar, has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida, aleshores he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
0: Sí.
1: I d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no?
0: Sí. Que bé.
1: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, he madurat.
0: Clar.
1: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes
0: coses, no? Clar, perquè ets una altra persona, no?
1: Has
0: evolucionat com a persona.
1: Sí.
0: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo, a partir d'aquí, que deies tu, seguint evolucionant artísticament
1: i
0: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm, La gent pot seguir per xarxes socials?
1: Sí.
0: Que sí que les tens actives?
1: Carme Canete.
0: Vale.
1: Carme Canete. Canete,
0: clar,
1: perquè la enya no existeix.
0: Exacte.
1: Això és Carme Canete i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia.
0: Perfecte.
1: A vegades com a vegades com s'està fent aquesta escultura, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè a cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, també has d'intentar, no?,
0: sí,
1: donar un punt més, no?,
0: exacte,
1: que et fan sentir bé, no?, com per exemple pues, el mar, no?, pues,
0: que bé, que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes, i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo, que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla?
1: Un
0: altre dia quedem
1: i
0: ho acabem de conformar,
1: quan
0: això, i seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
1: I filosofar. Tant, la porta està oberta, quan vulguis.
0: Gràcies, Carme, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Ràdio El Vendrell, ens trobaràs aquí al 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Doncs ja està, ja perfilem aquesta primera part del programa. Queden això, 5 minuts exactes perquè siguin les 10. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja saltarem cap a la segona hora del programa amb més contingut i amb més coses. Però sempre, sempre, sempre amb aquesta intenció d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, sense anar més enllà, però això, amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. De fet, sempre, sempre, sempre ho expliquem així. A més, una segona part que vindrà marcada avui dijous per bé aquesta prèvia d'aquest gran concert, d'aquest nou concert dins la programació de l'Orga que arriba aquest mateix divendres, és a dir, demà mateix, que uneix bé l'Orga i la Gralla. De fet, el títol és Les Gralles d'en Pau Casals. A més, amb moltes cançons inèdites, composades per l'ocasió, entre d'altres, així que farem la prèvia, en principi, amb qui sempre ve a explicar-ho, que és en Lluís Cintes, a banda de poder parlar amb els protagonistes musicals d'aquest mateix concert. Això, començarem per aquí, però a banda, i també allò amb la mirada posada, el 12 d'agost, que ja sabeu que hi ha l'eclipsi solar. A través del Connecta 14 i a través del contingut que preparen els serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant i amb aquest espai compartit entre ràdio i televisió al Vendrell, doncs coneixerem, de fet, una publicació que parla d'aquest eclipsi, justament l'eclipsi del segle. I és una conversa fantàstica elaborada per la nostra companya Sílvia Martínez, com ara dèiem, i que ens ajudarà a conèixer una mica millor com ha d'arribar aquest eclipsi el 12 d'agost. També hi haurà temps per l'agenda, per l'activitat, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després encara tindrem ja tercera i última part amb més contingut i amb més coses, encapçalant tercera part amb la secció digital, amb la Maria Fernández, que sempre ens aporta aquests continguts amb contingut sobre xarxa, sobre allò que s'hi cou, sobre tendència. I també parlant d'aquest cap de setmana, que en principi serà un cap de setmana genial, a través de tot aquest projecte de la Ruta dels Genis, el paisatge dels genis, i que engloba diferents municipis de la Costa Daurada que justament tenen vinculació amb aquests grans personatges universals, com són Pau Casals, com no, el que ens toca a nosaltres de primera mà, però també Joan Miró, Antoni Gaudí, entre d'altres. Acabarem de conèixer aquesta proposta i aquests projectes que es desenvolupen amb aquest primer cap de setmana de juny i que s'anirà repetint en anys posteriors per celebrar justament això, aquesta universalitat d'aquests personatges amb moltíssimes activitats. I és que no en va, aquest és un cap de setmana amb molta activitat aquí al Vendrell, coincideixen moltes coses, no només els actes d'aquest cap de setmana genial, sinó que a més també hi ha castells, hi ha el Shopping Night, un cap de setmana prou intens. Doncs bé, de tot això intentarem explicar-ho i parlar-ne en tots aquests continguts, per suposat també ja a la recta final del programa. I una bona estona abans d'arribar a les 12 també tindrem temps per la participació, per les trucades, i sempre a través de tots aquests punts habituals de contacte i que sempre anem recordant, com és el cas del WhatsApp, que de fet, sempre que estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101, però també ens podeu enviar un correu electrònic, tot i que en aquest cas ho podeu fer en qualsevol moment del dia, a calaixera@rtb-elvendrell.cat. I sempre en la participació final, el telèfon, el 977-15-70-69, que estarà a la vostra pleníssima disposició, com és habitual. Contingut a punt, i que seguirem després del butlletí, com ja hem dit, això, a través del 107.1 de l'FM, sobretot sempre, sempre, sempre, i principalment a través de la ràdio, això, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtb-elvendrell.cat, o també a través de televisió, i podeu posar una mica d'imatge a la ràdio. Pendents de l'actualització de les notícies, i de seguida tot això que hem explicat. No us ho perdeu. Fins ara.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtbelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
3: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
2: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui en epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Això, les notícies actualitzades, el butlletí ja habitual en cada hora en punt, en principi amb la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porta segona part de Calaixera. Recordant que avui és dijous, 4 de juny, gràcies per ser-hi, programa número 3.984, sempre un plaer. Treballar en tota aquesta estona de ràdio, ràdio senzilla, propera, però sempre amb la intenció d'explicar moltíssimes coses i trobar sempre aquests bons punts de conversa. I, de fet, com ja hem explicat, és el que farem de seguida, perquè volem parlar justament del concert que arriba demà divendres, un nou concert d'orgue, a més, amb aquesta vinculació de l'orgue Pau Casals amb la gralla, que la tenia molt present, la gralla, en Pau Casals. Doncs un concert de primer ordre, a més, amb moltes sorpreses, amb cançons inèdites, amb composicions fetes expresses. Bé, no us ho perdeu, perquè realment la prèvia d'aquest concert i del propi concert val molt la pena això que tingueu ben present. A banda, també tindrem el Connecta 14, aquest espai compartit entre ràdio i televisió, i també acabarem de parlar de l'activitat cultural i d'agenda, que hi ha moltes coses aquest proper cap de setmana. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa única de tot.
0: I aquesta ja és la sintonia habitual i que sempre dona pas a aquestes trobades i, en principi, aquestes prèvies que sempre fem quan hi ha concert d'orgue, a través dels Amics de l'Orgue. Lluís Cintas, molt bon dia.
2: Bon dia, Pere, bon dia.
0: Com estàs?
2: Doncs sempre bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Que bé.
2: A punt per aquest concert ja, que serà l'últim concert del primer semestre.
0: Val.
2: Dins aquest any de celebració del 250 aniversari.
0: Clar.
2: Que coincideix també amb el 150 aniversari de Pau Casals. Molt important.
0: És un any molt intens, culturalment parlant.
2: A partir d'aquest divendres que farem aquest concert, doncs ja anarem en el Festival Internacional de Música, que serà la nostra participació. Serà el dia 13 de juliol, que ja en parlarem.
0: Val, sí.
2: Primer de presentar aquest darrer concert, aquest últim concert, que serà de gralla, un instrument tan distintiu d'aquestes contrades, no? És molt distintiu, aquí agrada molt, és l'instrument del Vendrell, diguéssim, no?
0: Sí.
2: Per tant, l'orgue i la gralla pot ser, pues, molt bonic. Pot ser, no, perquè ja s'ha fet altres vegades, no?
0: Sí.
2: Amb dos intèrprets, a més, que aquí són molt estimats. Un és Josep Mateu, i per l'altra banda, Daniel Carbonell, ja coneguts del Vendrell, i que sé molt bé que ells també estimen el Vendrell i que estimen l'orgue. Ah. Això, pues, ja se conjunten les dues coses, que pot estar molt bé. Bueno, Josep Mateu, poca cosa hem de dir, perquè el coneixem moltíssim. És l'organista de Lió, de Valls, del monestir de Poblet, que avui precisament estan celebrant el Corpus Christi, és un dia important, no? I, per altra banda, Dani Carbonell és professor de l'SMUC i també un gran defensor de la música i dels instruments tradicionals. No només toca la gralla, sinó el sac de gemecs i, bueno, altres instruments que ell ha defensat des del punt de vista més acadèmic, no?
0: Sí.
2: Ell avui no ens podrà... No poden estar aquí cap dels dos. Un, òbviament, perquè és el Corpus i està a Poblet, i l'altre perquè és de Reus, i avui a Reus també passen moltes coses.
0: Sí, gegants
2: per aquí,
0: sí,
2: processons per allà, i, bueno, molta cultura popular a Reus, tant... Bueno, però he fet una cosa. Per una banda, el Pep Mateu el tindrem en directe, per telèfon, mentre que Dani Carbonell m'ha enviat uns tracks de veu, que també els posarem, que és el que ell opina sobre unes composicions que s'han escrit expressament per estrenar-se demà. Unes composicions que han, que han escrit diversos compositors, i tots són composicions que tenen a veure amb la vida i la història de Pau Casals, no?
0: Que bé, a més, això, clar, és un... No sé si en poques vegades passa que un concert pugui acollir tantes composicions inèdites, em fa l'efecte.
2: Sí. L'últim ja va acollir una composició molt bonica d'Álvaro Metzger, que era sobre Lobos Omnes de Pau Casals, sempre redundant damunt d'aquesta figura, però això és el seu 50 aniversari, però
0: clar,
2: això, pues, és la nostra manera de fer-li l'homenatge, no?
0: Tenim en Josep Mateu,
2: el podem
0: saludar ja, que ens escoltes des del principi que hem començat. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Lluís, Pere i tothom. Bon dia, bon dia.
0: Gràcies.
2: El sento fluixet,
0: Sí. Potser són els teus auriculars,
2: Sí?
0: A control ho sentim bé.
2: Ah, vale, molt bé.
0: A control ho sentim bé.
2: Pere, per als qui no som organistes, que som la majoria, i els qui no som grallers, que també som la majoria, veiem aquest concert, veiem aquests dos instruments com a molt familiars, no? O sigui, tècnicament deu ser fàcil conjuntar aquests dos instruments en un mateix concert, no?
3: Sí, bé, són dos instruments que lliguen molt bé entre els dos, pel tipus de sonoritat, i sí, és una combinació. A mi particularment m'agrada molt com sonen els dos junts ja fa molt de temps.
0: Clar, és això, que ja, almenys aquí al Vendrell ja s'ha provat i ja es coneix aquesta vinculació, no? I el que significa una mica empastar els dos sons, que lliguen molt bé, que a priori, no? Podries imaginar-te que no, pel que sigui, perquè a vegades la gralla també té una connotació, doncs, a vegades massa popular, si podem dir-ho així.
2: Per dins una església potser sí, no? Però jo he sentit a vegades el Vero tocant l'ofertori i se te
0: sí,
2: posa la vella.
0: Sí, per això dic que per sort, des de fa molts anys, i la gran feina i la gran tasca que fan músics com en Josep Mateu o en Dani Carbonell, que s'encarreguen de potenciar aquest tipus d'instruments, digue-li de doble canya o no, que són instruments que potser tenien més presència al carrer, però com a caps dels anys hem tingut el seu protagonisme musical, que és una mica com estem ara, no, Josep? I estàs d'acord amb això, no?
3: Sí, completament.
2: I vosaltres dos, òbviament, us coneixeu i, òbviament, ja heu fet coses junts, no? Però com heu preparat aquest concert? Com és la preparació?
3: Bé, una mica que ja havíem fet bastanta cosa junts, ja fa molts anys, i justament aquí al Vendrell també havíem fet un concert, ja no me'n recordo quan se'n fa, però bastants, que va ser el primer concert que vam fer junts fa molts anys, vam fer justament aquí a l'Orgue del Vendrell. I bé, ha sigut una tasca bonica, sí, entretinguda i interessant també, a part de les peces que més o menys fem una part que ja no són de nova creació, perquè també estan vinculades amb Pau Casals, no? Per exemple, la Sardana de Sant Martí del Canigó i coses així. Però ha sigut també com una divertida manera, no?, haver coses noves, no? Ui, això com sonarà, això no sé què, no ho hem sentit abans, com podem, bueno, aquest treball sempre quan és una cosa que és completament nova, no? Bueno, saltarem una mica el que vol el compositor, com ho lliguem tot això. I a més hi ha de molts estils, no? D'estils més contemporanis, una mica més picants, i altres més melòdics, una mica...
2: Molt, o sigui, que seria musicalment molt variat, no?
3: Sí, hi ha moltes estètiques bastant diferents.
2: Sí, bueno, els 5 compositors que nosaltres hem convidat a fer aquestes obres de nova factura són el Sergi Massalias, Albert Gomí, la Carlota Valdrís, la Jana Ginestà i tu, el Josep Mateu, tu mateix. Jo tenc uns àudios del Dani Carbonell que m'explica una miqueta. Si posem el primer, ell comença parlant una miqueta de com... de què tenia que veure la gralla amb Pau Casals, o Pau Casals amb la... quina la relació que tenia Pau Casals amb aquest instrument, i presenta la primera obra aquesta de Sergi Massalias, que es diu Aurora Resonans, i ens diu per què.
4: En el moment que Pau Casals vivia al Vendrell, les gralles eren

0: ell la partitura de les matinades com ofrena, i ella el dematí es veu que tocava les matinades, que n'hi deia, amb els nebots i així, i, però tocava coses de Bach, eh? Però ell li deia que tocava les matinades per l'hora. I inspirat en això, doncs, en Sergi Masalías ha fet una peça que es diu Aurora Resonance, el matí i la ressonància d'una església i l'aurora matinal, inspirada en el toc de matinades.
1: Ostres, clar, és que
2: bonic, eh?
1: Matinades, gralles, sí. Clar, és que tot va molt...
2: Aurora Resonance és tal qual, és el que explica, no?
1: Sí, sí,
2: de,
1: sí.
2: De l'Albert Gomí, bueno, l'Albert Gomí ha escrit una peça que es diu Toc de castells per la pau.
1: Imagina't.
2: També, bueno, a veure què diu.
0: Una de les peces que no podia faltar és el toc de castells. Pau Casals es diu que és el primer que va escriure la partitura amb un dinar que li van demanar. Segurament hi ha alguna de més antiga, però és igual, és molt bonic que Pau Casals transcrivís el primer toc de castells en partitura i de memòria. I bé, els castellers l'havien anat a veure, li havien fet castells, ell havia participat, i bé, és una música important. Llavors, l'Albert Gomí ha fet una peça inspirada en el Pau Casals, que a més resulta que Coses de la vida és un gran admirador, havia fet un llibre, coneixia molt bé tota la seva història i tot el seu llegat. I ha fet unes variacions, sobretot a castells, molt, molt xules per orga i gralla.
1: Uau, que bé.
2: Sí, després la Carlota Valdrís ha fet una petita història, bueno, ha replegat, diguéssim, una petita història que és molt bonica. O sigui, segurament no és coneguda, però és una història que a mi, no sé, només saber de què va, pues la veritat és que serà una peça molt sensible i molt emotiva, no? Que es diu Timbal trencat, crònica d'un silenci, de la Carlota Valdrís.
0: Una història de Pau Casals i la Gralla, tot i que indirecta, però molt, molt bonica, és quan els nens del Vendrell van anar a veure Pau Casals a Prada de Conflent, i els grallers que hi anaven, hi havia el timbaler Jaume Esteve Oliva, el Casalta, que era el timbaler dels Macaris. Va haver un accident amb el timbal, aquest timbal va caure i es va trencar, i pobre home, de la vergonya de no poder tocar davant del mestre i d'anar fins allà, va deixar de tocar molts anys. Això dona la imatge de l'admiració que tenia, no?, el poble del Vendrell amb Pau Casals. Molts anys després va tornar a tocar, i bé, la història és bonica, i hem dedicat una peça en aquesta situació, i a més en homenatge, no?, al timbaler dels Macaris. N'hem anomenat Timbal trencat, i la música l'ha fet la Carlota Valdrís, i quan li vaig encarregar, a part que coneixia perfectament el Macari, ella va anar de nena petita en aquest viatge, vull dir que els astres se'ns ajunten.
2: Aquell viatge que s'ha reproduït ara fa un mes.
1: Sí, sí, sí, no fa gaire.
2: Altra vegada s'ha fet l'homenatge en aquell viatge,
1: sí, sí.
2: I a tots aquells que van anar a Lourdes.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: te recordes que segons que hi havia, sí, el franquisme, sí, sí, sí. Que no els deixaven, no els hi donaven
1: correcte,
2: el passaport.
1: Aquests passaports, sí. Col·lectius, etc. I de fet, aquí a la ràdio hem escoltat aquesta anècdota del propi Casalta en vida, eh?
2: Aquestes són les subhistòries dins,
1: sí, la història,
2: dins, no? La història. Que és el que conforma la història del poble, no?
1: Ara arriba en aquesta composició d'aquest timbal trencat que tant, sí, ens havia explicat en Casalta.
2: Pregària i festa que ens va fer la Jana Ginestà, no? Pregària i festa.
1: Que és molt sovint, eh? Està molt lligat, també, tot plegat.
0: Una història divertida de Pau Casals i la Gralla és quan els Romers, uns grallers molt, molt mítics, que tocaven la gralla seca, curta, famosa, es van comprar les gralles llargues que estaven de moda al 1900, que tenien més tessitura, sonaven més dolces, podies fer ballables, moderns i així, i el primer que van fer és anar a l'ensenyar al mestre. Mini mestre, ja tenim aquestes gralles, i els hi va dir que no, que havien d'agafar les velles i tocar com sempre, i que aquells instruments eren del dimoni. I ho van fer així, és a dir, ells havien fet la inversió i el món dels grallers anava cap allà, però si el mestre va dir que havien de tocar les seques, doncs van deixar-ho estar i van tornar a les seques. Gràcies a això, el 1930, els Romers enregistren un disc de pedra i graven el toc de processó, castells, els tocs més tradicionals, i sentim la gralla seca com es tocava abans de ser substituïda per aquestes gralles llargues. O sigui, de manera indirecta ens va salvar una manera de tocar. I bé, la Jana Ginesta, una jove molt talentosa oboista, compositora, a partir del toc de processó, doncs ha fet tota una obra molt, molt xula, que l'ha anomenat Pregària i Festa, que ens agrada molt perquè té la part aquesta més litúrgica i també la part més festiva. Cada festes populars.
1: Cada cançó i cada composició

0: una història, eh?
1: Moltes gràcies a Daniel Carbonell per haver estat present, com a mínim, amb l'enregistrament aquest, perquè ara la cinquena peça, que es diu L'última carta, l'autor és el Josep Mateu, i el tenim en directe, i jo crec que ens ho podria explicar, eh? Això de L'última carta.
0: Josep, clar, és composició de Gralla, entenc, no, doncs? La teva també?
2: Sí, és de Gralla i Orca, sí, com totes les altres.
0: Molt bé. Què ens expliques d'aquesta composició, L'última carta?
2: Doncs mira, aquesta confessió, la darrera carta, parla també, bueno, de que el Pau Casals, quan estava fora de Catalunya, tampoc no va deixar mai de comunicar-se amb tots els grallers i tal, i llavors escrivien cartes, enviaven notícies, bueno, una mica de correspondència, material i tal, no? I, bueno, pocs mesos abans de morir li van enviar uns enregistraments amb caset, no? Que hi havia llavors. Sempre de caset amb uns enregistraments de Gralla perquè els escoltés i tal, però aquesta carta ja no va mai tenir una resposta, no? Perquè després va morir, potser estava molt cansat, molt gran, però, bueno, no hi ha constància de que aquesta carta retornés i bueno. Llavors, una mica és com a cloenda, no? Com de la seva darrera etapa de la vida, aquesta darrera carta que mai es va arribar a contestar. Llavors, una mica està basada en el toc d'ofertori de les dones, que també és una peça que s'interpretarà just abans d'això amb dos gralles, el Vero també sí, amb el Dani Carbonell, esperant els dos en conjunt, amb una gralla molt especial. I bueno, llavors, sobre aquesta melodia, doncs, està feta una mica unes variacions, doncs això, que evoca una mica des d'aquest marxar cap a l'exili, aquesta correspondència, aquestes músiques de festa que es anaven intercanviant, i al final, doncs, com queda amb la incògnita, no és una peça que tingui un final molt redundant, sinó que és com que va morint i queda un final en incògnit, perquè realment no sabem si va contestar o no.
0: Clar, ostres, bé, també això, doncs, evidentment una composició amb història,
1: Que bé.
0: Amb història. Sí, feia referència, que també és un punt important, aquest ofertori del qual hi participarà el Vero, i a més tu deies amb una gralla molt especial, perquè justament és una gralla del Casimiro,
1: Sí. Justament. En aquest concert també sonarà la gralla dels Casimiros, en una peça titulada Ofertoris dels Caps Blancs, acompanyat pel graller vendrellenc Jordi Inglés Vero. El mes de desembre de l'any 2025, les germanes Maria i Montserrat Coll van cedir a l'Orga del Vendrell la gralla del seu avi Casimir Coll i Morros, que fou responsable de la formació de grallers coneguts com els Casimiros. El senyor Coll també fou un reconegut per ser constructor d'inxes. Unes d'elles fou entregada junt amb una gralla al mestre Casals en nom dels músics locals el juliol de 1927. En el seu inici, a la formació també en formava part, entre d'altres, el seu germà Joan Coll i Morros. L'instrument que ens van cedir és una gralla de 5 claus d'alpaca i fusta de granadillo, construïda per l'utier Nofre Pomar de Barcelona, conegut com el Nofre, una amb l'única finalitat que soni a l'església. Bueno, pues, bé, doncs, què serà això?
0: És que és un concert amb moltes particularitats, eh?
1: Ep, què serà això? Que sentirem aquesta gralla tan històrica? O...
2: Sí. I alguna sorpresa més, també.
0: Sí, creia que hi ha alguna cosa més? Ostres.
2: Sí, no. Però bueno, això ens deixem mig en sorpresa.
1: No ens deixis així, què vol dir?
2: A la peça del timbal trencat,
1: sí,
2: de la capota Valdris,
1: sí,
2: també hi haurà un timbal que sonarà.
1: Trencat?
0: Bueno, no.
2: Aquesta ocasió suposo que estarà sencer, però és un timbal que està bastant relacionat amb la història.
0: Ostres.
1: Ah, que bé. Ostres, per tant, tindrem un timbaler, també, no?
2: També.
0: Que bé. Clar, és això, torno a dir, és justament per anunciar aquest concert que reuneix totes aquestes particularitats i aquestes excepcionalitats, com són aquest munt de composicions inèdites que s'estrenen, doncs, a banda d'això, de sentir la pròpia gralla del Casimiro, de l'antic Casimiro, a més amb la interpretació del Vero, que és un concert que plega moltes coses, em fa l'efecte. Suposo que vosaltres, Josep, també sou conscients d'això, no? Poques vegades passa, no?, que es pugui donar tanta importància a la gralla, per suposat a l'orga, però deixa'm-ho dir, sobretot per la gralla, no?
2: Sí, no, a més aquest concert també té un component extra musical, no? Tota aquesta que l'envolta, no? Aquesta emotivitat, aquests records, aquestes històries, aquests instruments relacionats directament, no?
1: Suposo que cada compositor ha fet la seva pròpia creació, el seu estil i tal, però si m'ho demanéssim, jo no soc compositor, però si ho fos, estaria entre lo popular del so de la gralla i lo solemne del so de l'òrgan. No sé, no, cap on t'aniries tu? No sé, cap on han anat aquests compositors que ja han escrit aquestes 5 peces?
2: Sí, el material de partida també sempre havia d'estar relacionat amb una de les melodies que cada compositor se'ns ha proposat, no? Tu, sobre aquesta melodia i aquesta història, has de fer alguna cosa, vull dir que una mica les melodies amb les quals havia d'estar inspirat ja... I tots els compositors, o sigui, és molt... La part de la gralla és molt idiomàtica, vull dir que és gralla, vull dir, és molt mediterrani, molt...
1: Molt personal, molt personalitzat.
2: Sí, sí, sí, tot cada un, harmònicament i estèticament, té el seu llenguatge diferent, però les melodies de la gralla i el llenguatge de la gralla és molt, molt de gralla.
0: Que bé. Entenc que no seran gralles seques, no? Com deia el mestre, sinó que són ja les gralles llargues o les gralles de claus, no? Les gralles dolces, que també a vegades es coneixen.
2: Bueno, això una mica el Dani ha anat provant diferents gralles i així. I bé, sí, sí.
0: Bé, a veure què sentim, doncs, què sentim. Perquè ja certa, jo més o menys conec aquest mundillo i sé què passa, no? Que és la gralla seca, la gralla de claus, la gralla en principi també, en els seus inicis, estava pensada doncs, per acompanyar balls, per tocar plaça, per tocar els castells, i clar, la gralla seca sempre és molt més estrident i se sent molt més amb una pinya d'un castell, sí, o tocant bastons, per exemple.
1: Pau Casals la defensava molt.
0: Per això dic que si parlem de gralla tradicional i d'instrument tradicional, sempre hem de parlar, o en principi crec que hem de parlar de la gralla seca, en certa manera. Tot és cert que, clar, la gralla de graus ja et dona una més àmplia tessitura.
1: Home, per un concert clàssic i dins d'una església, potser...
0: Sí, sí, et dona ja, clar, més...
1: No sé què sentirem, perquè no ens ho acabem de dir.
0: Per lo que diu el Josep, i coneixent el Dani, jo crec que sonaran diferents gralles, em fa l'efecte, que podrem trobar un repertori important de gralles físiques, en certa manera, no, Josep, suposo?
2: Exacte, sí.
0: Bé, fantàstic. Doncs escolta'm, això ja ho hem fet durant tota aquesta conversa, ho reiterem, aquest gran concert i que uneix no només la música de gralles i d'orgue, sinó també una mica allò, les gralles d'en Pau Casals i això, aquest compartir musical inicial que va tenir el mestre quan els seus primers anys doncs, vivia aquí al Vendrell i va conèixer allò, la recuperació in situ d'aquest instrument de gralla. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé el concert.
1: Sí, sí.
2: Moltes gràcies, ens trobem
0: demà. Fantàstic, això mateix.
1: A part, us he de dir que, bueno, que el concert és gratuït,
0: sí,
1: amb taquilla inversa, òbviament, com sempre, i en acabar, bueno, s'ha de comentar que hi haurà, es podrà comprar el cava commemoratiu del 250 anys. Que l'ha fet el Gené Ventura,
0: sí, sí, sí.
1: Cava boníssim, molt
0: que
1: bo, que té un preu de 15 euros, i el que vulgui el cava aquest distintiu de, bueno, doncs de commemoratiu de l'orgue, pues el podrà comprar allà, dins l'església mateix.
0: Josep, gràcies, que no t'hem acomiadat del tot. Gràcies per acompanyar-nos altra vegada. Fins aviat. Adéu-siau, adéu. Doncs, com dèiem, un d'aquests darrers concerts d'aquest primer semestre, en tots aquests aniversaris de la commemoració d'aquest any, ja deies al començament, Lluís, que a partir d'aquí el proper concert serà ja dins el Festival Internacional de Música Pau Casals, oi?
1: Sí, el 13 de juliol, però bueno, allò va... per un altre...
0: Sí, sí, un altre canal.
1: Un altre canal, s'han de treure entrades, etcètera, sí, sí, sí. Etcètera.
0: No? Tot i que també té aquesta vehiculació i també té l'impuls dels amics de l'orgue. De l'orgue del Vendrell.
1: El concert, i després la classe magistral de l'endemà.
0: Correcte. Doncs quan arribi en parlem.
1: Quan arribi en parlem.
0: Gràcies, Lluís.
1: Vinga, a tu, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
3: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, un programa unicap de tot.
5: És un autèntic plaer, un luxe, comptar el programa Connecta 14 d'aquesta setmana amb el divulgador científic Joan Anton Català. Molt bona tarda.
6: Hola, gràcies, Sílvia, per venir. Hola, Sílvia, bona tarda. De res, a vosaltres per convidar-me.
5: El Joan Anton, que és autor de nombrosos llibres de divulgació científica per a totes les edats. Però el que ens ocupa avui especialment és aquest, l'eclipsi del segle. Joan Anton, és l'eclipsi del segle, principalment, perquè és un eclipsi solar total que no tornarem a veure en aquesta zona, encara que parlo en primera persona, però és obvi que jo personalment no el tornaré a veure, fins d'aquí 154 anys.
6: Sí, és el nostre eclipsi. D'entrada és l'eclipsi del segle perquè hem vist que aquests fenòmens, que n'hi ha molts durant la història, n'hem tingut molts, i evidentment cada any aproximadament n'hi ha uns dos, aproximadament a tot el món. Però som a ple segle XXI i quan n'hi ha un com aquest, que és total, i transcorren llocs molt poblats, són fenòmens de masses, directament, perquè vivim en una societat molt informada, tenim xarxes socials, hi ha gent que viatja per veure eclipsis, o en general per veure natura, i això converteix aquests eclipsis en fenòmens, com et deia, molt especials, de masses, i aquest és el nostre, l'eclipsi del segle. Segle XXI, no ens hem de moure de casa, no ens hem de moure del Vendrell, per veure un eclipsi total de sol, i com bé deies, hauríem d'esperar l'any 2180 per veure'n un altre a casa nostra, de manera que paga la pena aprofitar aquest.
5: Aquest llibre que heu publicat, l'Eclipsi del Segle, és una guia molt completa sobre com viure aquest eclipsi del 12 d'agost a casa nostra.
6: Sí.
5: Entenc que s'ha fet amb voluntat que la gent tingui el màxim d'informació i informació que no trobarà no tan fàcilment a cop de clic per internet. Vull dir, una informació rigorosa, fiable i tot recollit en un mateix volum.
6: Clar, potser aquesta és aquesta cosa que acabes de dir, no tot recollit, perquè tu pots anar agafant peces d'informació d'aquí, d'allà, i ara vull mirar horaris, i ara vull mirar zones, i ara vull entendre què és un eclipsi del sol, i ara vull mirar, per exemple, en què m'haig de fixar durant aquells moments per gaudir-ho al màxim. Aquest és un intent de guia de resumir-ho tot. Jo sempre faig l'exemple que jo, que no en sé d'art, ja m'agradaria, però és que no en sé. Si vaig a una exposició i no tinc ningú al costat que m'ensenyi i m'expliqui, jo em perdré pràcticament tot el que hi ha allà. Clar, durant l'eclipsi de sol és molt difícil que puguis tenir al costat una persona que t'estigui explicant, no? De manera que això és una guia pràctica per preparar-se per aquest eclipsi. És a dir, en què hem de fixar-nos per gaudir-lo al màxim, com l'hem de preparar, perquè s'haurà de planificar, perquè rebrem milions de visitants i, a més, el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vol dir que aniran molt buscats els indrets des dels quals hi hagi visió, i la mobilitat quedarà afectada i moltes altres coses. Serà un dia, jo dic, és un dia, serà un dia excepcional. No hem d'esperar que res aquell dia funcioni de la manera normal. No hem d'esperar-ho. I aquesta és la guia. Una guia per preparar-se, per gaudir-lo, també per planificar, també de seguretat. Recordem que hi ha un tema de seguretat, com observar això de manera segura, i de fotografiar-lo perquè el vulgui fotografiar.
5: Sobre l'excepcionalitat d'aquest fenomen no en tenim cap dubte, entre altres coses perquè aquest llibre ja va per la tercera edició, sí. És un fenomen de vendes, i estem parlant d'un llibre que el 12 d'agost ja haurà passat, però tot i així ha suscitat moltíssim interès.
6: Sí, que és molt bona notícia, lògicament, per l'autor, per l'editorial, estem molt, molt, molt contents. Però, si em permet, Silvia, més enllà que el llibre, que sí, però més enllà que això, és que és l'esdeveniment el que està generant cada cop més impacte, perquè és altament impactant, és molt emocionant, molt emotiu, i a poc la gent se'n va adonant del que ens ve a sobre, no? Jo, en broma, sempre dic, ens ha tocat la grossa. I ens ha tocat la grossa. I jo crec que això és com una bola de neu que s'anirà fent més grossa a mesura que anem fent més divulgació. Divulgació, per altra banda, molt necessària, perquè hi ha temes, com dèiem abans, de seguretat, que és molt necessari explicar-ho i tornar-ho a explicar i tornar-ho a explicar, però també per la part bonica. També per, escolteu, que això és un espectacle únic de la natura. Si no voleu viatjar, podeu veure altres eclipsis viatjant, però si no voleu viatjar, és que aquest us passa per sobre del cap. Sí, és que aquest no el podem deixar escapar.
5: Comencem, si et sembla, per explicar què passarà el fenomen des d'un punt de vista astrofísic, per què es produeix un eclipsi solar, breument,
6: Molt bé, sí.
5: Per això està el llibre, molt recomanable, però ara fent un petit apunt perquè la gent entengui d'una manera planera en què consisteix aquest fenomen.
6: Molt bé, això és una alineació còsmica, mai millor dit, entre tres cossos. De fet, són quatre, un més important, que és el Sol, la Lluna i la Terra. Aquests són els tres cossos que s'alineen, de manera que el disc de la Lluna passa per davant del Sol a ple dia i ens l'oculta. Comença com un eclipsi parcial, que és aquesta mossegada del Sol tan típica, no?, que ja tots hem vist algun cop o que hem vist en fotografies, que recordem que és el disc de la Lluna, és la Lluna que s'està interposant entre la nostra visió i la del Sol. I a poc la Lluna va cobrint el Sol, fins que finalment el deix del tot cobert, que és el que passava al Vendrell a 8:45 del vespre del 12 d'agost, si no hi ha núvols, doncs això és el que passarà. Et deia, són quatre elements que intervenen, tenia dit tres, que s'alineen d'aquesta manera, el Sol, la Lluna i la Terra. L'altre que s'alinea són les persones, que ens trobem sota l'ombra de la Lluna. És fascinant, és molt poètic, però és així. En el moment de la totalitat, quan es faci fosc, quan la Lluna hagi cobert del tot el disc del Sol, la Lluna estarà projectant la seva ombra. Això és la totalitat, és el que ens tapa el Sol. Per tant, ens trobarem durant uns instants sota l'ombra de la Lluna. És molt bonic, això.
5: En aquell moment, el dia serà nit.
6: Sí.
5: La gent té dubtes i pregunta, però quedarà tot completament fosc? Serà com si estiguéssim al carrer de matinada, 8:45 del vespre?
6: És, a veure, d'entrada la foscor arriba sobtadament, que és una de les coses més impactants que té un eclipsi del Sol. No és com un vespre nostre on la llum, la il·luminació va minvant a poc, aquí és de dia i ara sobte és de nit. Això és un moment, és un moment. És una nit especial. Jo només he viscut un eclipsi de Sol, tampoc sóc aquí, no aniré a dir que n'he vist molts, però la gent que n'ha vist molts també ho comenta, i el que jo vaig viure, és una foscor especial. Surten els estels al cel, per tant, sí, és una foscor. Però quan tu mires al teu voltant, mires l'horitzó lluny, 360 graus, és que el pots mirar i no tens obstacles, veus una mica de llum. Aquesta llum que veus a l'horitzó són els llocs on encara no és total. Són els llocs a centenars de quilòmetres de distància on allà no és total, encara és parcial, o ja ha passat el total, no? I, per tant, és una nit especial, és una llum molt especial. I en el cel, el Sol ha quedat ocultat per la Lluna, però tot i això, tu pots intuir on es troba perfectíssimament el Sol, perquè està el disc fos de la Lluna està envoltat d'una llum difosa molt bonica, que és la corona solar. Al darrere és el Sol, i aquesta llum que envolta, tu la pots veure perfectament. Per tant, sí, és una foscor, sí, surten estels, però és una foscor especial.
5: En el moment que ja es veu aquesta corona solar, podríem dir que és el moment més espectacular del fenomen?
6: Absolutament. És en el moment en què, si amb molta precaució això ho defens, podem treure les ulleres de protecció. És l'únic moment en què ens podem treure les ulleres, que molta gent diu, però com ho sabré jo el moment en què me les puc treure? Hem de pecar per prudents, és a dir, millor treure-se-les uns segons després que no abans, però ho sabrem perquè s'haurà fet de nit. I ho sabrem perquè no veurem res. Portarem les ulleres posades, però estarem veient la part parcial i de sobte deixarem de veure-ho tot i en aquell moment, amb precaucions, les traiem i si realment comprovem que el sol no es veu, ens les podem continuar traient. És allò, és el moment més espectacular. Sí, baixa la temperatura, ho notem perfectíssimament, la fauna també reacciona, els ocells normalment deixen de cantar i de volar, les gallines s'amaguen, els gossos i els gats es despisten i les persones ens emocionem. Tremendament, llàgrimes als ulls, ens abracem, en fi. Jo també li dic a la gent que és molt bonic si podeu deixar un mòbil o algun dispositiu enregistrant la veu del que passa, no? I després l'escoltarem i direm, això vaig dir durant l'eclipsi, vaig expressar aquestes coses i també escoltarem el que diu la gent i ens deixem anar bastant, eh?
7: Doncs prenem nota com a Televisió al Vendrell, ho provarem, això, enregistrar aquestes sensacions i el que va comentar la gent. Parlàvem de la seguretat, que és molt important, sí, per seguir aquest fenomen, i ens has portat aquestes ulleres, que són aquestes ulleres homologades, és molt important que siguin ulleres homologades, que si ara jo me les poso, ho veig tot completament
6: negre. Res, correcte.
7: No veig absolutament res. I dèiem, hi ha un moment en què les hem de portar posades i hi ha un moment en què ens les podem treure, no? Com comentaves, quan comença aquest eclipsi, que és una hora abans,
6: correcte,
7: aproximadament, ulleres posades. No? Sí. Com ho hem de fer?
6: Mira, si me les deixes... Mira, molt abans, com que normalment anirem a l'indret per veure l'eclipsi, arribarem abans de que comenci el parcial, recordem que el sol mai no es pot mirar. Ni en un eclipsi ni sense eclipsi. Vull dir que no hi hagi gent que pensi que això només és durant l'eclipsi. No, és que el sol no el podem mirar mai. Si algú vol veure el sol abans, per exemple, aquests dies, si algú ja té ulleres, pot fer l'exercici, és bonic, bonic, bonic el sol. Portarem les ulleres posades així. Jo ara mateix no veig res. Estaria mirant el sol i el sol el veuria perfectíssimament aquí dins. Val? Quan comenci la part parcial, ulleres posades. A més, com que això durarà aproximadament una hora, la part parcial, aquí al Vendrell començarà a les 19:35 i anirà fins la part al moment de la totalitat, que és les 20:29, pràcticament una hora, no estaré tota l'hora així. Tampoc seria bo per la meva vista, tot i que les ulleres filtrin molt. El que faré és mirar una estona, gaudiré, i ara comento amb els amics, comento amb la família, faig el vermut, en fi, descanso la vista i durant una hora no estaré. Me les torno a posar per mirar amunt el sol com continua ocultant-se pel disc de la Lluna. Arriba el moment en què ens posem neguitosos, que és quan la Lluna pràcticament és a punt d'ocultar del tot el sol. Jo encara porto les ulleres, ho estic mirant i tots exclamem, ai, ai, ara, pum, arriba la totalitat. Com ho sé? He deixat de veure res, no veig res per aquí. No veig res, és negra nit aquí dins. I, amb molta precaució, faig així. I comprovo que realment el sol no es veu. Si m'hagués equivocat, de seguida me les torno a posar. Però si realment no es veu, ara és quan puc gaudir. Sense ulleres, dels 35 segons...
7: En el cas del Vendrell, parlem d'aquest poc més de mig minut.
6: Correcte.
7: Com més al sud sí que hi ha, no?
6: Exacte, minut i mig, una mica
7: cap
6: més de
7: Tarragona,
6: minut i mig.
7: Cap a Tarragona, cap al Terres de l'Ebre, serà fins a un més d'un minut.
6: Correcte, aquí
7: però
6: tindrem
7: aquí,
6: 35, segons
7: 35 segons
6: de poder gaudir d'aquest espectacle a simple vista, així. Si tinc algun dubte que dic, ai, no sé quan me les haig de tornar a posar, me les poso per si de cas. Recordem que les lesions a la retina són irreversibles, moltes d'elles. Però en tot cas, arriba un moment que es fa de dia de sobte. Aquí de seguida, immediatament, me les torno a posar i això és el que empraré per veure la segona part de l'eclipsi parcial.
7: Joan Anton, una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula és avui en dia, que anem a tot arreu amb els mòbils, amb els dispositius de tot tipus i càmeres que comentàvem, no ara, que serà bonic enregistrar doncs, com estem vivint aquest gran moment. Quines recomanacions hem de tenir en compte si volem enregistrar-lo amb els nostres dispositius o amb equips fotogràfics o de vídeo?
6: Molt bé. Recordem que això és un espectacle que la natura ha fet perquè el puguem gaudir visualment. Vull dir que no ens passi el que ara passa amb els concerts...
7: Viure-ho a través de la pantalla,
6: sí, que
7: no?
6: Ho mirem a través d'una pantalla d'un mòbil. Que a veure, qui ho vulgui fer està molt bé, però jo crec que això és per gaudir-ho directament i notar la pell, baixar la temperatura, emocionar-se... Tot i això, es poden fer fotografies, i tinc un capítol dedicat a qui vulgui fer fotografies. La primera recomanació és que la càmera, igual que els nostres ulls, necessita filtre solar. Per tant, hem d'adquirir un filtre solar. Quin és el filtre solar més fàcil que podem adquirir per un smartphone, per un iPhone, per un telèfon de butxaca, aquest? Això és un filtre solar. Si en comprem unes extra, a més de les nostres, això és el filtre que li posarem davant de la càmera mentre dura tota la parcialitat, la part parcial.
7: Ah, exacte, perquè el filtre, igual que parlaríem de l'ull humà, en el moment de la totalitat, hauríem de retirar aquest filtre?
6: Absolutament. Hi ha alguna anècdota, jo la vaig viure el 2017, al meu costat, quan vaig anar amb la família, al nostre costat, hi havia una persona que n'havia vist bastants d'eclipsis i anava amb les seves supercàmeres, els seus filtres, i es va descuidar de treure el filtre en el moment de la totalitat. I estava desesperat, estava de l'error, és un error típic. En el moment de la totalitat, igual que nosaltres ens traiem això, li traiem a les càmeres els filtres. Però atenció, com que durarà 35 segons, tampoc podem estar jugant amb el mòbil o amb una càmera amb trípode, no? Una reflex d'aquestes, amb paràmetres d'il·luminació, perquè és que ens ho perdrem tot. De manera que les recomanacions que donen al llibre i tècniques, perquè puguem practicar abans, setmanes abans, de com configurar mòbil o càmera sense mirar-les. De manera que tu estàs gaudint i estàs manegant la càmera, però sense perdre d'aquesta poció. I torno a dir, si algú té alguna dificultat, oblideu-vos de la fotografia. Això no ho tornareu a tenir aquí a casa fins al 2180. Oblideu-vos de la fotografia.
7: Parlàvem abans de factors que hem de tenir en compte. I un d'ells, important, capdalt, és la localització.
6: Sí.
7: Els experts ja comentàveu que entre finals d'abril i principis de maig el sol estaria en una posició pràcticament igual a la que tindrem el 12 d'agost i que, per tant, podíem anar trobant les ubicacions perquè no hi hagués cap impediment, no, geogràfic amb algun edifici que ens tapés la visibilitat i que tinguéssim un punt de referència per veure aquest eclipsi. Però, clar, això també pot fer que hi hagi unes aglomeracions, en fi, i després també el tema de la mobilitat.
6: Sí.
7: Amb la P7, que hi ha de forma natural...
6: Exactament,
7: i més,
6: no li cal un eclipsi.
7: Clar, i a mitjans d'agost, a la Costa Daurada, imaginem,
6: sí,
7: no?,
6: sí, sí.
7: Què pot passar.
6: Exacte.
7: Doncs aquestes dues qüestions m'agradaria comentar. D'una banda... fins a quin punt és important que la gent sàpiga que no pot anar decidint en quin lloc col·locar-se a última hora.
6: Correcte.
7: Que això ha d'estar ja previst.
6: Sí.
7: I després, aquesta antelació en els desplaçaments.
6: Sí, és molt important localització, com dèiem abans, planificar. Planificar vol dir on l'aniré a veure. Però no n'hi ha prou dir, des del Vendrell ho veurem. Sí, però des de quin lloc exactament del Vendrell. I aquí hi ha diverses recomanacions. La primera recomanació que estem donant en mitjans de comunicació molt, o estem divulgant molt, és tothom qui ho pugui veure des de casa que no es mogui, que ho vegi des de casa. Això vol dir des del balcó, si estem en un edifici que té visió a ponent, un horitzó net a ponent, des de del terrat comunitari de l'edifici, en edifici sal, a lo millor ho veu el veí, doncs intentem que ens convidi, no?, a casa seva i li portem si de casa l'entrepà o els snacks, però la primera cosa és intentem entre tots no fer-la encara pitjor el tema de la mobilitat, perquè recordem que el govern espanyol espera 10 milions més addicionals de visitants a l'estat espanyol dels que ja venen cada any, i Espanya és el segon destí turístic del món, per tant 10 milions més de gent que vindrà expressament per l'eclipsi. D'aquests milions al nostre país ens en tocaran alguns, a Catalunya, no? De manera que, i el que tu deies, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, les dues grans marques turístiques de Tarragona, són de les primeres del món també. 12 d'agost, punta del turisme. Al damunt un eclipsi de sol. Planifiquem, mirem a on veure'l. Necessitem un horitzó net a ponent, sense edificis, sense arbres, sense turons. Teníem uns dies per fer les proves, que eren 28, 29 d'abril, 30 d'abril. Ara, encara es pot fer la prova, però ja és molt aproximat, pot haver-hi algun error, però si la gent en aquest moment fa la prova i veu un sol net a la posta de sol, sense mirar-lo directament, recordem que no el podem mirar. Per tant, tanqueu els ulls, encareu la cara, si noteu el sol a la cara, és que teniu el sol destapat, i si no us doneu l'esquena i mireu l'ombra. Si projecteu ombra, és que teniu el sol destapat. Doncs si mirem la posta de sol i veiem que no hi ha cap mena d'obstacle ni a la dreta ni a l'esquerra del sol, és igual, hi haurà poca diferència amb el 12 d'agost.
7: I si no, sempre ens quedarà l'11 d'agost.
6: Correcte, l'11 o el 10 o el 9, que serà molt, molt aproximat, exactament.
7: Uh-huh. I el tema de la mobilitat?
6: El tema de la mobilitat preocupa. De fet, les nostres autoritats, Generalitat, però també ajuntaments, Diputació, estan treballant de fa molt de temps amb la gestió d'aquest esdeveniment. És previsible que hi hagi molts problemes de mobilitat, de trànsit a les nostres carreteres, per l'aglomeració de gent que hi haurà, visitants que vindran de fora, nosaltres mateixos a lo millor que ens en voldrem moure per anar a miradors o a parcs o on sigui, més gent de la zona metropolitana de Barcelona o nord de Catalunya, que a lo millor voldran veure'l com a total i voldran baixar cap a comarques de Tarragona, no? Aquí el que et deia, primer, intentem evitar mobilitat. Segona, si volem desplaçar-nos d'allò on som, fem-ho amb molta antelació.
7: I encara per si fos poc, estarem en uns dies en què hi ha un altre protagonista al nostre cel, que és la pluja de Sant Llorenç.
6: Sí, sí, és un espectacle continu. Que
7: serà un espectacle continu. Tenim aquí un dos per un. Això suposo que també encara fa que el fenomen tingui, sigui encara més ric.
6: Clar, això és 12 d'agost, per tant, com deies, és el màxim de la pluja de Sant Llorenç, de la Sagrada de Sant Llorenç, dels Parcells, que és aquesta pluja d'estrelles tan bonica que tenim cada any, i a més, enguany la tenim en una nit fosca, perquè no hi haurà lluna, perquè la lluna l'haurem tingut de dia que ens haurà donat l'eclipsi, no? Que és lluna nova, que ens haurà donat l'eclipsi. Per tant, si no hi ha núvols, si tenim una meteo favorable i, a més, ens acompanya el lloc on ens trobem, que no hi hagi enllumenat o que ens haguem pogut allunyar d'aquest enllumenat, tindrem, en principi, les millors condicions que hi pot haver per gaudir d'una pluja d'estel. A més, ens estaran mirant de tot el món, vindran periodistes de tot el món. És el moment que ens posem guapes i guapos, que ensenyem les bondats del nostre territori, que en tenim moltes, cultura, gastronomia, història, medi natural... És un moment molt bonic per gaudir-lo. Sí, el sol va baixet. Hi ha probabilitat de núvols, sí.
7: Exacte. Aquesta era la següent pregunta, que la gent ho comenta així una mica amb la boca petita, perquè sembla que si no ho diem molt alt, no passarà. I és tenir en compte la meteorologia, de quina manera pot afectar.
6: Vols que ho digui amb veu baixeta o puc dir...?
7: Bueno, ho diem normal, però confiem que no, que confiem tindrem que no. Un cel completament...
6: A veure, hi ha perill, sí. A les nostres dones i homes del temps ja ho saben i ens adverteixen que el 12 d'agost, i sobretot quan estem parlant d'aquesta altura tan baixa sobre l'horitzó, hi ha certa possibilitat de que hi hagi boirines, de que hi hagi núvols, tempestes d'aquestes de tarda, de vespre. Pot passar. Contra això no hi podem fer res. No hi podem fer res. Tot i que estigui núvol, gaudirem igualment dels efectes de la foscor sobtada, de la baixada de temperatura. Clar, tots volem veure aquells 35 segons. Tots el volem veure. Però contra això poca cosa hi podem fer.
7: Clar.
6: I això em permet donar un missatge, que afortunadament hi ha molts municipis que l'estan escoltant, que és, com a municipi, quan hagi passat tot això ens preguntarem i què ha quedat al Vendrell, o què ha quedat a Tarragona, o què ha quedat a, no sé, a València d'aquest eclipsi. I no podem només confiar en aquests 35 segons. Ha d'haver-hi quedat molta cosa durant setmanes abans. Per tant, aprofitem per fer festa d'eclipsi. Això vol dir, fem conferències, fem divulgació, fem activitats en famílies, fem participació ciutadana als llocs que s'ho puguin permetre i que tinguin recursos per fer-ho i que ho puguin fer. Fem una festa d'eclipsi. Si després d'aquests 35 segons s'ha tapat, mira, mala sort, però haurem après, ens haurem passat bé durant setmanes, haurem crescut com a persones. No ens la juguem només els 35 segons.
7: És una magnífica oportunitat, no només aquest any 2026, ja des de l'any passat, perquè la ciutadania redescobreixi o descobreixi el món de l'astronomia. No?
6: Clar, és que és el coquet aquest, no?, de mirar un cel, que tots som astrònoms, perquè, en definitiva, que tothom hem estat sota un cel estrellat en algun moment, no?, i al·lucinats per aquelles pampallugues, i preguntant-nos si hi ha algú allà fora, que també, potser, en aquell moment s'està emocionant allà dalt, no?, mirant des del seu planeta el mateix cel que nosaltres estem mirant. L'astronomia és un instrument altament emocionant. A més, ens recorda la fortuna que tenim de ser vius. És a dir, el més fàcil és que no hi fóssim aquí. El més fàcil, quan tu veus tot el que la natura ha preparat per donar-nos a la vida, dius, no som res, no? I tot això som. I aquí estem tu i jo parlant, i tenim idees, i tenim famílies, i tenim amics, i estimem, i ens estimen, i ens emocionem, i és fantàstic, això s'anomena vida. I, clar, quan mires l'univers, és que et sents connectat, és la fàbrica que t'ha fabricat, i és molt maco. I llavors l'eclipsi ens està donant aquesta gran oportunitat que tenim de reconnectar. Tots anem molt de pressa per la vida, jo també, i és aquest moment de parar una mica i dir quina fortuna que tenim.
7: Doncs que tinguem ben clara i ben present aquesta lliçó. Joan Anton, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat. Tornar a recomanar aquest llibre, L'eclipsi del segle, de l'editorial Cossetània, amb il·lustracions de Murat Abselan, ho dic bé?
6: Sí, correcte.
7: I molts altres llibres que té de divulgació científica de l'univers per a totes les edats al Joan Anton. Evidentment, el que toca ara és aquest, però no és l'únic per descobrir i tornar a connectar-nos amb l'univers. Moltíssimes gràcies,
6: gràcies a tu,
7: i continuarem ben pendents d'aquest fenomen els propers mesos, sens dubte.
6: Que hi hagi sort.
7: Que hi hagi sort.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I no marxarem encara d'aquest tema i sobre aquest eclipsi del dia 12 que ara hem conegut allò àmpliament a través d'aquest llibre, sinó també de les recomanacions i de tot allò que ens expliquen des del següent reportatge, també elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa amb l'opinió i una mica el coneixement de diferents experts en la matèria.
2: A preparar-se abans, perquè molta gent ja comença a mirar el sol abans, sempre amb ulleres, mira el sol sempre amb ulleres, i no estar més d'un minut mirant-lo directament, o sigui, sempre menys d'un minutet mirant-lo. Després, durant la fase d'eclipsi, si volem veure al voltant del sol les estrelles, es pot treure les ulleres, però mai mirar sense ulleres directament a l'eclipsi, mai. Sempre han de ser ulleres homologades, hi ha un codi ISO, que és el 12312-2, i que això es poden trobar a les òptiques habitualment, o sigui que no hi ha, mentre es porti el codi ISO no hi ha cap problema. El gran problema és la pèrdua de visió que no és immediata, que apareix entre les 2 i 4 o 6 hores després de l'exposició al sol, i que és en forma d'una taca petita central en els dos ulls, perquè clar, això afecta els dos ulls i una davallada de visió als dos ulls. Per regla general, la davallada de visió és poca i es recupera en el temps, però també es recupera a vegades entre 2 i 6 mesos després, i sempre hi ha el risc petit, però hi ha, de que te pugui afectar el centre de la visió i ja perdis el 7% o el 100% de la visió, no, però que te quedis amb molt poca visió als dos ulls, i això triga en recuperar-se.
3: Reserves s'han disparat en aquelles zones on es preveu que hi hagi una millor visibilitat o que siguin més apropiades, i això, doncs, evidentment, més gent vol dir més despesa en termes de serveis que poden demandar els visitants, restauració, comerç, allotjament, tota mena de serveis turístics especialitzats. També depèn molt de quina sigui la capacitat de del sector turístic de proporcionar activitats complementàries en aquest eclipsi. El problema és que serà un bon turístic, però concentrat en un moment en què és bàsicament temporada alta, en què, per tant, doncs, hi ha en el nostre territori els nivells d'ocupació dels allotjaments són molt elevats, i per tant la capacitat d'afegir més gent és limitada. I això fa que, doncs, en termes, diguem-ne, d'impacte econòmic, no sigui la millor data, perquè estem, diguem-ne, en un període d'una certa saturació, no a tot arreu, això és evident, però en qualsevol cas això serà com una... suposarà un petit fre en el possible aquest impacte econòmic. Hi haurà, doncs, gent que... tota mena de perfils, però també hi haurà un perfil de gent més vinculat a l'astroturisme, i per tant estem parlant de persones amb un nivell de formació més elevat, segurament amb una capacitat de despesa també més elevada, i amb la qual cosa, doncs, això també suposarà una empenta addicional en aquest impacte econòmic.
4: Pues lo que genera expectació d'eclipse total no és aquella hora prèvia que estem esperant, que és quan hi ha més perill, perquè has d'anar a les ulleres, sobretot, que mires, no, etc. El moment essencial és l'altre, el minut aquell. Això és el que crida atenció. I per què crida atenció? Doncs bàsicament perquè es fa de nit. En un eclipse total, aquest efecte és immediat. És d'un segon per un altre, de cop i volta, el cel que ara és blau, de cop i volta, com si algú agafés un interruptor màgic, pum, apaga el cel i se torna fosc i veig estels. Aquesta emoció té una activitat principalment aquí en el lòbul frontal. És el lòbul frontal que està intentant reordenar la informació, decidir què està passant. I per això també se donen comportaments una mica, entre cometes, irracionals o fora de... que en una situació més controlada no faries. Per què? Perquè el teu cervell, que t'ha de prendre les decisions racionals, està ocupat processant aquesta informació. Les persones pensem que ho tenim tot sota control, i ens adonem que la natura no està sota el nostre control, és més aviat al revés. Per poder controlar aquesta natura, jo sol no puc fer, hem de ser com el grup humà. I llavors aquesta emoció s'està postulant que no és casual que la tinguem les persones, sinó que la mateixa evolució l'ha afavorit.
0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ja està, una altra part finiquitada. Queda res, un minut tan sols per les 11. Bàsicament, recordar que actualitzem les notícies, ho fem de seguida. Els butlletins amb la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja saltarem cap a la tercera i última part de programa, avui que són dijous. En directe i en proximitat a través del 107.1 de l'FM, també per internet, a www.rtv-elvendrell.cat i també per televisió. Això sempre ho anem recordant, que és important que ho tinguem present, la manera que teniu per seguir-nos, però també sempre deixem anar aquesta cua, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Gràcies per fer-ho, sobretot. Una tercera part encapçalada, o començarem, vaja, per la secció digital amb la Maria Fernández, la secció d'aquest mes. I també parlarem d'una proposta cultural i turística que arriba aquest cap de setmana a través del paisatge dels genis. Han preparat un cap de setmana genial en aquests equipaments que el que fan és això, reflectir aquests grans genis universals, en aquest cas aquí al Vendrell, amb en Pau Casals. Doncs en parlarem, a banda de participació i trucades. De seguida tornem. Fins ara.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
8: Us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya a pèl, no? I de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens. Des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2, una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de New Vote dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
10: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que són, té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
11: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
9: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
8: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
12: Notícies en xarxa.

0: sigui el Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera i última hora, ja a partir d'aquests instants, i quan passem ja gairebé 4 minuts a les 11, i això ja ho heu escoltat, després del butlletí d'aquesta franja, amb la xarxa de comunicació local, i que ens porta ja aquest darrer contingut de tot el programa d'avui dijous, 4 de juny, programa número 3.984. Gràcies per ser-hi, de veritat. Començarem per secció digital amb la Maria Fernández. Passarem per conèixer aquest cap de setmana genial que es desenvolupa aquest cap de setmana a través del projecte Paisatge del Genis. I també tindrem una molt bona estona per la participació, les trucades pels canals habituals i que sabeu que sempre passen des de que comencem en directe al WhatsApp, al 686-101-101 o al telèfon a partir d'aquí una estona i amb participació i trucades al 977-1570-69 o al correu electrònic sempre que vulgueu, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada?
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Bé, sí, perquè ara d'aquí tot just ja dues setmanes Sant Joan.
1: Sí.
0: Nosaltres farem com mitja temporada, un dia serà gravat i l'altre dia serà fresquet, però bé, és temporada estranya, és veritat.
1: Sí, sí.
0: Doncs tanquem temporada.
1: Ho tanquem abans de l'estiu.
0: Bé, si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies,
1: sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com ho hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no?, que hem de... que, com, on te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, clar, o inclús l'arxiu que el tenim, sí, aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva, sí, el núvol?
1: O, per exemple, quan, això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos de la cultura popular, per exemple, sí, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien mil fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes,
1: exacte,
0: fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i,
1: sí,
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: que
1: hi ha, no? Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Els stories són 24 hores, ostres, si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat, és veritat.
1: El temps,
0: sí, sí,
1: d'exposició,
0: sí, d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Va, per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les, va, fotos al, sí, feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap lloc.
0: No, és veritat. Fent fotografia és una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt, amunt,
1: sí,
0: amunt i...
1: completament,
0: i
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un lloc on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, no, clar, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, però clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la poses en el teu telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí, sí, sí.
0: O, sí, què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no
0: fins
1: tinc
0: que...
1: ni idea d'això. Però
0: sí,
1: clar, al final el que a mi em referís que tothom fa la foto de el 3 de 10 i però no... o, i la colla segurament tindrà la foto,
0: sí,
1: del 3 de 10,
0: segur, segur.
1: I hi haurà d'allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir que, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: En quin arxiu està totes les, els fets, uah, històrics que s'han,
0: sí,
1: fet,
0: sí, sí,
1: a...
0: sí.
1: Perquè tothom ho té.
0: No, no, clar, clar, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record,
0: saps? Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, o això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, uh-huh. Ens va arribar una dona que ja és gran, que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. No. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit,
0: sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir, clar, que ja era el més normal, no?
0: Sí,
1: potser
0: sí, sí.
1: De que fa 20 anys tenir vídeos, i clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això,
0: no,
1: perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No, ningú té aquesta, o la gran part de gent
1: sí.
0: No té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre,
0: clar,
1: encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les
0: sí.
1: coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot
0: clar,
1: està guardat.
0: Però
1: nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no?
1: Sí.
0: És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats.
0: Clar.
1: Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí, sí, sí.
0: I tornes a redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.

0: fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement,
1: sí,
0: quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi ha hagut judicis de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no? Fer una foto i si ho surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir,
1: sí,
0: també,
1: sí.
0: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic,
1: sí,
0: si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic,
1: clar,
0: o per una causa,
1: sí,
0: publicitària,
1: sí,
0: no? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic que em va quedar com bastant gravat era d'una persona que aquell dia... no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte,
1: la canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant. Però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats
1: hi ha
0: com una certa exposició, no?
1: Sí.
0: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser, eh?
1: Clar, sí, això passa a tot arreu. Uh-huh. Ja, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci.
0: Sí.
1: És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment i ens referim a les coses positives, El que també estem acostumats a veure aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar.
1: Sí.
0: Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria?
1: No,
0: o
1: sí.
0: No? Sí, no?
1: Sí. Veus? I les borro totes després, també,
0: Bueno.
1: És d'aquella que em fas 20 i tenc que...
0: També quan ja el queda espai a Google Fotos et toca borrar-ho.
1: Això t'ho
0: passarà a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no? En principi?
1: Perfecte, sí.
0: Sí? Renovem en directe?
1: Renovem.
0: Doncs,
1: no ho havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, que ho vols ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Moltes vegades parlem de turisme en aquest espai. En aquesta ocasió, mira, parlem de turisme, però sobretot de cultura, d'aquests grans noms universals. I el nostre és en Pau Casals, i que vol això, promocionar el territori, els diferents equipaments lligats a aquests grans noms universals a través de la Costa Daurada, i un incentiu important per això, per donar a conèixer el patrimoni, el turisme, la cultura, la gastronomia, etc etc etc. És un projecte que s'anomena El paisatge dels genis. I aquest cap de setmana agafa com un protagonisme ben especial amb un cap de setmana genial que avui intentarem explicar una mica més. De fet, qui ens ho explicarà és allò directa i vinculació i treballadora del Museu Pau Casals, la Marina Ramon. Com estàs?
1: Bé, ara.
0: Sí?
1: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Igualment.
0: Ara em deies que fas de tot, eh, el museu. Una mica que treballeu allà, us toca fer una mica de
1: sí.
0: tot, eh? De reserves,
1: de reserves
0: gestió vària, eh?
1: Entre nosaltres ens ho fem.
0: Molt bé. Ara, deu estar bé, no? Treballar, que racó és envejable, eh? Només per l'espai físicament, cada feina té el seu. No cal que m'ho expliquis. Però només com a espai, és fantàstic aquell espai, eh?
1: Poder anar a treballar a l'hivern amb la platja solitària, a mi m'agrada.
0: Molt bé. Clar, l'estiu se us gira una mica més.
1: És diferent.
0: Sí?
1: L'estiu és diferent.
0: Molt bé. Escolta'm, això, parlem d'aquest cap de setmana genial, un projecte vehiculat en aquest paisatge dels genis. Fem una cosa, anem a principi. Intentem explicar, més o menys, eh, què és això del paisatge dels genis, que ja fa temps que es fa,
1: sí.
0: això, des de la Diputació de Tarragona, etcètera. Eh, sí?
1: Bueno, el paisatge dels genis vol apropar, bueno, és una manera d'apropar aquests quatre genis que tenim aquí a Tarragona, que seria el Picasso, Gaudí, Pau Casals i Miró.
0: Molt bé.
1: Clar, tenim la sort que en aquest territori han conviscut i aquest gran paisatge que tenim aquí ha inspirat aquests dos quatre genis, era una manera de poder-los connectar.
0: Clar.
1: I ens d'aquí neix el paisatge dels genis.
0: Val. Que no deixa de ser això, eh? Una xarxa de promoció conjunta.
1: Sí.
0: Perquè aquells visitants vulguin anar a conèixer aquests diferents espais vehiculats, aquests grans noms, que ho tinc per aquí apuntat, eh? Ja ho
1: sí.
0: dic jo, no pateixis. Tot i que m'ho sabries dir segur, eh? Gaudí Centre a Reus,
1: eh?
0: La Casa Pairal d'Antoni Gaudí a Riudoms,
1: exacte.
0: Mas Miró a Mont-roig del Camp, Vila Museu Pau Casals, eh? I la Casa Nadiua pel que fa al Vendrell, i el Centre Picasso a Horta de Sant Joan. És aquesta, no, col·laboració
1: sí.
0: conjunta que ja deia que fa temps, eh, això, que ja existeix.
1: Sí, ja fa temps que funciona, però ara s'ha volgut com donar més potencial a poder unir-nos nosaltres en un sol cap de setmana i poder potenciar el paisatge dels genis amb un cap de setmana
0: Perfecte.
1: Genial.
0: Que és el que ha de passar aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge, 6 i 7 de juny,
1: sí.
0: que de fet aquesta experiència es repetirà a partir d'aquí el primer cap de setmana de juny de,
1: sí.
0: dels posteriors anys, eh?
1: Sí, comencem amb aquest any i ja es queda com instaurat que cada primer cap de setmana de juny
0: Val.
1: Es repetirà aquest cap de setmana amb activitats constants a tots els municipis que començarien divendres a la tarda.
0: Ah, val, i afegim el divendres.
1: Afegim
0: perdó,
1: el divendres.
0: El dia 5.
1: I s'acabarien posar el diumenge.
0: Molt bé, 5, 6 i 7 de juny,
1: sí,
0: per ser exactes.
1: Però a la tarda ja.
0: Molt bé. I això, què heu preparat? És a dir, què engloba aquest
1: Des de cada municipi
0: uh-huh.
1: Es fan diverses activitats per donar a conèixer pues, els centres culturals.
0: Sí.
1: Des del Vendrell, al ser dos museus, la Nadiua i nosaltres al Museu Pau Casals, hem partit com les activitats. Divendres a la tarda, la Nadiua començarà amb una visita guiada i dissabte al matí realitzarà un taller infantil,
0: Val.
1: Familiar. Llavors nosaltres fem el relleu dissabte a la tarda, una visita guiada, i acabem diumenge al matí amb una tetelitzada, que és una tetelitzada conjunta, on intervenen els quatre genis.
0: Uau,
1: és el primer cop, no l'hem vist encara.
0: Val, clar, no s'ha fet fins ara.
1: No s'ha fet fins ara. I és inèdit, i és una visita tetelitzada que es fa a tots els municipis.
0: Val.
1: Va rotant. Llavors, comença el divendres a la tarda i cada dissabte al matí, dissabte a la tarda i diumenge al matí som Reus i nosaltres que ens ho partim i acabem amb nosaltres al
0: Val.
1: Museu Pau Casals. Es fa als jardins, amb porta oberta, sense reserva, així que qualsevol persona que passi pot
0: Molt
1: entrar.
0: Bé. Home, de fet, des de Museu Pau Casals aquest fet teatral també el teniu molt present, eh?
1: Sí.
0: Amb les visites teatralitzades, les visites guiades,
1: sí.
0: que són molt xules.
1: No? La nostra visita teatralitzada, que quasi ja tothom la coneix, doncs
0: sí.
1: aquesta és diferent.
0: Val, és això.
1: Dura mitja horeta
0: inèdita.
1: I és inèdita, no l'hem vista i que ens
0: que
1: porten.
0: Bé, doncs segur que explicaran coses ben xules. A més, amb això, aquests grans personatges que...
1: Sí, clar, els això. Posen els quatre junts.
0: Clar, i aquest espectacle itinerant els diferents municipis o els diferents equipaments, que estem
1: sí.
0: parlant. Molt bé. Hi ha una pàgina del web que és fantàstica,
1: sí.
0: Que tenim alguna referència per aquí. De debò, és una de les millors pàgines web actuals que jo he vist, amb animacions molt xules, un disseny molt xulo, hi ha tota la informació, es parla d'aquest cap de setmana, i la pàgina web és aquesta, Paisatge dels Genis, tal qual.
1: Sí, Paisatge dels Genis o Cap de Setmana Genial, que és com es titula aquest cap de setmana, et porta directament a la pàgina d'aquest cap de setmana.
0: Amb tots aquests actes, tota aquesta activitat que l'explicaves.
1: Sí.
0: Clar, és una activitat adreçada a visitants, sobretot.
1: Familiars, sobretot.
0: Però és a dir, però gent del Vendrell...
1: Pot, com que la gent del Vendrell ja coneix la Nadiua o el Museu Pau Casals, és una oportunitat per anar a conèixer els altres centres.
0: Aquí anava. O potser no, eh?
1: Bueno.
0: O tornar-ho a veure.
1: O tornar-ho a veure.
0: Suposo que l'ideal, jo penso que sí, el cap de setmana, tot i que hi ha activitats importants aquest cap de setmana, eh?
1: Sí.
0: Però tot i així, clar, és que estem parlant el municipi més llunyà, qualsevol d'ells, que no, que està més de 3 quarts d'hora, 40 minuts de cotxe
1: no
0: i
1: arribes,
0: per això que està a prop.
1: No, està una mica pensat per poder, tu com a família, poder fer una activitat cada dia, matí i tarda, o poder-t'ho muntar d'alguna manera que tu puguis anar, bueno, pues, si no he visitat mai el centre Gaudí, per exemple, pues poder anar a visitar Reus, després a Horta, poder-t'ho organitzar tu per poder fer aquest... cap de setmana.
0: Aquí anava, un cap de setmana planificat, doncs mira, divendres aquí,
1: rotatiu,
0: divendres a la tarda aquí, dissabte al matí aquí, dissabte a la tarda allà, diumenge aquí, diumenge allà...
1: S'ha intentat que les activitats no es solapin, perquè la gent pugui tenir aquesta llibertat d'anar a escollir activitats i llocs.
0: Molt bé. Com ha sorgit això, ho saps, Marina? Que suposo que, a més, el Paisatge del Geni sí que és un projecte que reuneixen sovint, una comissió especialitzada, no?
1: El que es volia fer era... un acte com important o d'una importància, perquè sí que es coneix com la Ruta dels Genis, el Paisatge dels Genis, però quedava com ja molt llunyà.
0: Clar.
1: Llavors, per tornar-ho a posar com al centre de la taula, que la gent tornés a parlar d'ell, la manera de poder concentrar-ho tot en un cap de setmana, que es fes com un acte important, que se sentís, que s'anomenés.
0: Sí, sí, sí.
1: I clar, aquest any, al ser any Gaudí, es va fer la presentació a Reus, llavors això també ha donat nom.
0: Val,
1: intentarem l'any que ve agafar el relleu nosaltres, com any Casals.
0: Val, exacte, que és el 150è aniversari.
1: Exacte.
0: És l'any Casals que s'allargarà.
1: Clar, però com que nosaltres s'allarga fins al 2027, doncs agafar el relleu nosaltres i així poder passar els relleus diferents municipis.
0: Sí, sí, sí. Que bé, és que... no sé si passen massa altres punts del país, que en aquests pocs metres quadrats... i hagin tingut relació o hagin sorgit aquests grans noms universals.
1: Ho vam estar parlant en una reunió que teníem la sort de que aquests quatre genis havien conviscut i s'havien inspirat en els paisatges d'aquesta zona.
0: És veritat,
1: sobretot que s'havien inspirat al Pau Casals, al mar, però clar, podem parlar de qualsevol altre que s'inspira. Vas amb
0: Es
1: Miró i és que el paisatge és increïble.
0: Clar, fantàstic. A més, això és i serà el primer cap de setmana de juny. També crec que serà una mica com el punt d'inici de tota la temporada estival, que també és important per a aquests equipaments, i també sé que el Museu Pau Casals i la Casa Nadiua a l'estiu és temporada alta, és quan teniu més visitants, quan les activitats creixen, es potencien, i durant l'estiu es fan moltes coses, eh?
1: Sí, durant, bueno, un cop passa la Festa Major, perquè també passa el Festival Internacional, acabem el Festival Internacional, acaba la Festa Major, i comencem amb les activitats nosaltres.
0: D'acord.
1: D'estiu.
0: I no parar, eh?
1: No, no para.
0: La qüestió és no parar.
1: Exacte.
0: Que bé. Marina, un plaer que ens acompanyis a explicar una mica més amb aquesta mirada cap a promoció del territori, el que és el turisme, però sempre amb aquesta vehiculació que hi podem posar, que és la cultura i aquests grans personatges, i més o menys. Per això n'hem parlat.
1: Perfecte.
0: Gràcies, Marina.
1: A vosaltres.
0: Que vagi
1: molt
0: bé. Adéu-siau.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
4: ...977-15-70-69, telèfon de participació. A partir d'aquí ja tot això operatiu. Amb ganes de xerrar amb vosaltres fins les 12, fins al migdia. 977-15-70-69, missatges de WhatsApp al 686-101-101. I de fet tenim ja primera trucada. Bon dia.
5: Bon dia, Pere.
4: Jean Papalet, què dius? Avui, molt bon dia.
5: Avui és un dia dels més feliços de la Calaixera.
4: Sí?
5: Perquè avui és l'aniversari de la nostra reina, el dia 4 de juny.
4: Sí, senyora, de la Montserrat. Sí, senyor. Per molts anys, si ens escolta, no sé si avui ens podrà trucar, però si ho fa, li posarem alguna cançó ben xula i la felicitarem de part de tots.
5: Això és el que jo et volia dir. Posa la cançó que en tu t'agradi més, però sempre dedicada per ella.
4: Molt bé.
5: Perquè ella i tu sou els dos puntals d'aquest programa.
4: Sí,
5: el valor també posa la seva cullerada i n'hi ha molts que posen la cullerada. Sí. Però vosaltres dos sou els anfitrions d'aquest programa. Per tant, posa la cançó que vulguis, Pere, però sempre dedicada pel nostre Montse.
4: Molt bé, doncs per molts anys des d'aquí i a veure si avui podem parlar amb ella. I tant que sí.
5: Sí, sí, moltes felicitats per ella i que visqui molts anys, Pere.
4: Exacte, sempre, sempre, i tant que sí. Molt bé, Jan.
5: Com que tu sempre dius que l'edat són números...
4: Sí, l'edat és un número. Molt bé. Gràcies, Jan, per trucar i per participar, com sempre.
5: I jo, com sempre, visca totes calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
4: Visca sempre, que no falti.
5: Adéu,
4: adéu. Hola, bon dia.
6: Bon dia, estimat.
4: Maria Dolors, què dius?
6: Hola, carinyo.
4: Com estàs?
6: Mira, també felicitar la Montse, però no crec que els pugui sentir perquè ara ja va cada dia allà a la residència. No, hi ha dies que no hi anava, però ara hi va cada dia.
4: Clar.
6: I allà no, pot, no té el mòbil ni us pot sentir, suposo.
4: Mm. Bueno, potser avui, com que és un dia diferent, sí.
6: La seva filla ja li dirà que l'hem felicitat tots els de la Calaixera.
4: I tant que sí.
6: I li poses la cançó igual, clar. Mm-hmm. Faltaria més, eh?
4: Així ho farem. I tant que sí.
6: Bueno, què t'anava a dir? Mira, avui el dia una mica rufo, eh?
4: Sí, a punt de ploure, de ploure. Sí, a la tarda de ploure.
6: Cap a la tarda, que
4: sí? Sí, sí, cap a la tarda, sí. Cap a la tarda, en principi.
6: Tapadet. Sí.
4: Sí, sí.
6: Mira, avui em poses una de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor.
4: Vinga. Maria.
6: Una així animadeta.
4: Molt bé, Burbujas de Amor. Molt bé.
6: Bueno, Pere...
4: Fantàstic.
6: Pues ens sentim demà i...
4: Exacte. Demà un dia més.
6: Un dia més, això mateix.
4: Molt bé.
6: Molts petons i abraçades.
4: Igualment, gràcies. Que vagi
6: adéu,
4: bé, Maria Dolors.
6: Adéu,
4: que vagi
6: adéu,
4: bé. Adéu, adéu. 977-15-70-69. Bon dia.
7: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
7: Hola, Maria Miquel.
4: Què tal, Maria Miquel? Ah, com no. Estàs?
7: Bé, he donat gràcies perquè he felicitat la mama.
4: Molt bé.
7: I ja tenia la Dolors. Ara ja va cada dia al centre de dia.
4: Sí, sí, sí, sí.
7: I ja està, ja va molt bé, està molt contenta.
4: Que
7: i
4: bé.
7: Ja està. A més, avui anava a Barcelona al metge. Vull dir que...
4: A més, no?
7: Rodó, saps? Bé.
4: Molt bé, doncs escolta, de part nostra, de part meva, sí, de part de tots, moltíssimes felicitats. I de fet ja tinc una cançó aquí preparada que li posarem. Jo sé que a ella li agrada molt el Begin de Begin,
7: Sí.
4: I tenim la versió del Jampotis i li posarem per ella per felicitar-la. Això, de part de tots, li fas arribar.
7: Bueno, moltes gràcies, eh?
4: D'acord, gràcies amb tu, Maria Miquel. Una abraçada.
7: Igualment.
4: Adéu. Doncs bé, amb ella avui no la podrem escoltar, però sí que, com dèiem, li faran arribar aquestes felicitacions. I aquesta cançó que ja sona i que li dediquem especialment cap a ella. Aquest Begin de Begin, d'en Jampotis.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, la cançó que en aquest cas també ens ha demanat la Maria Dolors. Ja ho sabeu, a través d'aquests contactes que anem recordant, 977 15 70 69, missatges de WhatsApp al 686 101 101.

Sempre tota aquesta part final del programa, la tercera i última hora, que en principi sempre dediquem una bona estona a això, a escoltar una mica de música, a posar-hi aquest toc més desenfadat, informal, si podem dir-ho així, sobretot si són peticions musicals vostres. Això sempre ens agrada molt, que són les vostres cançons, és a dir, una mica allò, música a la carta, ràdio a la carta. I és el que estem fent ara des de fa ja una estoneta, i quan ens queden 4 minuts per 3 quarts de 12, a través del 977 15 70 69, missatges de WhatsApp al 686 101 101. Va, posem una música així, una música d'ara, contemporània. 3 estius, una cançó de...

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
3: Més música, esperem més trucades i més participació, i també novetat. Han presentat o han anunciat un nou disc el 2027, però ja han donat a conèixer una primera cançó. Estem parlant dels Amics de les Arts, que han presentat aquesta cançó que ja sona. Segurament t'estimo.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Introducció a la cançó d'en Joan Dausà, també una de les seves últimes cançons. El títol justament diu això, per una cançó.

0: córrer. Un riu que s'ha endut el present cap a una mar dolça. Que jo ja ho sé, que jo ja ho sé, que algun dia això serà pols també.
1: Intenció ja de posar aquests darrers minuts musicals, aquestes darreres cançons que ens portaran això fins les 12. Corre. Des d'aquesta, La meva sort, cançó ben xula de l'Edu Esteve, o L'oxitocina, que ens posarà ja al punt i final del programa d'avui, una cançó de Joan Miquel Oliver. Amb tot plegat ens acomiadem, us donem les gràcies per la participació, per acompanyar-nos, sempre recordant que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau!

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.

0: Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta, cada Balau ve a rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents, no han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
2: Sentir de Andalucía.
4: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
5: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
6: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
8: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
6: El matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
9: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
6: Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts a aquesta nova jornada. Avui és dijous, dia 4 de juny. I benvinguts a la quarta hora. Ara mateix passen aquests minuts de les 12 del migdia i és moment de donar inici a la nostra cita que, com sempre, arriba després d'aquestes 3 hores amb la Calaixera de Pere Sallent.
0: Avui, dia 4 de juny, celebrem oficialment el Dia Internacional dels Infants Víctimes d'Innocents de l'Agressió, una commemoració impulsada per l'Assemblea General de les Nacions Unides. L'origen és establert per la ONU a l'any 82 arran del patiment dels nens palestins i libanesos durant la guerra del Líban. I el propòsit és reconèixer el dolor que pateixen els menors de tot el món a causa del maltractament físic, mental i emocional, especialment en contextos de conflictes armats. També avui és el Dia Mundial de la Fertilitat. Tot i no ser una data oficial de l'ONU, diverses organitzacions de la salut celebren aquesta jornada per conscienciar sobre els problemes de fertilitat de la població i donar pautes sobre quan cal consultar un especialista. Avui, 4 de juny, és el Sant Oral Catòlic, que celebra també principalment el Sant Francesc de Caracciolo i les figures bíbliques de Sant Rut i Sant Noemi, a una cita que sempre ens agrada mirar. I avui, doncs, ja tenim un temps una miqueta diferent, eh? Avui s'espera un dia inestable, amb cels ennuvolats i plugims febles, intermitents durant tota la jornada i que podrien derivar en tempestes cara al vespre. La màxima es situarà al voltant dels 24 graus, amb una sensació tèrmica una mica més alta a causa de la humitat, mentre que la mínima baixarà fins als 17 o 18 graus. I avui la probabilitat de pluja entre el 35 i el 40% del dia i augmentarà cap als 75 a la nit. I el vent, doncs, bufarà de component sud-mitjorn amb ratxes molt moderades. La mar, doncs, està bastant tranquil·la i l'aigua es troba a una temperatura d'uns 23 graus. Avui hi ha un canvi important de temps, eh? Es nota. Però també es nota aquesta humitat i xafogor. Bueno, i com ja sabeu, el que ens centra també el nostre programa, la nostra quarta hora, amb el nostre primer punt en el que ens aturarem, amb el que avui has de saber, amb el que avui ens despertem has de saber. Les notícies destacades locals, comarcals, de província i d'última hora a Espanya i al món. Recordeu el WhatsApp de participació, que és el 686-1011, on ens podeu, doncs, fer una petició musical, enviar una dedicatòria, parlar amb nosaltres si us ve de gust amb alguna cosa que ens voleu comentar a través d'aquests missatges. El nostre programa ja sabeu que també és molt musical i ja sabeu que també ens aturarem amb la música, amb el tema retro. L'artista, el grup, en aquest cas, sempre miren cap a la música. I ja sabeu que ens aturarem també amb la part final, amb l'agenda. Com sempre, aquí, ben actius i donant-li aquesta empenta ja al matí amb l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Salutacions de Marga Márquez, és un plaer acompanyar-vos i, com sempre, ja sabeu que des d'aquest dilluns que ens hem incorporat després ja de les vacances, que, bueno, a l'estiu arribaran també vacances, però ja sabeu que us vaig dir que ara arrencàvem ja, vam començar la setmana amb temps molt bo i, bueno, pues la cosa anirà així. En definitiva, que ja hem posat el pilot estiu, així que la nostra música anirà, com sempre, amb bona música d'aquella que t'aixeca de la cadira. Comencem amb Elisa G amb el seu famós Hello, Hello. Bon dia.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem en busca d'aquesta sintonia, com sempre, que ens acompanya per fer una ullada a les notícies, començant, com sempre, fent una mirada cap a la nostra ciutat i cap a la nostra comarca. Més de 180 nens i nenes de l'escola Àngels Garriga del Vendrell, Joan Perutxo d'Albinyana de la Muntanyeta de Bellvei i Pompeu Fabra de Cunit han viscut la tercera jornada de ràdio escolar i ràdio en paraules, una experiència única que reivindica el poder i la vigència de la ràdio. Alumnes de les escoles Àngels Garriga del Vendrell, Joan Perutxo d'Albinyana, la Muntanyeta de Bellvei i Pompeu Fabra de Cunit han estat els protagonistes ahir dimecres a la jornada de ràdio Escoltar i Ràdio en Paraules, celebrada a l'Auditori Tivoli del Vendrell i que vam emetre dins de l'espai de la Calaixera aquí en aquesta casa. Un projecte que alumnes i professors han treballat durant tot el curs. El resultat final el van poder sentir, ha estat d'una gran qualitat i la feina a les aules una gran experiència. La jornada, que enguany ha arribat a la seva tercera edició, ha comptat amb la presència de més de 180 alumnes i els seus professors en un exercici de comunicació i de pedrera de frustrocs talents radiofònics. L'Observatori de Treball i Model Productiu ha publicat les dades de l'atur corresponents al mes de maig. En elles es constata la reducció del nombre d'aturats en el tercer mes consecutiu al Baix Penedès. L'Arbós, Calafell i el Vendrell són els tres municipis amb una baixada més significativa. El nombre de persones registrades a l'atur ha baixat per tercer mes consecutiu al Baix Penedès, en una tendència que es manté en tota Catalunya. El tancament del mes de maig a la comarca són de 6.255 aturats, una xifra que suposa el 11,3% dels demandants de feina. Respecte al mes d'abril, són 64 persones menys les que han estat registrades en les llistes d'aturats. Els descensos més significatius s'han produït a l'Arbós, Calafell i al Vendrell, amb 28, 24 i 13 aturats menys respectivament. Per contra, Cunit i Santa Oliva han experimentat lleugers increments amb 13 i 6 persones més aturades. Actualment, els municipis del Baix Penedès amb una taxa d'atur més baixa són Sant Jaume dels Domenys amb un 8,8% i Banyeres del Penedès amb un 9,4%. Les més elevades són el Montmell amb un 17% i Bonastre amb un 12%. L'Església Parroquial del Vendrell acollirà demà divendres a partir de 8:15 de 9 del vespre el concert d'orgue d'un concert d'orgue però diferent. L'organista Josep Mateu i el graller Daniel Carbonell protagonitzen una actuació que porta per títol Pau Casals i la Gralla. Estrenaran 5 peces inèdites encarregades per l'ocasió de Sergi Masalias, Albert Gubí, Carlota Valdrís, Jana Ginesta i el mateix Josep Mateu. També interpretaran altres composicions de Gralla que són patrimoni vendrellenc amb l'acompanyament de Jordi Inglés Vero. L'objectiu del concert és homenatjar Pau Casals amb motiu del seu 150 aniversari del seu naixement, coincidint amb els 250 anys d'història de l'orgue. El concert és de taquilla inversa i al final es podrà adquirir a cava commemoratiu de l'efemèride de l'orgue. El concert forma part de la programació d'enguany de l'entitat Orgue del Vendrell. I una avaria detectada aquest dimecres al vespre a l'estació de bombeig número 1 de les Madrigueres ha obligat a activar l'emissari submarí d'emergència per gestionar part de les aigües residuals que habitualment es condueixen fins a la

depuradora de Santa Oliva. La incidència ha afectat el funcionament de les bombes encarregades d'impulsar les aigües residuals cap a la depuradora, fet que impedeix transportar la localitat del Cabal. Davant d'aquesta situació, s'ha posat en marxa el sistema d'emergència que permet derivar l'aigua sobrant a través d'una canonada submarina situada aproximadament a 2 quilòmetres de la costa. Segons ha explicat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en cap moment s'han produït abocaments directes a la platja ni a la riera. Les aigües residuals són impulsades mar endins després d'un procés previ de retirada de residus sòlids més voluminosos, com ara tovalloletes, plàstics i altres materials. Els serveis tècnics treballen per reparar l'avaria i establir el funcionament normal de la instal·lació tan aviat com sigui possible. Tampoc ha calgut tancar la platja i tècnics de Protecció Civil han estat fent seguiment de la zona a la platja.

I més coses que també són d'interès. Arriba al comerç del Vendrell, que celebra aquest dissabte 6 de juny la seva gran festa, la Shopping Night. Enguany, amb motiu de la Ciutat Europea de l'Esport, la jornada estarà centrada en aquest àmbit. Les ofertes i els descomptes dels comerços es barrejaran amb la música, la gastronomia i l'animació als carrers. Des de la seva primera edició, que arribava el 2013, a la Shopping Night del Vendrell ha esdevingut una cita ineludible dels les setmanes prèvies a l'inici de l'estiu. Impulsada pel CIT, es tracta d'una jornada en què els comerços del centre obren fins a les 12 de la nit, oferint descomptes, promocions i ofertes exclusives. Enguany, la temàtica ha escollit l'esportiva en relació amb la celebració del Vendrell com a ciutat europea de l'esport. Des del CIT han elaborat unes medalles simbòliques en els comerços que repartiran als seus compradors. De la mateixa manera, la jornada comptarà amb la participació de diferents entitats esportives que faran exhibicions i demostracions i també activitats participatives. Unitat Vendrellenca vol que el Ministeri de Transició Ecològica revisi el projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga amb l'objectiu de recuperar la bocana i per garantir la qualitat de l'aigua de bany. El grup critica l'alcalde del Vendrell i els partits de l'oposició contraris a les obres en marxa. Des d'Unitat Vendrellenca diuen que portaran al Congrés dels Diputats la petició de revisió del projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Ho farà a través del diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, perquè creu que la proposta del Ministeri de Transició Ecològica no és encertada. El grup critica la gestió del projecte per part de l'alcalde del Vendrell. El grup també critica Fent Vendrell, primer el Vendrell i Esquerra i Som Poble. Unitat Vendrellenca vol recuperar la bocana del riuet, però també la qualitat de l'aigua de bany. El grup creu que l'obra ha de compaginar respecte al patrimoni, la natura i la salut pública. I després de, com sempre, fer una ullada a aquestes notícies, és moment d'aturar-nos amb les notícies que ens acompanyen més a prop. Un moment, en aquest cas, una ullada a les notícies, com sempre, que fan referència al món i també a Catalunya.

Ens aturem a les últimes notícies d'Espanya. Diu que a Espanya hi ha prop de 260.000 rics. Les fortunes de més d'un milió de dòlars creixen un 5% en el darrer any. Leire Díez a Francisco Martínez li diu que l'ex número 2 de l'Interior amb el PP no està aquí per una altra cosa que no sigui netejar. La UCO registra l'empresa basca Tubos Reunidos i demana informació a la CEPI per ordre de Pedraz. Marlaska assegura no haver tingut cap coneixement de pressions a agents de la UCO en el marc del cas Leire Díez. I mor al Líban un casc blau serbi i dos espanyols resulten ferits en un atac amb un morter contra l'oposició. Quatre morts després dels atacs ucranians contra l'annexionada Crimea, segons les autoritats russes. I també ens fa una ullada a altres notícies del món, com que les compres tornen a la renda variable europea en el Brent a la baixa. El mercat veu una oportunitat de pau a Iran. Israel mata almenys 9 palestins en els atacs contra les vivendes de la ciutat de Gaza. Altres notícies, pel que fa a la cultura, ens diu que Mora Marjan Strapi, la novel·lista gràfica i cineasta autora de Persepolis, a l'edat de 56 anys. I també, com sempre, ens aturem a les notícies que ens acompanyen pel que fa a la nostra a Catalunya, les últimes notícies. L'oposició rebutja els pressupostos en el debat de la totalitat del Parlament. La consellera d'Economia, Romero, defensa uns comptes socials. Junts i PP anuncien el seu rebuig als comptes. També altres notícies ens diu que Sánchez anuncia a Barcelona l'impuls d'uns nous pressupostos. A punt d'acabar la votació per revalidar o no el preacord de la vaga de l'educació. Els treballadors de Nissan exigeixen a la Generalitat que actuï per tombar l'ERO i la jutgessa investiga possibles tercers implicats en la mort del fundador de Mango. El Primavera Sound arranca el fòrum amb entrades exaurides i més de 150 artistes. I el temps, dijous de Corpus, amb un brusc canvi de temps, fortes tempestes i una notable refrescada. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

aquesta sintonia de zona, com sempre, en la quarta hora, més o menys en aquesta hora, perquè és moment de mirar cap al nostre tema retro. Ja sabeu que aquí també som molt musicals i ara és el moment de deixar-nos anar, com sempre, amb la música, que forma part de la història de la música tan important. Doncs avui, 4 de juny, ens hem aturat amb la música de The Mamas and the Papas, perquè avui Michelle Phillips, que era una de les membres de la formació, celebra avui el seu aniversari. L'artista fa 82 anys. Va néixer a Long Beach, a Califòrnia, i bueno, ella és reconeguda mundialment per ser l'última integrant supervivent del mític quartet folk rock The Mamas and the Papas. La formació va ser un dels grups vocals més influents de la dècada dels anys 60, convertir-se en l'àmbit exponent del pop contracultural i del folk rock de Califòrnia. Tot i la seva curta trajectòria activa al 1965 i entre el 68, el seu llegat musical perdura gràcies a les harmonies vocals perfectes. Els quatre membres fundadors eren John Phillips, líder del grup i principal compositor i arranjador musical, Michelle Phillips, cantant i coescriptora de les cançons, única membre del grup que encara està viva i que avui celebra el seu aniversari, en Dennis Dorothy, la veu principal masculina, amb un timbre clar i característic de la formació, i Mama Cash Elliot, la veu més potent, icònica i estimada de la banda, que va morir molt jove, l'any 74. Els seus grans èxits són pocs, però inoblidables. El famós California Dreaming, el seu single més venut i una cançó que va definir l'esperit del moviment hippie de l'època. El famós Monday Monday, el seu únic número en la llista americana Billboard, i Craig Alley, una cançó autobiogràfica que narra els inicis del grup i com es va formar l'escena folk. La banda va patir grans tensions internes derivades de relacions amoroses, creuades i gelosies entre els seus membres. Michelle Phillips va tenir un afer amb Dennis Dorothy i més tard amb Jane Clark dels The Beers, fet que va provocar que fos expulsada breument del grup a l'any 66 abans de ser, doncs, readmesa. Finalment, els problemes personals i l'abús de substàncies van acabar dissolent el grup de manera definitiva. I amb aquest punt i fent una ullada així lleugera del grup, ens quedem amb un tema més que arxiconegut, aquest California Dreamin'.

0: El desastre.
1: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

obrir, com sempre, en aquests minuts del matí la nostra agenda. Recordant-vos, demà és divendres, podeu anar de Mercat Ambulant a Segur de Calafell i també al Vendrell, com no. Cosetes que us recordem perquè tenim un cap de setmana ja a girar la cantonada. Així que anem a quedar-nos amb coses que passen avui dijous i divendres. Demà divendres obrim ja aquesta llarga llista de coses que arriben al cap de setmana. Avui dijous, a 5:45 de la tarda, hi ha taller d'argila per a joves a l'Espai Jove de Cunit, a 5:45 de la tarda. Demà divendres hi ha una visita guiada al cap de setmana genial al Vendrell, a la Casa Nadiua Pau Casals, que comença a 6:15 de la tarda. A l'Arbós, a l'Auditori Pau Casals, a les 6 de la tarda hi ha taller participatiu Saps què és la dadisme? A càrrec de Maribel Zaval i Júlia Rosario. A Calafell, a la Ciutadella Ibèrica, a les 7 de la tarda hi ha un escape room per a joves, Misteris de Calafell i Llinatge de la Ciutadella. I a Calafell, a la destileria, hi ha una conferència Navegar és un privilegi, tornar a port una responsabilitat. Anirà a càrrec d'Elisabet Brulles, major de cabotatge, i Sònia Guerra, oficial de Marina Mercant, en el marc del cicle de conferències de la destileria. A Llorenç del Penedès, a les 8 del vespre, hi ha la presentació de l'obra IP39 Terra Actant de Rafael Tormo Cuenca a la comprativa, amb empremtes, materials de la memòria històrica del Baix Penedès, i seguidament hi haurà la xerrada Fosses comunes de la Guerra Civil i Valle de los Caídos, amb l'ús polític de les morts a la guerra, a càrrec de Queralt Soler. A 9:15 del vespre hi ha concert d'orgue a l'Església del Vendrell. El concert Pau Casals i la Gralla dintre del marc dels 250 anys de l'orgue, a càrrec de Daniel Carbonell, a la Gralla, en Josep Mateu, l'orgue i Estrada, amb una entrada amb taquilla inversa. I us avancem a alguns actes de primera hora de dissabte. A Bonastre, per exemple, a partir de les 8 del matí, a la Font de la Santa Magdalena, hi ha recollida de plantes per l'entorn en la festa del Corpus. Que cadascun pugui portar un cistell de tisores i guants per aquesta quedada. I a Sant Salvador, a la platja de Sant Salvador, a celebrar la 88a campionat de Catalunya del patí a vela. A la platja de Sant Salvador, que anirà entre les 8 del matí i les 5 de la tarda. La marxa nòrdica arrenca a les 8 del matí a les Madrigueres des de la sortida de l'oficina de turisme de l'edifici Tavares, una ruta de 8 quilòmetres amb un nivell de dificultat molt fàcil. I demà divendres us posarem més al dia del que arriba el cap de setmana, perquè avui és dijous i, per tant, la cosa segurament que que no se'ns quedarà present per al que arriba del cap de setmana. Ja sabeu que sempre ens agrada arrodonir la nostra agenda amb la programació de Ràdio al Vendrell i Televisió al Vendrell. Avui dijous, com ja és habitual, a partir de 2:15 del migdia arribarà l'informatiu amb la seva edició migdia. De 2 a 3, la connexió amb xarxa, i de 3 a 5, el programa musical Tarda en Estèreo. L'informatiu amb l'edició vespre arribarà a les 8 del vespre i a partir de les 9 i fins al punt de les 10 avui és la cita de Xelafatxo. I pel que fa a la programació de Televisió al Vendrell, ja sabeu que puntualment arriben les notícies a les 2 del migdia. Avui dijous arriba l'edició de dijous del programa Mosaics amb Pere Sallet. Doncs amb aquest repàs amb l'agenda és moment de continuar. Anem a donar-li bon aire a la música aquí a la quarta hora, recordant el tema de Lisa Dolite amb aquest Big When I Was Little.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Si tú supieras lo que siente mi alma.
3: Doncs avui amb la música de Nelly Furtado i Juanes, amb aquest Gala i Dalí, nosaltres tanquem la nostra quarta hora. Demà tindrem més, com sempre, a partir de la mateixa hora, que és aquí, a partir de les 12. Que tingueu una molt bona jornada. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. Hi han participat 60.000 docents d'un total de 99.000, que equival a un 61% de participació. Esther Minguell, explica'ns, bon dia.
2: Bon dia. Doncs USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta que s'ha fet del preacord. 40.000 hi han votat que no i 21.000 sí que hi han donat suport d'entre aquests 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions més enllà del pacte del mes de març i diu que prepara un pla de priorització de reivindicacions i també accions de protesta, però de moment no posa pas sobre la taula la vaga indefinida que sí que havia anunciat. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
2: La CGT celebra els resultats d'aquesta consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i que reobrin les negociacions. També fa una crida a les protestes de demà. Pel que fa al sindicat professors de secundària, sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, dos terços han votat a favor, però sí que anuncia que la lluita continuarà pendents de la resposta que dona el govern.
1: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els treballadors, els acomiadaments, volíem dir, previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i també mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient aquesta proposta i mantenen encara la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. De fet, avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vagues i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista vista pel dia 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes ahir a Ponent. Es tracta d'un home i una dona, segons aquestes informacions que han facilitat avui els Mossos. Cap dels cossos presenta signes de criminalitat i la dona hauria mort el mateix dia i l'home ja feia dies que era mort.
0: Notícies en
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 4 del mes de juny de 2026. Avui un dia un xic diferent per al que fa a la meteorologia. En parlarem a la recta final de l'informatiu. Ho farem amb en Marc Rodero abans, però haurem tingut temps de buscar d'altres qüestions que han preparat des de la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb la Marga Márquez de les Vies de So i, d'altra banda, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell i, com dèiem, la crònica meteorològica del Marc. És una edició de les notícies que us presenta i qui ha editat, qui us parla hores ara, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius, d'entrada, repàs al sumari de titulars.
3: Sumari de titulars.
2: Avui començarem el nostre informatiu parlant dels docents que rebutgen el preacord amb el Departament d'Educació i voten a favor de seguir amb la vaga. D'aquest fet en parlem. Només obrir l'informatiu, que també ha de servir per parlar de l'avaria detectada aquest dimecres al vespre a l'estació de bombament número 1 de les Madrigueres, que ha obligat a activar l'emissari submarí d'emergència per gestionar part de les aigües residuals. També parlem d'Unitat Vendrellenca, que vol que el Ministeri de Transició Ecològica revisi el projecte de renaturalització del Robet de Coma-ruga amb l'objectiu de recuperar la bocana. Hem de parlar de l'Ajuntament del Vendrell, que ha estat reconegut pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com un dels municipis capdavanters del país en administració oberta. Temps també per parlar de les obres dels túnels del Garraf, que arriben a la seva recta final. Haurem de parlar del Dia Mundial dels Donants d'Òrgans i Teixits, que se celebra el 4 de juny. Un banc de sang i teixits que ha fet una crida a la ciutadania perquè expressi la seva voluntat de donar teixits després de la mort. Parlem també del catàleg d'activitats educatives, a l'hora d'irradiar en paraules i de la recreació històrica de Santa Oliva. Comencem informatiu i ho fem parlant de la notícia del dia d'aquest dijous, perquè els docents rebutgen el preacord amb el Departament d'Educació i voten a favor de seguir amb la vaga dilluns. Es va iniciar una consulta que s'ha tancat aquest migdia. Més d'un 65% dels docents no accepten la proposta que la Generalitat va pactar la setmana passada amb els sindicats USTEC i professors de secundària. La nova jornada de vaga està prevista per aquest mateix divendres.
4: En la votació sobre el preacord han votat més de 60.600 docents, un 60% dels cens. D'aquests, 39.500 han rebutjat la proposta presentada divendres passat, mentre que uns altres 21.100 hi han votat a favor. Amb aquest escenari es mantindria l'aturada a tots els centres educatius de Catalunya prevista per aquest divendres 5 de juny. De fet, el calendari de mobilitzacions es podria ampliar. L'USTEC ja havia avançat que si guanyava el no defensaria impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. La CGT, la Intersindical i la COS són els sindicats que havien fet campanya perquè els docents rebutgessin l'acord. De fet, aquests tres sindicats han mantingut el calendari de vaga d'aquesta setmana amb diverses mobilitzacions. El Departament d'Educació considera que el pacte al qual s'havia arribat és un molt bon acord, però ja havia indicat que respectaria el resultat de la consulta i manté la mà estesa. El preacord rebutjat pels docents inclou un nou complement de millora de 50 euros mensuals el 2026 amb caràcter retroactiu des del gener, que s'aniria incrementant progressivament fins als propers 3 anys. Això, sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i l'UGT al març i els increments estatals, suposaria que els docents cobressin uns 600 euros bruts mensuals més en 4 anys. A més, el pacte també preveu la recuperació del deute dels sexenis en un termini de 5 anys.
2: Una avaria detectada aquest dimecres al vespre a l'estació de bombament número 1 de les Madrigueres ha obligat a activar l'emissari submarí d'emergència per gestionar part de les aigües residuals que habitualment es condueixen fins a la depuradora de Santa Oliva.
5: Unitat Vendrellenc farà el congrés.
2: No.
4: La incidència ha afectat el funcionament de les bombes encarregades d'impulsar les aigües residuals cap a la depuradora, fet que ha impedit transportar la totalitat del cabal. Davant d'aquesta situació, s'ha posat en marxa el sistema d'emergència que permet derivar l'aigua sobrant a través d'una canonada submarina situada aproximadament a 2 quilòmetres de la costa. Segons ha explicat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en cap moment s'han produït abocaments directes a la platja ni a la riera. Les aigües residuals són impulsades mar endins després d'un procés previ de retirada dels residus sòlids més voluminosos, com ara les tovalloletes, els plàstics o altres materials. Els serveis tècnics treballen per reparar l'avaria i restablir el funcionament normal de la instal·lació tan aviat com sigui possible. Tècnics de Protecció Civil han estat fent seguiment a la zona de la platja i no ha calgut tancar-la al bany.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Unitat Vendrellenca vol que el Ministeri de Transició Ecològica revisi el projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Ho vol amb l'objectiu de recuperar la bocana i per garantir la qualitat de l'aigua de bany. El grup critica l'alcalde del Vendrell i els partits de l'oposició contraris a les obres en marxa.
5: Unitat Vendrellenca portarà al Congrés dels Diputats la petició de revisió del projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Ho farà a través del diputat de Junts, Josep Maria Crosset, perquè creu que la proposta del Ministeri de Transició Ecològica no és encertada. El grup critica la gestió del projecte per part de l'alcalde del Vendrell.
6: L'alcalde del Vendrell, cal dir que aquesta vegada ha sigut pioner. Ha fet primer les obres i després ha preguntat als veïns. No ens enganyem, l'alcalde del Vendrell no està governant o no ens està governant els veïns de Coma-ruga.
5: El grup també critica fent Vendrell primer el Vendrell i Som Poble Esquerra Republicana.
6: Aquest projecte està dins de l'agenda urbana 2030 de l'Ajuntament del Vendrell. I aquesta agenda es va aprovar al ple municipal del mes de febrer de l'any passat, del 2025. Hem de tenir present que Esquerra Republicana fent Vendrell i primer el Vendrell s'hi van abstenir. Per tant, ens sorprèn que ara recullin firmes o signatures en contra o directament doncs, s'hi oposin.
5: Unitat Vendrellenca vol recuperar la bocana del riuet, però també millorar la qualitat de l'aigua de bany.
6: En quant a l'aigua del riuet, del brollador del riuet, hem de ser conscients que ve de l'estany del riuet. L'aigua a l'estany està estancada. Hi ha aportacions d'aigües pluvials i també hem de tenir present que, com arruga, la xarxa de clavegueram és molt antiga i amb filtracions. Per tant, no hi ha garanties de que ara per ara l'aigua fecal s'estigui filtrant al subsol.
5: El grup creu que l'obra ha de compaginar respecte al patrimoni, a la natura i a la salut pública.
2: Gràcies, Llorenç, per aquesta crònica. Parlem ara de l'Ajuntament del Vendrell, que ha estat reconegut pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com un dels municipis capdavanters del país en administració oberta i transformació digital. Després de la pausa. Aquest guardó posa en valor l'esforç realitzat en els darrers anys per impulsar una administració més eficient, accessible i transparent. Segons l'Índex de Maduresa Digital 2025, el Vendrell ha assolit una puntuació global de 80 punts sobre 100, destacant especialment en drets digitals i govern obert. L'avaluació reconeix la implantació de serveis com la carpeta ciutadana, la instància genèrica i el portal de transparència, així com la digitalització dels processos administratius. A més, l'ús d'aquestes eines ha generat un estalvi anual estimat de 813.000 euros. L'alcalde Kenneth Martínez ha destacat que aquest reconeixement reforça el compromís municipal de continuar millorant els serveis públics i facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració. Les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el pròxim dia 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionats els treballs, el servei ferroviari de les línies regionals i de la R2 Sud es podrà restablir en pocs dies, després de completar les proves de circulació i seguretat, i amb les mateixes freqüències i horaris habituals. L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha destacat la bona evolució dels treballs executats per Adif, així com la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha demanat prudència i no ha fixat una data concreta per al retorn del servei, tot i que ha confirmat que serà imminent un cop superades les proves de seguretat. Escoltem-los.
7: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres. Per tant, com deia el secretari, aquesta va ser una imatge, efectivament, de la desinversió que aquest govern, conjuntament amb el Ministeri, està totalment decidit a revertir. Les obres han de continuar. El secretari ha donat bon detall de les principals fites que tenim les properes setmanes i mesos. Estem, per tant, ja en una etapa de millora progressiva de les infraestructures que, juntament amb la governança i juntament amb el material, el nou material rodant que ha d'anar arribant a partir de gener, febrer del 2027, ens ha d'anar oferint aquesta millora en el servei, que és allò que els usuaris ens demanen, finalment. Millores en el servei, fiabilitat en el servei.
8: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación, en los procesos de licitación. Es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
2: Amb motiu del Dia Mundial del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra el 4 de juny, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida a la ciutadania perquè expressi la seva voluntat de donar teixits després de la mort mitjançant el document de voluntats anticipades, també conegut com a testament vital.
9: L'entitat alerta que la donació de teixits continua sent una de les més desconegudes per la població, malgrat la seva importància per a milers de pacients. Actualment les donacions no són suficients per cobrir la demanda de teixits com les vàlvules cardíaques, les còrnies, els segments vasculars o el teixit musculoesquelètic. Aquesta situació obliga alguns pacients a esperar més temps per rebre un trasplantament o buscar alternatives terapèutiques. Segons les previsions del BST, durant aquest 2026 seran necessaris més de 18.000 teixits per atendre les necessitats assistencials a Catalunya. En canvi, les donacions disponibles només permetrien cobrir uns 16.500 trasplantaments. Tot i que el nombre de donants ha experimentat un lleuger augment respecte a l'any passat, amb més d'un miler de donants registrats, la demanda continua creixent. Els responsables del BST recorden que un únic donant de teixits pot ajudar més de 100 persones i, en alguns casos, salvar vides. Teixits com la pell, els ossos, els tendons o les vàlvules cardíaques són essencials tant per a trasplantaments com per al desenvolupament de noves tècniques de medicina regenerativa. Per facilitar la donació, qualsevol persona pot deixar-ne constància les voluntats anticipades o comunicar la seva decisió als familiars més propers.

0: El Vendrell disposa d'un catàleg d'activitats educatives. Es tracta d'un recurs a l'abast de tothom que permet conèixer durant tot l'any quines són les propostes educatives en marxa i quines franges d'edat va adreçada cada convocatòria.
1: El Vendrell disposa d'un catàleg d'activitats educatives. És una eina informativa encarregada pel Pla Educatiu d'Entorn que posa a l'abast de la ciutadania les propostes que des d'àmbits diversos poden ser d'interès per a famílies, joves i nens al llarg de l'any. És una iniciativa de la Regidoria d'Educació.
2: Des del Pla Educatiu d'Entorn i Educació i des d'altres regidories que jo mateixa porto, com per exemple pot ser la Regidoria de Cultura, ja ens vam plantejar el fet de concentrar totes les activitats pedagògiques, educatives, que el Vendrell ofereix als alumnes, als infants i als joves, i que fos una eina també no només d'unificar aquestes activitats educatives, sinó que a més doncs, tingués un missatge. I el missatge és molt clar. Com volem que sigui allò que expliquem als nostres infants i que ens expliqui alhora com és el Vendrell. Amb quins valors volem que els nens i les nenes del nostre municipi creixin. I els valors són molt clars. Un d'ells és la pau, l'altre el respecte als drets humans, al medi ambient. També, doncs, conèixer aquells personatges que tenim al Vendrell i al nostre patrimoni en profunditat, treballar l'acció comunitària, i tots aquests valors són els que vertebren aquesta nova web que presentem avui, on oferim i ofertem totes les activitats educatives i pedagògiques del nostre municipi.
1: El treball l'han fet els alumnes del passat curs i de l'actual de la Casa d'Oficis del Vendrell.
3: L'any passat, l'alumnat de l'any passat, va estar fent aquest projecte. Nosaltres, els alumnes que tenim, tenen uns mesos en què estan fent formació i després se'ls fa un contracte a l'Ajuntament. I el que fem és revertir aquesta formació que han tingut els alumnes doncs amb millores per al municipi, en aquest cas el municipi del Vendrell. L'any passat, els del Pla Educatiu d'Entorn ens van demanar que poséssim una part a la seva web perquè a les escoles, als centres educatius d'aquí del municipi, poguessin veure o saber què es fa al municipi a nivell cultural per als alumnes que tenen ells a l'escola. A part està com dividit per edats. És a dir, si tu dius, mira, vull fer una activitat aquí al Vendrell per als meus alumnes de primer de primària, tu entres al catàleg i et surt totes les activitats que hi ha. Doncs vull fer una activitat pels meus alumnes de tercer d'ESO i te'n sortiran unes de diferents.
1: El catàleg s'ha presentat aquest dimecres als diferents agents que col·laboren en tots els àmbits educatius del Vendrell i estarà disponible en un apartat específic a la pàgina web del Pla Educatiu d'Entorn.
0: Més de 180 nens i nenes de les escoles Àngels Garriga del Vendrell, Joan Perutxa del Vinyant, la Muntanyeta de Bellvei i Pompeu Fabra de Cunit han viscut la tercera jornada de ràdio escolar Irradiant Paraules, una experiència única que reivindica el poder i la vigència de la ràdio.
1: Alumnes de les escoles Àngels Garriga del Vendrell, Joan Perutxo del Vinyana, la Muntanyeta de Bellvei i Pompeu Fabra de Cunit han estat els protagonistes aquest dimecres de la jornada de ràdio escolar Irradiant Paraules, celebrada a l'Auditori del Tívoli del Vendrell i emesa en directe dins l'espai La Calaixera de Ràdio al Vendrell. És un projecte que alumnes i professors han treballat tot el curs.
4: Doncs aquest projecte es diu Irradiant Paraules, és una jornada de ràdio que preparem des de diferents escoles de la comarca i vam començar a preparar-lo al setembre. Llavors, és un grup impulsor, diferents mestres de totes aquestes escoles ens reunim, al CRP del Baix Penedès, i anem preparant durant diferents xerrades i reunions doncs aquesta jornada d'Irradiant Paraules. Doncs avui és el producte final de tota aquesta feinada i ens reunim aquí totes aquestes escoles per presentar els nostres programes radiofònics. Llavors, cada escola s'ha endinsat dins d'una temàtica i ho presentarem avui davant de tothom.
1: El resultat final ha estat de gran qualitat i la feina a les aules una gran experiència.
5: Som diferents escoles que anirem i doncs, és com una jornada de ràdio i cadascun parlarem sobre un tema diferent. Serà com un podcast, per exemple, sisè, de la nostra escola, fem un informatiu diari on parlem sobre el menú que tenim i activitats que farem a l'escola. Bueno, i també que aquest any fa moltes coses al Vendrell, molts aniversaris. Pues hem assajat a l'aula d'informàtica, on tenim taules de so i ordinadors i hem pogut posar la música.
1: La jornada, que enguany ha arribat a la seva tercera edició, ha comptat amb la presència de més de 180 alumnes i els seus professors en un exercici de comunicació i de pedrera de futurs talents radiofònics.
0: 10 segles en el temps. Aquest és el temps que un any més l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut Mediterrani del Vendrell ha fet retrocedir Santa Oliva dins del projecte Un dia a l'alta edat mitjana, on es recrea la quotidianitat de la vida baixpenedesenca d'ara fa 1000 anys. La representació ha transitat per diferents espais emblemàtics de la vila, com l'església i el monestir de Santa Maria i el castell del Remei.
6: Hem pogut seguir en directe com el rei dels francs, Lotari I, confirmava el domini ple de l'església de Santa Oliva per part del monestir de Sant Cugat l'any 986, la confirmació del papa Silvestre II al 1002 o la ratificació del pontífex Urbà II al 1098, entre d'altres episodis capdals en la història de la vila.
7: Et concedeixo a la marca del Penedès l'església de Sant Julià de Santa Oliva amb el seu castell, Sant Salvador i Santa Maria de Caldés, el castell de Sant Vicenç amb la seva església i el castell d'Albinyana amb la seva església.
6: I tot sense moure's del nucli antic del municipi i mercès al treball de recerca dels estudiants de segon d'ESO de l'Institut Mediterrani del Vendrell, que han fet retrocedir Santa Oliva 1000 anys enrere en el temps. Novament, i ja van 7 anys, l'alumnat del centre de secundària ha dut a terme la recreació basada en el projecte Un dia a l'alta edat mitjana, que ha recorregut diferents indrets del poble, com l'església, el monestir i el castell del Remei.
8: Una recreació és una reproducció al màxim decorada possible de la realitat. Evidentment, nosaltres tenim els mitjans que tenim, sobretot pel que fa a la roba, però procurem que no hi hagi coses massa escandalosament anacròniques en la recreació, i això ells ho haurien d'haver après, si més no.
6: Tot plegat amb la intenció de mostrar la vida quotidiana a la vila d'ara fa 10 segles, just recuperant els paratges per on desfilaven personatges com Isnabert, el senyor feudal de Santa Oliva, i del mateix Guitart, pagès de la vila. Una recreació per a la qual s'han mobilitzat i motivat uns 120 estudiants de l'Institut Mediterrània.
9: Bueno, pues estem fent una representació històrica de Santa Oliva sobre l'edat mitjana, que és el que va passar una mica sobre aquestes terres, diguem. I, bueno, portem un mes o dos preparant-ho i crec que pot sortir bastant guai. Jo sóc l'abat de Sant Cugat i em donen unes terres i jo llegeixo com un pergamí que redacta que aquestes terres són meves.
10: Doncs els profes han agafat a cadascun alumne, bueno, han distribuït els papers i tenim papers com jo al rei, n'hi ha monjos, n'hi ha monjos acompanyats, n'hi ha escrivents i n'hi ha algun papa, n'hi ha alguns papers més importants.
11: Doncs veure molts canvis que hi ha d'ara a fa 1000 anys i tota la cooperació que ha tingut la classe amb aquesta obra i tots els cursos. Sí, perquè crec que ha sigut una experiència divertida i la gent que ho ha vingut a veure espero que ho disfruti molt.
12: Com tant al monestir, que l'edat convoqui a tota la comunitat i exposi personalment de què es tracta. I després d'escoltar el consell dels germans, que s'ho pensi...
6: Una feina d'investigació que ha permès l'alumnat conèixer de més a prop la realitat de l'època feudal i un projecte, Un dia a l'alta edat mitjana, que ha palesat com el Penedès exercia no només de terra de frontera, sinó també de contacte entre dues civilitzacions, el nord cristià i el sud musulmà. Una realitat que ha reviscut 1000 anys després al cor de Santa Oliva.
0: L'Associació Cultural Extremadura del Vendrell reivindica amb una xerrada de la historiadora Roser Pajuelo la figura de Carolina Coronado. Va ser una de les primeres feministes a Espanya a mitjans del segle XIX i ja aleshores va denunciar el maltractament envers les dones.
1: Ple de públic aquest dimecres a l'Associació Cultural Extremadura per assistir a la xerrada de la historiadora Rosa Pajuelo sobre l'escriptora i intel·lectual Carolina Coronado, 1823-1911. La seva figura i obra són un referent feminista.
13: Però per a mi no és només qui era, sinó qui és i qui serà sempre. Va ser la primera dona que es va atrevir a escriure sobre el tractament femení, sobre els homes que no tracten bé a les dones. ¿Vale? Va escriure El marido verdugo, que és el que li va donar una miqueta de fama, després va venir més fama. És la primera feminista, la primera escriptora feminista d'Espanya del segle XIX.
1: Diverses circumstàncies expliquen la raó per la qual Carolina Coronado no és tan coneguda com altres dones del seu temps.
13: Potser va viure a la mateixa vegada que Rosalía de Castro. Rosalía de Castro és més coneguda que Carolina Coronado. Per altra banda, ella era, políticament, era progressista. No era absolutista, no era amant de Alfonso, ai, perdona, de Ferran VII, el desitjat. Ella era més amant d'altres coses. Llavors, aquestes idees progressistes també van fer que es quedés en el temps una mica marginada. Però durant la seva època, durant la meitat del segle XIX, va ser una persona molt important i amb molta influència.
1: La xerrada de la vendrellenca Rosa Pajuelo s'ha celebrat a la sala Carolina Coronado de l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell.
14: Els esports en Jordi Graell.
15: Hola, bon dia. Coincidint amb l'arribada al final de curs educatiu, el programa d'escoles esportives ha posat el seu punt final després de 7 mesos de ple rendiment, amb diverses activitats per a tots els infants i joves del Vendrell. Des d'esports com futbol i bàsquet, passant per d'altres com bàdminton i judo, les escoles esportives obre la porta cada temporada a un ventall de possibilitats per a canalla entre 3 i 16 anys. En aquest sentit, una de les activitats que té més seguiment any rere any és la vela. Escoltem la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres.
16: Fem diferents activitats durant tot l'any. Un dels programes estrelles per la regidoria esports són aquestes escoles esportives, que recordem és un programa que apropem l'esport a totes les famílies, que puguin fer un esport com és la vela per 100 euros l'any. Doncs creiem que és una oportunitat, al final som un municipi de platja, de recordar tenim aquests 7 quilòmetres de platja, i poder obrir tots aquests esports de mar, no?, d'aigua, als nostres infants, creiem que és molt important, i tenen aquesta gran oportunitat amb les escoles esportives, que durant tot l'any, des d'octubre fins a final de maig, fan aquest esport. Els nens posem un neopreno i venim a l'aigua a compartir un dissabte al matí, no?, amb aquestes escoles esportives. I a més, doncs, les activitats que es fan ja regularment amb l'esport blau a dins de les escoles, però també arribant als instituts i, evidentment, amb el grau d'esports amb l'Institut Andreu Nin, doncs aquesta relació estreta que també té l'escola de vela.
15: Durant els dissabtes al matí, l'escola de vela del Club Nàutic de Coma-ruga prepara classes teòriques i pràctiques que inclouen tant els elements tècnics com els coneixements d'esports nàutics, com la navegació a vela, caiac, paddle surf, windsurf i surf. Tot plegat amb l'objectiu que els participants prenguin consciència de l'entorn que els envolta, tant del medi marí com de la situació geogràfica. Escoltem el director de l'Escola de Vela, el Club Nàutic de Coma-ruga, Xavi Vives.
17: Aquí al club fem moltes activitats que compartim amb l'Ajuntament, entre les quals està la vela escolar, que són dins del currículum de les escoles del Vendrell. Fem activitats durant el primer trimestre i últim trimestre de cada any, on els nens del municipi venen aquí i fan aquesta activitat dins de l'escola, com dic. I a part d'això, tenim també els instituts de la zona que fan els mòduls d'esports, que també fan aquestes activitats amb nosaltres, com és el Montreuní, el Baix Penedès, tots aquests instituts.
15: I escoltem també el president del Club Nàutic de Coma-ruga, Anton Ferrer.
18: L'escola de vela és una de les seccions més importants del club, de la qual n'estem extraordinàriament orgullosos. Sempre publicitem la data de participants que al llarg d'un exercici superen els 6.000 alumnes, per tant, és una activitat de primer ordre que és el pal de palla d'aquest club, l'honor d'aquest club, l'orgull d'aquest club, i per tant que l'hem de reforçar any rere any.
15: La cloenda de les escoles esportives del Club Nàutic es duia a terme aquest dissabte amb la presència de totes les famílies per gaudir tots plegats de l'última sortida al mar del curs. I seguim parlant de taekwondo. La Leira Vendrellenca ha aconseguit 4 bronzes al 22è Open de Rigorriaga, disputat aquest dissabte a Euskadi, un campionat que comptava amb la participació de 320 esportistes d'una cinquantena d'equips d'arreu de l'Estat. Finalment, els 4 taekwondistes de la Leira, que s'emportaven la medalla en el tercer lloc, eren Iruni Uribe Salgo, Rayan Jahadi, Marc Alonso i Dani Martínez.
19: El temps amb Marc Rodero.

0: I arriba l'hora de parlar del temps d'aquesta jornada que diuen estarà marcada per la inestabilitat, tot i que, diuen, a nosaltres no ens han d'afectar de forma greu, per entendre'ns. Marc Rodero, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
0: Veiem que avui és un dia gris d'entrada, ja hem vist caure tres gotetes, que semblava que estiguessin ruixant amb un pulveritzador. Cap on va tot plegat?
1: Sí, ara tenim un escenari i de cara a aquesta tarda n'obrirem un altre. De moment tenim aquests vents de component marítim que porten notable humitat, i aquests núvols s'acaben organitzant i acaben deixant això, quatre gotes mal comptades. No anirà més. A partir d'aquesta propera tarda, o més aviat de cara al vespre, encetarem una nova situació. Començarà a arribar l'aire fred en altura i començaran a arribar les precipitacions que escombraran el país de ponent cap a llevant. Això vol dir que ens acabaran arribant a nosaltres, però ho faran una miqueta més desdibuixades i una miqueta més desgastades. Quan hem d'estar pendents? Doncs a partir de les 7-8 del vespre fins les 6-7 del matí de demà. Hi haurà aquesta situació de rebuf que diem moltes vegades quan bufa el mestral al sud, la tramuntana al nord, doncs la costa central queda doncs una miqueta apantallada per aquesta situació i es poden regenerar les tempestes en aquest sector. Per tant, aquesta propera tarda, tot i que insistim que el màxim d'inestabilitat, tal i com deies, quedarà situat cap a l'extrem nord, podrien arribar aquestes precipitacions entre les 6-7 de la tarda fins la matinada de demà. Demà parlarem d'un canvi també en el temps. A primeres hores insistim amb la possibilitat encara d'aquestes precipitacions a la mateixa línia costanera, però a mesura que vagi avançant el dia, la situació s'anirà estabilitzant i ja a partir de migdia i durant la tarda tindrem un temps molt més estable i tranquil. Les temperatures una miqueta més altes perquè avui no hem tingut pràcticament sol, per tant han quedat una miqueta més curtes. Demà podríem pujar una miqueta més. Vent de component nord, nord-oest, mestral, no gaire destacable, i la situació marítima una miqueta alterada demà a tots els quadrants costaners del país.
0: Per tant, el d'avui haurà estat un KitKat a mitja setmana i a partir d'aquí tornem-hi, no?
1: Sí, demà les temperatures quedaran més curtetes. Insistim que això de curtetes sempre serà cap a l'interior en hores de muntanya. A la costa no ho notem tant, tot així quedaran una miqueta més frenades. I de cara al cap de setmana tornen a pujar i sempre, en principi, amb estabilitat.
0: Gràcies, Marc. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Així acabem aquesta edició de les notícies. Molt bona tarda.
2: De vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, reclama ara començar la negociació de zero.
3: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: Compareix ara mateix d'urgència la consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats del comitè de vaga responsabilitat i assegura que obrirà una ronda de contactes per fer una valoració conjunta sobre les necessitats del sector. De moment, demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, per cert, el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat l'acord. És dijous, 4 de juny de 2026, i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
4: El president Illa i els consellers Dalmau i Niubó s'han reunit un cop acabada la sessió, mentre que els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'ha rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
2: Càritas alerta que es cronifica l'exclusió residencial a Barcelona.
4: 3 de cada 4 persones ateses al CAL darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
5: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre o estan en situacions sensellades amb habitatges indignes, no?
2: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
4: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. N'hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
2: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
4: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista.
2: Els esports, l'equip l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història. Joan Barberà.
6: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
2: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, i que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions davant d'aquest resultat i prepara noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Ara caldrà veure si Educació aplica les millores del preacord. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
9: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Gené, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
10: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
9: El sindicat professors de secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
2: Com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent en aquests moments d'urgència al Parlament. De moment ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar aquest preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
4: Niubó, que s'ha reunit abans amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió de matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
11: Considerem que el preacord, el que vam doncs, poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: El no al preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga a la demarcació de Lleida. A mitja crides a la mobilització, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
12: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
13: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
14: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
15: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
12: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
2: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa, que consideren una crítica al govern, mentre que els socis, Esquerra i els comuns, demanen a l'executiu que torni a negociar amb els docents. Els comptes, per cert, han passat ja el primer tràmit per ser aprovats. Montse Rojal, bon dia.
16: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
17: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
16: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
18: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
16: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jèssica Albiach dels comuns.
19: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
16: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
8: Notícies en xarxa.
2: Es cronifica l'exclusió residencial, segons Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat, que vivien la major part, 3 de cada 4, de fet, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
5: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
20: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
2: I a tot això seguim tenint cada dia més detalls en relació a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Avui l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha afirmat que està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
21: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè estava publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la liturgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
4: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
2: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades, us les explicàvem ahir, que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents els darrers anys.
4: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
0: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
4: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquest tipus de nou tabaquisme hauria d'estar directament prohibit.
2: Entrem en plan econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació plantejat per la companyia. Afecta 119 treballadors entre les tres seus catalanes, les d'Esplugues de Llobregat, de les comarques de Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
1: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres.

0: completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Al ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes, que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
1: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: És un quart de tres. Ens situem ara a Barcelona perquè el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu. Serà per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
5: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
4: A banda de les obres, a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
3: I anem ara fins a Altafulla. Allà l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada pels fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
6: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadora al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
7: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
6: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
3: Avui és dijous de Corpus i a Reus es commemoren enguany els 700 anys de la celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca, amb cireres i els balls del seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
8: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
9: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
8: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
3: És moment de repassar altres notícies d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
10: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
3: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar al Vendrell.
10: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
3: És moment per a la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocultura

0: Collectania alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes, presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades de l'artista. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
2: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
1: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Foto Collectania fins al 20 de setembre.
0: La plaça de Sant Pere de Berga ha plegat aquest migdia centenars de persones en la primera patum de lluïment de les festes del Corpus. Amb un ull pendent del cel per l'amenaça de pluja, la plaça ha vibrat d'emoció amb el salt de les comparses. Els plens, però, no sortiran a la plaça fins aquesta nit, això sí, sempre que la pluja ho permeti. Ràdio Porret, Josep Genescà.
3: I la ciutat de Berga ja viu, com diu, la patum. Avui, però, també té una incertesa. És el temps. El temps que pot fer que es faci patum o que no. Ens ho explicava l'Echerra, que és tinent d'alcalde i meteoròleg.
4: Possible que tinguem alguna estona de pluja encara més enllà de 9:45 del vespre, que és l'hora que comença la patum completa, i per tant haurem d'estar amatents. Quan plou amb una certa intensitat, la patum s'atura, i per tant no es pot descartar que haguem d'aturar la patum, que haguem d'esperar que pari de ploure durant alguna estona.
3: Però més enllà també dels convidats que hi pugui haver al balcó de l'Ajuntament, aquest any s'han presentat 180 parelles per ballar els Àngels.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
5: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en els dos partits de la final al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
6: La temporada per nosaltres és gairebé de 10. No pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'estaf, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
5: Final catalana en competició europea amb triomf del Catalunya. L'entrenador del Barceloneta és Xus Martín.
7: El Catalunya ha fet dos grans partits, ha sigut mereixedor d'aquesta final. Crec que ha jugat molt bé tant el dia de Sant Jordi com avui a la nostra piscina. I és veritat que nosaltres, doncs, bueno, després del primer partit, que eren 5 gols de diferència, només tocava fer una èpica. Ho hem intentat. Doncs aquesta setmana hem tingut que recuperar l'equip perquè no ha sigut fàcil, ha hagut pràcticament una setmana, pocs dies, però bueno, crec que els últims dies la gent ha tornat a recuperar una mica l'il·lusió.
5: En bàsquet, el Barça pot sentenciar avui el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el Palau aquest vespre l'UCAM Múrcia. Escoltem el blaugrana Satoranski.
8: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien y tienen muchas alternativas defensivas y en ataque, pues preparado un poco mentalmente para cualquier guión.
5: En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a segona divisió. El president del Consell d'Administració és Pere Guardiola.
9: Els diners els hem posat al camp per fer les millors plantilles possibles. Dit això, avui estem a segona divisió, el cop és duríssim, hem hagut de passar el dol, crec que cada vegada tenim més energia per tornar-hi, i el que volem és tornar-hi. I tornar-hi amb aquesta gent que tinc al meu costat, que de ben segur ho podrem fer-ho si estem tots junts.
5: L'objectiu del nou curs, tornar a primera divisió. El director esportiu Quique Cárcel està buscant el tècnic ideal per retornar al Girona a primera.
10: Necessitem algú que vingui i realment ens doni energia a tots, no? Sabem que al final les energies els anem durant tots, vull dir, perquè jo tinc el meu equip de treball que m'està donant energia ja des del minut 1, tinc el Pere que ja al minut 1, doncs jo estic destrossat i també està destrossat, però m'ha fet una energia que diu, hòstia, no? I això és el que va passant i és una miqueta el que jo sento, no? Que jo tinc forces per treure aquesta energia, però el que vingui se'ns té que tornar doncs, a estar convençut ell més que ningú.
5: A la Lliga F, la portera francesa Román Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol.
11: Me siento muy valorada con ellos, de ellos, y que me lo hacen sentir, bueno, cuando juego en el campo, en las redes sociales, y que es el club de mi vida. Pues para mí es el club de mi vida, nunca me he sentido tan en casa como aquí. No soy de España, pero venir a España, el Español, es donde he encontrado mi casa. Sí, muy feliz de poder seguir un año más con el Español.
5: I a primera federació, el Centre d'Esports Sabadell ja ha venut més d'11.000 entrades per al partit de demà contra el filial del Real Madrid, partit de tornada, semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A.
0: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Fisioteràpia i incontinència urinària.
15: L'incontinència urinària pot afectar la qualitat de vida de moltes persones, especialment dones. La fisioteràpia ofereix tractaments efectius per enfortir els músculs del sòl pelvià, reduint els episodis d'incontinència i millorant el control urinari. Amb exercicis específics i tècniques de biofeedback es pot aconseguir una millora significativa en la funció del sòl pelvià.
13: Salut activa.
16: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: La incontinència urinària és un problema que afecta més prevalents a les dones que als homes, però tampoc se salven ells, no? I en aquest cas, a les dones els hi passa més sovint, sobretot perquè les que han tingut multitud de parts o que fan molta activitat física amb impacte, hi ha més possibilitat de que el sòl pèlvic tingui més traumes. I llavors, si no es tracta aquesta musculatura perquè estigui tot al seu lloc, un altre cop dona problemes i provoca incontinència urinària. Llavors, en els homes no passa tant, perquè ells normalment els òrgans urinaris els tenen fora, nosaltres els tenim a dins i els hem d'aguantar més, no? Exercicis que poden millorar tota aquesta musculatura i evitar que tinguem aquest problema. Som els primers que se solen ensenyar són els de Kegel, que són un tipus d'exercicis que són per contraure la musculatura i ho pots fer durant el dia, asseguda, de peu, tant homes com dones, i ens ajuda a treballar i controlar tot el sòl pèlvic. El que sí que està ja prohibit, que abans sí que es feia i ara ja hi ha evidència científica i no és correcta, és fer l'exercici de l'stop pipí, que consisteix en que quan estàs fent pipí, doncs talles el pipí i després deixes anar un altre cop. Llavors aquest està ara mateix està contraindicat perquè pot provocar infeccions urinàries. O sigui que pots fer l'exercici sempre quan no deixis anar el pipí, pots aguantar i fer el moviment de la musculatura afectada. Llavors també tenim el tema dels hipopressius, que són ara molt coneguts, i aquests treballen molt al transvers, tota la musculatura abdominal, del sòl pèlvic, i sempre que fem aquest tipus de treball i treball de força, sempre s'ha de consultar amb un fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic perquè tingueu una bona pauta i els exercicis correctes per evitar fer-vos mal.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
18: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
19: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
20: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
0: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
21: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
0: Càritas alerta que es cronifica l'explosió residencial a Barcelona.
21: 3 de cada 4 persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
22: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellar amb habitatges indignes, no?
0: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
21: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
0: En cultura, una exposició de l'artista Max d'Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
21: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
0: Els esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
5: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
0: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluïsmi Pérez, bon dia.
23: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos van deixant les primeres gotes, primers plogims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua, en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i el vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Mollanès i el Vallès, és on més aigua se n'espera, i forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xàfec que arrapat a la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no plantegen cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
19: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
24: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
1: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
24: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
0: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
21: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
20: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
0: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
2: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchet d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
3: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
4: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
6: Estem molt emprenyats. La Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar. Seguirem apretant.
2: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
0: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
25: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
26: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
25: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
27: Em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
25: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a arremangar per arribar a un acord. Escoltem Jessica Albiach dels Comuns.
7: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
25: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
8: Notícies en xarxa.
0: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
22: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
9: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint en la mesura del possible les relacions socials.
0: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
21: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
10: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès el llegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules dirà en català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està publicada per a tot el món, d'Espanya, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
21: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
0: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
21: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
11: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
21: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Neumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
0: És gairebé 3:45, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
14: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
5: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. A ser una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
14: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
12: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
13: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
12: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9, 10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, a l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
0: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
15: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
16: Una aposta molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el bici.
15: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
0: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
18: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant ens interessa molt poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
17: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation amb una inversió de 30.000 euros.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
21: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
0: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
21: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
0: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La nova ràdio, David Fernández.
1: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
3: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
1: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
0: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condiciona la vida dels éssers humans.
6: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem detendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per la societat.
4: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
0: En posta a la sala B Teatre, tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. En posta a ràdio, Sílvia Berbis.
19: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
20: Tenim 50 persones vinculades en diferents talles de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
19: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
23: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final, en els dos partits de la final, al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
24: La temporada per nosaltres és gairebé de 10.
2: no pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup, la vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
23: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra l'UCAM Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La Penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia. En futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
7: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat, no, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
23: A la Lliga F, la portera francesa Romain Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la primera federació, al Centre d'Esports Sabadell, hi haurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
9: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar a tal. Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar 2 gols en un minut, 3 gols en 5 minuts, 4 gols en 15 minuts. Llavors el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
23: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els docents han tombat el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. El 65% ha rebutjat el pacte i el 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions i prepara noves mobilitzacions. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura.
2: Si hem de tornar a la negociació, ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
1: La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb ells demà mateix. A més, demana una reflexió al sector i ha dit que té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals i entenem que hem fet la nostra feina.
1: I demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats hagin avalat aquest acord. I mentrestant, el ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous al migdia les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos del govern per aquest 2026 que havien presentat Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels tres partits socis d'investidura, PSC, Esquerra i Comuns, han estat suficients per imposar-se a la resta de formacions. El pressupost, per tant, segueix el seu curs a la Cambra Catalana i, si res no ho impedeix o retarda, s'aprovarà definitivament al ple del 2 de juliol. I mirem al cel aquesta tarda perquè Protecció Civil manté l'alerta inuncat per previsió de xàfecs i tempestes. El servei meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment atents a Barcelona i Girona. Concretament s'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres en 30 minuts i també el nou llindar dels 60. La pluja pot venir en forma de calamars. El sòl es troba humit de pluges recents i pot facilitar la crescuda ràpida de rius i rieres. I també estaran atents a Berga perquè la plaça de Sant Pere ha plegat avui i centenars de persones davant la primera patum d'alluïment en les festes de Corpus. A la nit estaran pendents del cel a veure què passa perquè perilla la festa si pot caure aquesta pluja anunciada.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
7: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la radio. també en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
6: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
9: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Ràdio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
8: Sentir de Andalucía.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
10: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
11: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
12: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
13: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
4: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Salutacions i molt bona tarda. Aquí comença una nova tarda en estèreo i avui ja la pintem en format de dijous. Això vol dir que el cap de setmana està més a prop. Salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. En aquestes hores, com sempre, en directe, són les 3 i gairebé ja 9 de la tarda. I tenim avui una tarda doncs, que el sol s'ha amagat. Avui el temps és estar així una mica, bueno, un rebel, que ja va bé, que tenim molta calor aquests dies. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts amb la música de Medusa i Henry Camemael amb aquest Don't Wanna Go Home. Comencem. Salutacions de Marga Márquez. Bona tarda i benvinguts.

0: Una dosis bona música, com sempre, dels grans Offenbach. El duet francès Dorian Law i César de Rommel, ja sabeu, el grup Parisi, que sempre fa màgia amb la seva música, les seves cançons i els seus grans èxits. Aquest és el seu darrer treball i així comencem els primers minuts de la tarda, que volem donar-li així una miqueta d'un aire fresquet que ho necessitem.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Avui és dijous i demà serà divendres. Sí, bueno, aquella cosa acabo de descobrir. Doncs que demà arribarem amb les estrenes i també, com sempre, amb l'Estèreo Party. Abraham Mateo i Luc Ra formen un bon tàndem amb aquesta nova cançó. De la mà també de l'argentí. Que es marquen una cúmbia i... Bueno, que sona superbé. Això es diu El Timo Baile.

Bueno, avui estem traieros en aquests primers minuts de Tarda en Estèreo. Bueno, és que estem ja una mica així com el pilot ha posat en cap de setmana. L'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Després de l'èxit de l'aclaparador Treball Guapíssima, parlem dels Banda León, presenten els passos prohibits.

15 dies, lo nou de Callum Scott i IT, lo nou del britànic amb la col·laboració de IT, que sona d'aquesta manera. Una cançó que portem moltes setmanes i que està també en lo més alt de les llistes d'èxits. Escoltes Ràdio El Vendrell. I anem a més coses, perquè fa unes setmanes arribava lo nou de Bebe Rexha amb la col·laboració de David Guetta. Aquest tema que està ja sonant. Recuperen la seva relació musical per Set Girls, la seva nova col·laboració. És la seva cinquena cançó conjunta i diuen que aposta per ser una de les cançons d'aquest estiu.

0: escoltes Tardan Estèreo.
1: Però quin bon rotllo transmet el Bruno Mars, i a més ara s'ha atrevit a, des del seu disc de Romàntic, amb un tema en castellà que hem sentit també sonant, juntament amb aquest Ricky Doll i la pegatina, que podem dir d'ells? Doncs que arriben sempre amb aquest bon rotllo, motiu festiu i positivisme, la voltereta.

Junts ja ho anunciaven i des de fa ja un parell de mesos et podem sentir l'honor d'Evanescence. Certament amb els que hem crescut o hem passat moments amb les seves cançons, era de tot un gust saber que 6 anys després d'aquell Bitter Truth, la formació anunciava la publicació del seu nou treball. En si, el complet, el disc el coneixerem aquest proper divendres. La banda que, com sempre, arriba ferm amb Emily, llança aquest Who Else You Follow, i a més anunciaven justament quan això es publicava que estaran passant rodant per a Espanya. A l'1 d'octubre actuaran al Barcelona, a Barcelona, a l'Olímpic Arena. I el dia 2 d'octubre estaran a Madrid, al Palacio Vista Alegre, al Palau Vista Alegre. Ja fa moltes setmanes que les entrades es van posar a la venda, així que no sabem què tal estan anant. I després de sentir els Evanescence, ara ens quedem una miqueta més a prop de casa. I ho fem presentant-vos aquest nou tema de Guardafuegos, que ens sorprenen amb una peça que s'allunya dels paràmetres habituals del grup, marcant la seva immediatesa per adentrar-se a un territori que jo diria és més íntim i més emocional. Ja sabeu que estan d'aniversari i aquest és un dels nous singles que us presentem aquí, també sonant en Tardana Estèreo, com no.

Aquest tema encanta així els compassos. Certament és que la història parla de Mateo. Té nom propi, una cançó dedicada al seu cosí,

Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Avancem una miqueta més, ens estem a 6 minuts per tocar el punt de les 4 de la tarda. I ara ens donem un passeig per al darrer treball discogràfic de Joan Dausà, amb noves cançons com aquesta, Per una cançó.

0: Vallès. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977-25-9908. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
6: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
7: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
6: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
7: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
5: Sentir de Andalucía.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
8: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Les 4 i 11 de la tarda, passem per aquesta ja última hora de Tarda en Estèreo, agafats de la mà d'una bona combinació. Uno dels cantants colombians, una proposta de la mà de Manuel Turizo i Maluma. És l'essència del Carib, Colòmbia, a través del seu so connectat amb la tradició i podríem dir l'evolució de la música latina contemporània, perquè no tot val, eh? La música llatina té... És que no ho podria dir, perquè comença per M i acaba amb A. Així que anem en busca d'això que es diu el pop mitjà.

escoltes Tarda en Estèreo. Lere Martínez està de actualitat, de molta, molta, moltíssima actualitat. Ja sabeu que està promocionant Històries d'aquella niña, un projecte impresa, bueno, personal, el seu primer treball en solidari després de tot el que ja sabem de l'Oreja de Van Gogh, que paral·lelament doncs, l'Oreja està fent la seva gira d'aniversari amb Amaia Montero. I a més, demà, dia 5, donarà a conèixer el single que Leire Martínez cantarà amb Buos. Serà el seu primer treball en català amb la formació calafellenca. I a més, té aquest tema Diente de León, una cançó associada a l'artista com una metàfora de relicència, renaixement davant de totes les

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Hem arribat ja a 4:45 de la tarda de la mà de Lost Frequencies i Nathan Chickleson. Una proposta que arribava en primavera, som en primavera encara, però li queda ben poc ja per arribar oficialment a l'estiu, perquè la caloreta ja la tenim. Aquí és el tema So Much Beauty, Around Us, i molt més que encara ens queda fins a arribar a 5 de la tarda.

moltes històries en aquest cas agafats de la mà de Barry B amb aquest tema que es diu Silverado, i Foo Fighters també sonen en tarda en estèreo amb coses potents com és aquest Windows.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Col·laboració de gran... bastant, podríem dir, és a dir, dos grans figures com és Santana i Becky G. Bé, aquesta cançó que es diu Mi Gran Amor és una cançó per parlar de la realitat que estan vivint moltíssimes famílies llatines als Estats Units, que ja sabeu, amb el tema de la inestabilitat política migratòria. I reflecten d'alguna manera el dolor, la inestabilitat, tot això provocat per el que ha provocat doncs, la nova llei de Trump. Es tracta d'una cançó rockera que, a més, combina la narrativa urgent d'un tema d'actualitat. Aquí també avancem, nou single que apareixerà dintre del nou disc de Santana i Becky G.

Com ja sabeu, Santana és aquest famosíssim guitarrista mexicà radicat i nacionalitzat nord-americà. A l'any 66 va fundar la seva banda Santana i és pioner en fusionar la música llatina amb el rock i diu, diríem en castellà, verdades como puños. Una trista, que diferents artistes ja van uns quants hagin de fer cançons reivindicant el que està passant. I anem en busca d'Ivan Ferreiro. Ens quedem a casa amb la música nacional Reiniciar.

0: sap què és la fórmula de Farruko, Gracie i Steve Aoki?
1: Qualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Les coses bones, així ha titulat a Jordi Ninus el seu darrer treball.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Doncs ens queda poc temps i un parell de cosetes que sentir compartir amb tots vosaltres. Aquí està el guanyador de la tercera edició d'Eufòria, una de les noves veus del pop català, en Lluís Sánchez. Un record de tu.

temps que no es digui que no marxem amb bon ritme de la mà de Milk and David Guetta amb el seu Just the Way You Are. Tocarem ja el punt de les 5. Demà serà divendres i com sempre ho tindrem tot preparat per gaudir-lo al complet amb totes les novetats. Que acabo de passar una molt bona jornada. Disfruteu d'aquest dijous. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables. I ha participat el 61% dels docents consultats.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: El Cafè Literari, cada dimecres a la tarda a la ràdio del Vendrell tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, that day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Jornada de dijous, dia 4 del mes de juny de 2026. Avui un dia un xic diferent per al que fa a la meteorologia. En parlarem a la recta final de l'informatiu. Ho farem amb en Marc Rodero abans, però haurem tingut temps de buscar d'altres qüestions que han preparat des de la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb la Marga Márquez de les Vies de So i, d'altra banda, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell i, com dèiem, la crònica meteorològica del Marc. És una edició de les notícies que us presenta i qui ha editat, qui us parla hores d'ara, i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius, d'entrada, repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Avui començarem el nostre informatiu parlant dels docents que rebutgen el preacord amb el Departament d'Educació i voten a favor de seguir amb la vaga. D'aquest fet en parlem. Només obrir l'informatiu, que també ha de servir per parlar de l'avaria detectada aquest dimecres al vespre a l'estació de bombament número 1 de les Madrigueres, que ha obligat a activar l'emissari submarí d'emergència per gestionar part de les aigües residuals. També parlem d'Unitat Vendrellenca, que vol que el Ministeri de Transició Ecològica revisi el projecte de renaturalització del Robet de Coma-ruga amb l'objectiu de recuperar la Bocana. Hem de parlar de l'Ajuntament del Vendrell, que ha estat reconegut pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com un dels municipis capdavanters del país en administració oberta. Temps també per parlar de les obres dels túnels del Garraf, que arriben a la seva recta final. Haurem de parlar del Dia Mundial dels Donants d'Òrgans i Teixits, que se celebra el 4 de juny. Un banc de sang i teixits que ha fet una crida a la ciutadania perquè expressi la seva voluntat de donar teixits després de la mort. Parlem també del catàleg d'activitats educatives, a l'hora d'irradiar en paraules i de la recreació històrica de Santa Oliva. Comencem informatiu i ho fem parlant de la notícia del dia d'aquest dijous, perquè els docents rebutgen el preacord amb el Departament d'Educació i voten a favor de seguir amb la vaga dilluns. Es va iniciar una consulta que s'ha tancat aquest migdia. Més d'un 65% dels docents no accepten la proposta que la Generalitat va pactar la setmana passada amb els sindicats USTEC i professors de secundària. La nova jornada de vaga està prevista per aquest mateix divendres.
3: En la votació sobre el preacord han votat més de 60.600 docents, un 60% dels cens. D'aquests, 39.500 han rebutjat la proposta presentada divendres passat, mentre que uns altres 21.100 hi han votat a favor. Amb aquest escenari es mantindria l'aturada a tots els centres educatius de Catalunya prevista per aquest divendres 5 de juny. De fet, el calendari de mobilitzacions es podria ampliar. L'USTEC ja havia avançat que si guanyava el no defensaria impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny. La CGT, la Intersindical i la COS són els sindicats que havien fet campanya perquè els docents rebutgessin l'acord. De fet, aquests tres sindicats han mantingut el calendari de vaga d'aquesta setmana amb diverses mobilitzacions. El Departament d'Educació considera que el pacte al qual s'havia arribat és un molt bon acord, però ja havia indicat que respectaria el resultat de la consulta i manté la mà estesa. El preacord rebutjat pels docents inclou un nou complement de millora de 50 euros mensuals el 2026 amb caràcter retroactiu des del gener, que s'aniria incrementant progressivament fins als propers 3 anys. Això, sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i l'UGT al març i els increments estatals, suposaria que els docents cobressin uns 600 euros bruts mensuals més en 4 anys. A més, el pacte també preveu la recuperació del deute dels sexenis en un termini de 5 anys.
1: Una avaria detectada aquest dimecres al vespre a l'estació de bombament número 1 de les Madrigueres ha obligat a activar l'emissari submarí d'emergència per gestionar part de les aigües residuals que habitualment es condueixen fins a la depuradora de Santa Oliva.
3: La incidència ha afectat el funcionament de les bombes encarregades d'impulsar les aigües residuals cap a la depuradora, fet que ha impedit transportar la totalitat del cabal. Davant d'aquesta situació s'ha posat en marxa el sistema d'emergència que permet derivar l'aigua sobrant a través d'una canonada submarina situada aproximadament a 2 quilòmetres de la costa. Segons ha explicat el Consell Comarcal del Baix Penedès, en cap moment s'han produït abocaments directes a la platja ni a la riera. Les aigües residuals són impulsades mar endins després d'un procés previ de retirada dels residus sòlids més voluminosos, com ara les tovalloletes, els plàstics o altres materials. Els serveis tècnics treballen per reparar l'avaria i restablir el funcionament normal de la instal·lació tan aviat com sigui possible. Tècnics de Protecció Civil han estat fent seguiment a la zona de la platja i no ha calgut tancar-la al bany.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Unitat Vendrellenca vol que el Ministeri de Transició Ecològica revisi el projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Ho vol amb l'objectiu de recuperar la bocana i per garantir la qualitat de l'aigua de bany. El grup critica l'alcalde del Vendrell i els partits de l'oposició contraris a les obres en marxa.
2: Unitat Vendrellenca portarà al Congrés dels Diputats la petició de revisió del projecte de renaturalització del riuet de Coma-ruga. Ho farà a través del diputat de Junts, Josep Maria Crosset, perquè creu que la proposta del Ministeri de Transició Ecològica no és encertada. El grup critica la gestió del projecte per part de l'alcalde del Vendrell.
4: L'alcalde del Vendrell, cal dir que aquesta vegada ha sigut pioner. Ha fet primer les obres i després ha preguntat als veïns. No ens enganyem, l'alcalde del Vendrell no està governant o no ens està governant els veïns de Coma-ruga.
2: El grup també critica fent Vendrell primer el Vendrell i Son Poble Esquerra Republicana.
4: Aquest projecte està dins de l'agenda urbana 2030 de l'Ajuntament del Vendrell. I aquesta agenda es va aprovar al ple municipal del mes de febrer de l'any passat, del 2025. Hem de tenir present que Esquerra Republicana fent Vendrell i primer el Vendrell s'hi van abstenir. Per tant, ens sorprèn que ara recullin firmes o signatures en contra o directament s'hi doncs, oposin.
2: Unitat Vendrellenca vol recuperar la bocana del riuet, però també millorar la qualitat de l'aigua de bany.
4: En quant a l'aigua del riuet, del brollador del riuet, hem de ser conscients que ve de l'estany del riuet. L'aigua a l'estany està estancada, hi ha aportacions d'aigües pluvials i també hem de tenir present que com arruga la xarxa de clavegueram és molt antiga i amb filtracions. Per tant, no hi ha garanties de que ara per ara l'aigua fecal s'estigui filtrant al subsol.
2: El grup creu que l'obra ha de compaginar respecte al patrimoni, a la natura i a la salut pública.
1: Gràcies, Llorenç, per aquesta crònica. Parlem ara de l'Ajuntament del Vendrell, que ha estat reconegut pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com un dels municipis capdavanters del país en administració oberta i transformació digital. Després de la pausa. Aquest guardó posa en valor l'esforç realitzat en els darrers anys per impulsar una administració més eficient, accessible i transparent. Segons l'Índex de Maduresa Digital 2025, el Vendrell ha assolit una puntuació global de 80 punts sobre 100, destacant especialment en drets digitals i govern obert. L'avaluació reconeix la implantació de serveis com la carpeta ciutadana, la instància genèrica i el portal de transparència, així com la digitalització dels processos administratius. A més, l'ús d'aquestes eines ha generat un estalvi anual estimat de 813.000 euros. L'alcalde Kenneth Martínez ha destacat que aquest reconeixement reforça el compromís municipal de continuar millorant els serveis públics i facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració. Les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el pròxim dia 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionats els treballs, el servei ferroviari de les línies regionals i de la R2 Sud es podrà restablir en pocs dies, després de completar les proves de circulació i seguretat, i amb les mateixes freqüències i horaris habituals. L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha destacat la bona evolució dels treballs executats per ADIF, així com la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha demanat prudència i no ha fixat una data concreta per al retorn del servei, tot i que ha confirmat que serà imminent un cop superades les proves de seguretat. Escoltem-los.
5: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres. Per tant, com deia el secretari, aquesta va ser una imatge, efectivament, de la desinversió que aquest govern, conjuntament amb el Ministeri, està totalment decidit a revertir. Les obres han de continuar. El secretari ha donat bon detall de les principals fites que tenim les properes setmanes i mesos. Estem, per tant, ja en una etapa de millora progressiva de les infraestructures que, juntament amb la governança, juntament amb el material, el nou material rodant que ha d'anar arribant a partir de gener, febrer del 2027, ens ha d'anar oferint aquesta millora en el servei, que és allò que els usuaris ens demanen, finalment. Millores en el servei, fiabilitat en el servei.
6: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, principios del año que viene. Bueno, pues empezar... Ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. En los procesos de licitación son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra... pudiera empezar tras el verano del 2027.
1: Amb motiu del Dia Mundial del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra el 4 de juny, el Banc de Sang i Teixits ha fet una crida a la ciutadania perquè expressi la seva voluntat de donar teixits després de la mort mitjançant el document de voluntats anticipades, també conegut com a testament vital.
7: L'entitat alerta que la donació de teixits continua sent una de les més desconegudes per la població, malgrat la seva importància per a milers de pacients. Actualment les donacions no són suficients per cobrir la demanda de teixits com les vàlvules cardíaques, les còrnies, els segments vasculars o el teixit muscular. Esquelètic. Aquesta situació obliga alguns pacients a esperar més temps per rebre un trasplantament o buscar alternatives terapèutiques. Segons les previsions del BST, durant aquest 2026 seran necessaris més de 18.000 teixits per atendre les necessitats assistencials a Catalunya. En canvi, les donacions disponibles només permetrien cobrir uns 16.500 trasplantaments. Tot i que el nombre de donants ha experimentat un lleuger augment respecte a l'any passat, amb més d'un miler de donants registrats, la demanda continua creixent. Els responsables del BST recorden que un únic donant de teixits pot ajudar més de 100 persones i, en alguns casos, salvar vides. Teixits com la pell, els ossos, els tendons o les vàlvules cardíaques són essencials tant per a trasplantaments com per al desenvolupament de noves tècniques de medicina regenerativa. Per facilitar la donació, qualsevol persona pot deixar-ne constància les voluntats anticipades o comunicar la seva decisió als familiars més propers.
1: El Vendrell disposa d'un catàleg d'activitats educatives. Es tracta d'un recurs a l'abast de tothom que permet conèixer durant tot l'any quines són les propostes educatives en marxa i quines franges d'edat va adreçada cada convocatòria.
2: El Vendrell disposa d'un catàleg d'activitats educatives. És una eina informativa encarregada pel Pla Educatiu d'Entorn que posa a l'abast de la ciutadania les propostes que des d'àmbits diversos poden ser d'interès per a famílies, joves i nens al llarg de l'any. És una iniciativa de la Regidoria d'Educació.
8: Des del Pla Educatiu d'Entorn i Educació i des d'altres regidories que jo mateixa porto, com per exemple pot ser la Regidoria de Cultura, ja ens vam plantejar el fet de concentrar totes les activitats pedagògiques, educatives, que el Vendrell ofereix als alumnes, als infants i als joves, i que fos una eina també no només d'unificar aquestes activitats educatives, sinó que a més, doncs, tingués un missatge. I el missatge és molt clar. Com volem que sigui allò que expliquem als nostres infants i que ens expliqui alhora com és el Vendrell? Amb quins valors volem que els nens i les nenes del nostre municipi creixin? I els valors són molt clars. Un d'ells és la pau, l'altre el respecte als drets humans, al medi ambient. També, doncs, conèixer aquells personatges que tenim al Vendrell i al nostre patrimoni en profunditat, treballar l'acció comunitària, i tots aquests valors són els que vertebren aquesta nova web que presentem avui, on oferim i ofertem totes les activitats educatives i pedagògiques del nostre municipi.
2: El treball l'han fet els alumnes del passat curs i de l'actual de la Casa d'Oficis del Vendrell.
9: L'any passat, l'alumnat de l'any passat va estar fent aquest projecte. Nosaltres, els alumnes que tenim, tenen uns mesos en què estan fent formació i després se'ls hi fa un contracte a l'Ajuntament, i el que fem és revertir aquesta formació que han tingut els alumnes, doncs, amb millores per al municipi, en aquest cas el municipi del Vendrell. L'any passat els del Pla Educatiu d'Entorn ens van demanar que poséssim una part a la seva web perquè a les escoles, als centres educatius d'aquí del municipi, poguessin veure o saber què es fa al municipi a nivell cultural per als alumnes que tenen ells a l'escola. A part està com dividit per edats. És a dir, si tu dius, mira, vull fer una activitat aquí al Vendrell per als meus alumnes de primer de primària, tu entres al catàleg i et surt totes les activitats que hi ha. Doncs vull fer una activitat pels meus alumnes de tercer d'ESO i te'n sortiran unes de diferents.
2: El catàleg s'ha presentat aquest dimecres als diferents agents que col·laboren en tots els àmbits educatius del Vendrell i estarà disponible en un apartat específic a la pàgina web del Pla Educatiu d'Entorn.
1: Més de 180 nens i nenes de les escoles Àngels Garriga del Vendrell, Joan Perutxa del Vinyant, la Muntanyeta de Bellvei i Pompeu Fabra de Cunit han viscut la tercera jornada de ràdio escolar Irradiant Paraules, una experiència única que reivindica el poder i la vigència de la ràdio.
2: Alumnes de les escoles Àngels Garriga del Vendrell, Joan Perutxo del Vinyana, la Muntanyeta de Bellvei i Pompeu Fabra de Cunit han estat els protagonistes aquest dimecres de la jornada de ràdio escolar Irradiant Paraules, celebrada a l'Auditori del Tívoli del Vendrell i emesa en directe dins l'espai La Calaixera de Ràdio al Vendrell. És un projecte que alumnes i professors han treballat tot el curs.
10: Doncs aquest projecte es diu Irradiant Paraules, és una jornada de ràdio que preparem des de diferents escoles de la comarca i vam començar a preparar-lo al setembre. Llavors, és un grup impulsor, diferents mestres de totes aquestes escoles ens reunim, al CRP del Baix Penedès, i anem preparant durant diferents xerrades i reunions doncs aquesta jornada d'Irradiant Paraules. Doncs avui és el producte final de tota aquesta feinada i ens reunim aquí totes aquestes escoles per presentar els nostres programes radiofònics. Llavors, cada escola s'ha endinsat dins d'una temàtica i ho presentarem avui davant de tothom.
2: El resultat final ha estat de gran qualitat i la feina a les aules una gran experiència.
11: Són diferents escoles que anirem i doncs, és com una jornada de ràdio i cadascun parlarem sobre un tema diferent. Serà com un podcast, per exemple, sisè de la nostra escola, fem un informatiu diari on parlem sobre el menú que tenim i activitats que farem a l'escola. Bueno, i també que aquest any fa moltes coses al Vendrell, molts aniversaris.
12: Pues hem assajat a l'aula d'informàtica, on tenim taules de so i ordinadors i hem pogut posar la música.
2: La jornada, que enguany ha arribat a la seva tercera edició, ha comptat amb la presència de més de 180 alumnes i els seus professors en un exercici de comunicació i de pedrera de futurs talents radiofònics.
1: 10 segles en el temps. Aquest és el temps que un any més l'alumnat de segon d'ESO de l'Institut Mediterrani del Vendrell ha fet retrocedir Santa Oliva dins del projecte Un dia a l'alta edat mitjana, on es recrea la quotidianitat de la vida baixpenedesenca d'ara fa

0: castell, Sant Salvador i Santa Maria de Calders, el castell de Sant Vicenç amb la seva església i el castell d'Albinyana amb la seva església.
1: I tot sense moure's del nucli antic del municipi i mercès al treball de recerca dels estudiants de segon d'ESO de l'Institut Mediterrani del Vendrell, que han fet retrocedir Santa Oliva 1.000 anys enrere en el temps. Novament, i ja van 7 anys, l'alumnat del centre de secundària ha dut a terme la recreació basada en el projecte Un dia a l'Alta Edat Mitjana, que ha recorregut diferents indrets del poble, com l'església, el monestir i el castell del Remei.
2: Una recreació és una reproducció al màxim decorada possible de la realitat. Evidentment, nosaltres tenim els mitjans que tenim, sobretot pel que fa a la roba, però procurem que no hi hagi coses massa escandalosament anacròniques en la recreació, i això ells ho haurien d'haver après, si més no.
1: Tot plegat amb la intenció de mostrar la vida quotidiana a la vila d'ara fa 10 segles, just recuperant els paratges per on desfilaven personatges com Isnabert, el senyor feudal de Santa Oliva, i del mateix Guitart, pagès de la vila. Una recreació per a la qual s'han mobilitzat i motivat uns 120 estudiants de l'Institut Mediterrània.
3: Bueno, pues estem fent una representació històrica de Santa Oliva sobre l'edat mitjana, que és el que va passar una mica sobre aquestes terres, diguem. I, bueno, portem un mes o dos preparant-ho i crec que pot sortir bastant guai. Jo sóc l'abat de Sant Cugat i em donen unes terres i jo llegeixo com un pergamí que redacta que aquestes terres són meves.
4: Doncs els profes han agafat a cadascun alumne, bueno, han distribuït els papers i tenim papers com Jo al rei, n'hi ha monjos, n'hi ha monjos acompanyats, n'hi ha escrivents i n'hi ha algun papa, n'hi ha alguns papers més importants.
5: Doncs veure molts canvis que hi ha d'ara a fa 1.000 anys i tota la cooperació que ha tingut la classe amb aquesta obra i tots els cursos. Sí, perquè crec que ha sigut una experiència divertida i la gent que ho ha vingut a veure espero que ho disfruti molt.
6: Comptant al monestir que l'abat convoqui a tota la comunitat i exposi personalment de què es tracta. I després d'escoltar el consell dels germans, que s'ho pensi...
1: Una feina d'investigació que ha permès l'alumnat conèixer de més a prop la realitat de l'època feudal i un projecte, Un dia a l'Alta Edat Mitjana, que ha palesat com el Penedès exercia no només de terra de frontera, sinó també de contacte entre dues civilitzacions, el nord cristià i el sud musulmà. Una realitat que ha reviscut 1.000 anys després al cor de Santa Oliva.
7: L'Associació Cultural Extremadura del Vendrell reivindica amb una xerrada de la historiadora Roser Pajuelo la figura de Carolina Coronado. Va ser una de les primeres feministes a Espanya a mitjans del segle XIX i ja aleshores va denunciar el maltractament envers les dones.
8: Ple de públic aquest dimecres a l'Associació Cultural Extremadura per assistir a la xerrada de la historiadora Rosa Pajuelo sobre l'escriptora i intel·lectual Carolina Coronado, 1823-1911. La seva figura i obra són un referent feminista.
9: Però per a mi no és només qui era, sinó qui és i qui serà sempre. Va ser la primera dona que es va atrevir a escriure sobre el maltractament femení, sobre els homes que no tracten bé a les dones. ¿Vale? Va escriure El marido verdugo, que és el que li va donar una miqueta de fama, després va venir més fama. És la primera feminista, la primera escriptora feminista d'Espanya del segle XIX.
8: Diverses circumstàncies expliquen la raó per la qual Carolina Coronado no és tan coneguda com altres dones del seu temps.
9: Potser va viure a la mateixa vegada que Rosalía de Castro. Rosalía de Castro és més coneguda que Carolina Coronado. Per altra banda, ella era, políticament, era progressista. No era absolutista, no era amant de... de Ferran VII, el desitjat. Ella era més amant d'altres coses. Llavors, aquestes idees progressistes també van fer que es quedés en el temps una mica marginada. Però durant la seva època, durant la meitat del segle XIX, va ser una persona molt important i amb molta influència.
8: La xerrada de la vendrellenca Rosa Pajuelo s'ha celebrat a la sala Carolina Coronado, de l'Associació Cultural Extremadura del Vendrell.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Coincidint amb l'arribada al final de curs educatiu, el programa d'escoles esportives ha posat el seu punt final després de 7 mesos a ple rendiment, amb diverses activitats per a tots els infants i joves del Vendrell. Des d'esports com futbol i bàsquet, passant per d'altres com bàdminton i judo, les escoles esportives obre la porta cada temporada a un ventall de possibilitats per a canalla entre 3 i 16 anys. En aquest sentit, una de les activitats que té més seguiment any rere any és la vela. Escoltem la regidora d'entitats esportives, Mariona Figueres.
2: Fem diferents activitats durant tot l'any. Un dels programes estrelles per la regidoria d'esports són aquestes escoles esportives, que recordem és un programa que apropem l'esport a totes les famílies, que puguin fer un esport com és la vela per 100 euros l'any. Doncs creiem que és una oportunitat, per al final som un municipi de platja, de recordar tenim aquests 7 quilòmetres de platja, i poder obrir tots aquests esports de mar, no?, d'aigua, als nostres infants, creiem que és molt important, i tenen aquesta gran oportunitat amb les escoles esportives, que durant tot l'any, des d'octubre fins a final de maig, fan aquest esport. El gener ens posem un neopreno i venim a l'aigua a compartir un dissabte al matí, no?, amb aquestes escoles esportives. I a més, doncs, les activitats que es fan ja regularment amb l'esport blau a dins de les escoles, però també arribant als instituts i, evidentment, amb el grau d'esports amb l'Institut Andreu Nin, doncs aquesta relació estreta que també té l'escola de vela.
1: Durant els dissabtes al matí, l'escola de vela del Club Nàutic de Coma-ruga prepara classes teòriques i pràctiques que inclouen tant els elements tècnics com els coneixements d'esports nàutics, com la navegació a vela, caiac, paddle surf, windsurf i surf. Tot plegat a l'objectiu que els participants prenguin consciència de l'entorn que els envolta, tant del medi marí com de la situació geogràfica. Escoltem el director de l'Escola de Vela del Club Nàutic de Coma-ruga, Xavi Vives.
3: Aquí en el club fem moltes activitats que compartim amb l'Ajuntament, entre les quals està la vela escolar, que són dins del currículum de les escoles del Vendrell. Fem activitats durant el primer trimestre i últim trimestre de cada any, on els nens del municipi venen aquí i fan aquesta activitat dins de l'escola. I a part d'això, tenim també els instituts de la zona que fan els mòduls d'esports, que també fan aquestes activitats amb nosaltres, com és l'Andreu Nin, el Baix Penedès, tots aquests instituts.
1: I escoltem també el president del Club Nàutic de Coma-ruga, Anton Ferrer.
4: L'escola de vela és una de les seccions més importants del club, de la qual n'estem extraordinàriament orgullosos. Sempre publicitem la data de participants que al llarg d'un exercici superen els 6.000 alumnes, per tant, és una activitat de primer ordre que és el pal de paller d'aquest club, l'honor d'aquest club, l'orgull d'aquest club, i per tant que l'hem de reforçar any rere any.
1: La cloenda de les escoles esportives del Club Nàutic es duia a terme aquest dissabte amb la presència de totes les famílies per gaudir tots plegats de l'última sortida al mar del curs. I seguim parlant de taekwondo. L'Alera Vendrellenca aconseguit 4 bronzes al 22è Open de Rigorriaga, disputat aquest dissabte a Euskadi, un campionat que comptava amb la participació de 320 esportistes d'una cinquantena d'equips d'arreu de l'Estat. Finalment, els 4 taekwondistes de l'Alera, que s'emportaven la medalla amb el tercer lloc, eren Iruni Uribe Salgo, Rayan Jahadi, Marc Alonso i Dani Martínez.
5: El temps amb Marc Rodero.

0: I arriba l'hora de parlar del temps d'aquesta jornada que diuen estarà marcada per la inestabilitat, tot i que, diuen, a nosaltres no ens han d'afectar de forma greu, per entendre'ns. Marc Rodero, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
0: Veiem que avui és un dia gris d'entrada, ja hem vist caure tres gotetes, que semblava que estiguessin ruixant amb un polvoritzador. Cap on va tot plegat?
1: Sí, ara tenim un escenari i de cara a aquesta tarda n'oblidem un altre. De moment tenim aquests vents de component marítim que porten notable humitat i aquests núvols s'acaben organitzant i acaben deixant això, quatre gotes mal comptades. No anirà més. A partir d'aquesta propera tarda, o més aviat de cara al vespre, encetarem una nova situació. Començarà a arribar l'aire fred en altura i començaran a arribar les precipitacions que escombraran el país de ponent cap a llevant. Això vol dir que ens acabaran arribant a nosaltres, però ho faran una miqueta més desdibuixades i una miqueta més desgastades. Quan hem d'estar pendents? Doncs a partir de les 7-8 del vespre fins les 6-7 del matí de demà. Hi haurà aquesta situació de rebuf que diem moltes vegades quan bufa el mestral al sud, la tramuntana al nord, doncs la costa central queda doncs una miqueta apantallada per aquesta situació i es poden regenerar les tempestes en aquest sector. Per tant, aquesta propera tarda, tot i que insistim que el màxim d'inestabilitat, tal i com deies, quedarà situat cap a l'extrem nord, podrien arribar aquestes precipitacions entre les 6-7 de la tarda fins la matinada de demà. Demà parlarem d'un canvi també en el temps. A primeres hores insistim en la possibilitat encara d'aquestes precipitacions a la mateixa línia costanera, però a mesura que vagi avançant el dia, la situació s'anirà estabilitzant i ja a partir de migdia i durant la tarda tindrem un temps molt més estable i tranquil. Les temperatures una miqueta més altes perquè avui no hem tingut pràcticament sol, per tant han quedat una miqueta més curtes. Demà podríem pujar una miqueta més. Vent de component nord, nord-oest, mestral, no gaire destacable, i la situació marítima una miqueta alterada demà a tots els quadrants costaners del país.
0: Per tant, lo d'avui haurà estat un KitKat a mitja setmana i a partir d'aquí tornem-hi, no?
1: Sí, demà les temperatures quedaran més curtetes. Insistim que això de curtetes sempre serà cap a l'interior en hores de muntanya. La costa no ho notem tant, tot i així quedaran una miqueta més frenades. I de cada cap de setmana tornen a pujar i sempre, en principi, amb estabilitat.
0: Gràcies, Marc. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Així acabem aquesta edició de les notícies. Molt bona tarda.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: the light.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Sara Ricci, Serena Brancano, una musica tropicale, bene, perché come la Puglia, il paradiso della carne.
1: No. Ovviamente solo un troschista poteva dirlo questo.
2: Prima di venire gli ho detto... ni se t'acudeixi a dir allò que et va dir Samuel,
0: un sardo
2: hospite qui ja de tot la Puglia e la Piccola Jamaica, no?
0: Sí.
1: Questa risata lo niega tutto,
0: questa le cose che io imparo in questo programma,
2: perché gli ho detto
0: bene. Firmes, silenci, 80 anni de la República Italiana amb l'Arcís Pallarès Domènech.
3: Bona tarda, amic i amici, escoltator i escoltatrici de ràdio al Vendrell. Aquesta setmana ens connectem des de Roma, des d'Ifor Imperiali, per parlar-vos d'una efemèride destacada: la commemoració del 80è aniversari de la República Italiana. El passat 2 de juny es van commemorar 80 anys del naixement de la República Italiana, una data clau que marca el pas de la monarquia a un sistema republicà després de la Segona Guerra Mundial. Cal remuntar-se al 12 de juny del 1946, quan els italians i les italianes foren cridats a un referèndum històric per decidir el futur del seu país. D'una banda, continuar amb la monarquia del Savoia, o, d'altra banda, apostar per una república. La votació es va produir en un context de reconstrucció nacional i de profund canvi polític i social. Després de dues dècades de feixisme i el ventennio de Mussolini, i del conflicte bèl·lic més important del segle XX, la Segona Guerra Mundial. Els resultats van ser clars. Tot i que ajustats, aproximadament un 54% dels votants es va decantar per la República, mentre que prop d'un 46% va optar per mantenir la monarquia. Amb aquest resultat, Itàlia iniciava una nova etapa democràtica i el rei Umberto II marxava a l'exili, posant fi a la monarquia del Savoia, que havia unificat el regne d'Itàlia. Però aquesta fita històrica té un altre element fonamental, sovint destacat en les commemoracions. Fou la primera vegada que les dones van poder votar a Itàlia. En aquell referèndum del 1946, milions de dones van exercir per primer cop el dret de sufragi universal, convertint-se en protagonistes d'un moment clau per a la democràcia del país. Aquesta participació va marcar també un abans i un després de la vida política i social italiana. Enguany, en el 80è aniversari, s'han celebrat els tradicionals actes institucionals arreu del país, amb especial rellevància a Roma, a Ifor Imperiali, l'avinguda que connecta el Colosseu amb la Piazza Venezia, on cada any es fa una desfilada de les forces armades, policies i bombers, i un homenatge a la República per part de les seves principals autoritats. Les celebracions han volgut posar en valor no només el canvi de sistema polític, sinó també els valors democràtics, la participació ciutadana i el paper de les dones en la construcció de la Itàlia contemporània. Des del nostre territori, aquesta efemèride també pren sentit, especialment en un context europeu compartit, on la memòria democràtica i els drets civils continuen sent pilars fonamentals dels nostres països, malgrat que alguns moviments miren amb nostàlgia un cert passat i somien en fer un salt cap a un nou futur on la tecnologia i l'algoritme s'imposi a la voluntat popular. Així doncs, 8 dècades després, el 2 de juny segueix sent una data simbòlica que recorda com la voluntat popular i un referèndum poden transformar el rumb d'un país i ampliar els drets de la ciutadania. Des d'Ifor Imperiali de Roma, us ha parlat Narcís Pallarès Domènech per Ràdio El Vendrell.
0: Complimenti, questo è un vero uomo intellettuale che spiega a noi le cose importanti. Importante? No, importante la merenda.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi, eh? Sempre, sempre, sempre gràcies per ser-hi, per fer-ho possible i per estar ben amatents, això, a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell, d'aquesta casa, del 107.1 de l'FM. Avui és dijous 4 de juny, programa número 3.984, i passem ja 2 minuts a les 9. I sempre l'intenció i l'objectiu d'apropar-vos i d'explicar-vos moltes coses, sempre buscant tot aquest principi de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, com solem explicar. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, ara que ja estem en directe, 686-101-101, o també, si voleu, un correu electrònic, tot i que aquí ho podeu fer en qualsevol moment del dia, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Pel que fa al telèfon, el 977-15-70-69, el deixarem per la darrera part del programa i en el torn de participació i trucades. Però va, anem per pams. Per començar, ara de seguida anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Roguero. També ja hem preparat una primera cançó. L'hem triat, l'escoltarem, això ens posarà ritme, ens ajudarà a començar amb cara amb més ganes, si cal, i anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També els esports, amb en Jordi Graell, el repàs sempre habitual a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10, a punt d'actualitzar les notícies amb la xarxa de comunicació local, de fet, a cada hora en punt aquesta actualització, i després del butlletí de les 10, ja directament segona part de Calaixera, i més coses. Aquest divendres toca nou concert d'orgue dins d'aquestes efemèrides importants, com és el 250è aniversari de la construcció de l'orgue o els 150 anys d'en Pau Casals. Doncs això, una nova proposta musical que uneix orgue i gralla. Poca broma, en parlarem i sempre ho fem amb en Lluís Cintes. I a banda, també seguint parlant sobre l'eclipsi solar que hi haurà el 12 d'agost a través del Connecta 14, aquest espai compartit entre ràdio i televisió, un espai presentat i dirigit per la Sílvia Martínez, on justament parlem d'aquest fet, d'aquest eclipsi solar, a través d'una publicació i un llibre que ha fet tot un expert en la matèria. Un tema també, bé, prou recurrent, important, i que acabarem de perfilar. L'agenda, si hi ha temps, també aquests 4 punts importants. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i ja ens quedarà tercera i última part. Però encara més coses només faltaria. Secció digital, sempre un cop al mes, tot aquell contingut que té a veure amb la base d'això, de xarxes, de tendències, d'internet, etc. La Maria Fernández ens parla i ens explica moltes coses sota aquest paraigües. I també a nivell d'agenda, destacar-vos que aquest cap de setmana arriba un cap de setmana genial a través del projecte El Paisatge dels Genis. Doncs s'ha preparat un cap de setmana d'activitats en aquests punts emblemàtics i directament vinculats a aquests grans personatges històrics, com és el cas del Vendrell de Pau Casals, però també passa a Horta de Sant Joan, a Riudoms, entre d'altres. Doncs ho acabarem de conèixer. I a més ho farem amb una de les tècniques de responsables treballadores, per entendre'ns, del Museu Pau Casals, com és la Marina Ramon. No us ho perdeu. I després ja ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Avui sí, eh? Gràcies per ser-hi altra vegada, gràcies per l'atenció, per la confiança, per la paciència, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: El temps, sempre pendents per començar tot aquest punt d'informació de servei. El temps, la previsió. Marc Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
3: Ha de ploure, Marc, finalment, o què?
4: Doncs hem d'estar molt pendents de cara a aquest migdia, tarda i en especial vespre i fins a la matinada. És a dir, hores ara tenim aquesta entrada de vents de component sud que implica molta nuvolositat, però poca precipitació. De moment, la primera part del dia vindrà marcada per aquesta situació, és a dir, que a hores d'ara els núvols són presents a bona part de la comarca. Es podien anar trencant al punt del migdia, tot i que no descartem que de forma puntual puguin deixar alguna gota. A partir de migdia entrarem en un altre escenari, comença a arribar el sistema frontal, comença a arribar aire fred per les capes mitges i altes de l'atmosfera, i per tant, aquí és on entra en acció tota aquesta humitat que hem tingut durant les primeres hores del dia, i veurem com acaba afectant. Els models ens indiquen que el màxim de precipitació quedaria del centre cap al nord. Hi ha avisos activats en aquest sentit. Camp de Tarragona i extrem sud del país quedaria una miqueta al marge, tot i que no descartem que pugui acabar finalment arribant algun ruixat o alguna tempesta. Això passaria a partir de la tarda, durant el vespre i la nit. Per tant, en aquell moment sí que haurem d'estar alerta perquè podria descarregar alguna tempesta. Quan això passi, entrarem en un altre escenari. Ha d'entrar vent de component nord, mestral, que ho farà als dos extrems del país, i nosaltres quedaríem al mig d'aquesta situació. Tindríem el que es coneix com situació de rebuf. Això vol dir que a la costa central i al nord de la Costa Daurada, durant la propera nit i matinada de demà, es podria reproduir algun ruixat que també ens podria afectar. Per tant, moltes coses a tenir en compte. Difícilment plouria a hores d'ara i fins a migdia. Pot caure alguna gota, però serà a partir sobretot del vespre, nit i matinada, quan a nosaltres ens arribarien el tant per cent més elevat d'aquestes precipitacions. Per tant, a partir de les 6-7 de la tarda, alerta, pendents, perquè podíem tenir algun ruixat i alguna tempesta.
3: Bé, bé, seguirem ben pendents, doncs. Marc, gràcies per tota la informació. I abans de marxar, com sempre, però actualitzem temperatures, si et sembla.
4: Doncs mira, avui molt homogènies amb aquesta nuvolositat i amb aquests vents, doncs la temperatura queda pràcticament igual a bona part dels observatoris de la comarca. Per tant, et diria que tots estan situats entre els 20 i els 23 graus.
3: Perfecte, doncs. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi molt bé i fins demà.
4: Fins demà, bon dia.
3: Bon dia.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Sempre un motiu per donar gràcies. Avui comencem amb Sara Roy, que ha presentat una nova cançó. És aquesta que sona i és aquesta que ens posarà ritme en tota la jornada, almenys per començar, avui dijous. Compartint amb tu la vida.

0: Sara Roy, compartint amb tu la vida. Una molt bona cançó, així afable i amable i romàntica per encetar i per començar el programa. Això, avui que som dijous, sempre en directe i sempre en proximitat. El 107 en bo de la FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies.

0: Des d'aquest passat dimarts 2 de juny ja no es pot circular per el ramal que uneix l'avinguda de Jaume Carner amb la Rambla del Vendrell. Aquesta via, que toca a l'antiga Biblioteca Popular, es reurbanitzarà i passarà a ser únicament per a vianants. Això fa que l'única entrada de vehicles a la Rambla sigui a partir d'ara pel carrer Prat de la Riba. Mentre durin les obres, que es preveu que sigui aproximadament d'un mes, el lateral dret de la Rambla estarà tancat a la circulació de vehicles i només es podrà passar per als veïns i veïns. Tampoc s'hi podrà estacionar i un cop les obres estiguin acabades i es reobri el carrer d'Otto Ferrer, els vehicles ja podran tornar a circular per aquest lateral, tot i que ho faran en direcció contrària a la que ho feien fins ara. Això voldrà dir que els dos laterals de la Rambla tindran el mateix sentit de circulació en direcció al Brollador i al carrer d'Otto Ferrer, que esdevindrà el vial de sortida cap a l'avinguda Jaume Carner. Aquesta actuació suposa un primer pas pel futur projecte de pacificació de tot l'espai de la Rambla i de la plaça Tobias. I diferents veïns i veïnes de Coma-ruga han fet una nova concentració davant del riuet per reiterar el seu malestar pel resultat de les obres de renaturalització d'aquest espai. Exigeixen que reobri part de la bocana per on surten les aigües termals, que amb els treballs ha quedat soterrada. Des de l'Ajuntament mantenen que un cop acabades les obres s'estudiarà si és possible fer aquest canvi que haurà d'avalar el Servei de Costes. Ja tenim les dades d'atur d'aquest passat mes de maig. El nombre de persones registrades a les llistes d'ocupació ha baixat per tercer mes consecutiu al Baix Penedès, en una tendència que es manté a tota Catalunya. Al tancament del mes de maig, la comarca són 6.255 persones aturades, una xifra que suposa l'11,3% dels demandants de feina. Respecte al mes d'abril, són 64 persones menys les que estan registrades a les llistes d'aturats. Els descensos més significatius s'han produït a l'Arbós, a Calafell i al Vendrell, amb 28, 24 i 13 aturats menys, respectivament. Per contra, Cunit i Santa Oliva han experimentat lleugers increments amb 13 i 6 persones més aturades. Actualment, els municipis del Baix Penedès amb una taxa d'atur més baixa són Sant Jaume dels Domenys, amb un 8,8%, i Banyeres del Penedès, amb un 9,4%. Les més elevades són el Montmell, amb un 17%, i Bonastre, amb un 12,8%. I a nivell comercial, les botigues del Vendrell celebraran aquest dissabte, 6 de juny, la seva gran festa del Shopping Night. Enguany, i amb motiu de la Ciutat Europea de l'Esport, la jornada estarà centrada en aquest àmbit. Des de la seva primera edició, celebrada l'any 2013, la Shopping Night del Vendrell esdevindrà una cita ineludible de les setmanes prèvies a l'inici de l'estiu. Impulsat pel CIT, es tracta d'una jornada en què els comerços del centre obren fins les 12 de la nit, oferint descomptes, promocions i ofertes exclusives. De fet, des del CIT en parlava la Gemma Civill i la Sílvia Riambau.
1: Doncs el Shopping Night farà el tret de sortida a la plaça Nova aquest dissabte, dia 6 de juny, a les 8 del vespre, i finalitzarà amb un castell de foc a les 12 de la nit.
2: Com que és dedicada aquest any a l'esport, les botigues tindran els aparadors decorats amb motius d'esport, depèn del carrer que toqui cada esport. Després hi haurà també, com cada any, activitats musicals, exhibicions, una mica de classes de ball. Als carrers també hi haurà escenaris amb música en viu, hi haurà restauració al carrer, una miqueta com cada any, que és el que dona molt d'ambient i a la gent li agrada molt.
0: Des del CIT han elaborat unes medalles simbòliques que els comerços podran repartir entre els seus compradors, i de la mateixa manera la jornada comptarà amb la participació de diferents entitats esportives que faran exhibicions, demostracions i activitats participatives. I també proposta cultural o de cultura popular, de castells, vaja, de primer ordre, ja que s'ha fet, ja es coneix, l'ordre de sortida de la tercera diada de colles campiones del concurs de castells que tindrà lloc aquest diumenge a la carretera del Doctor Robert. Enguany, els encarregats d'obrir plaça serà la Vella de Valls, seguida dels castellers de Vilafranca i, finalment, els Nens del Vendrell. L'actuació, que aquest any té la baixa de les joves, es podrà seguir en directe per aquesta casa, per Ràdio Televisió Televisió al Vendrell, amb coproducció amb TAC12 i Penedès Televisió. Una diada, aquesta, de les colles campiones, que segueix consolidant-se com un dels plats forts de l'inici de la temporada castellera. De fet, en el sorteig d'aquest ordre en parlava, i així ho explicaven i ho destacaven, l'alcalde del Vendrell, Quionet Martínez, i la regidora de Cultura Popular, Mariona Figueres.
3: Sobretot agrair, evidentment, a les colles que, bueno, primer per ser campiones, però sobretot per comprar-nos la idea, perquè realment crec que totes les diades de la temporada, doncs aquesta és un punt de referència i llueix molt i ens fa lluir a les colles, sobretot perquè és allò començar forts la temporada, i a nosaltres per tenir una oportunitat com mai de veure el milloret que hi ha en aquests moments.
2: Una diada que ha vingut per quedar-se, que la volem reforçar, i ha de ser la diada de referència d'inici de temporada, no? Tenim fira i ara tenim campiones i fira.
0: De moment, cap colla ensenya les cartes amb què sortiran a plaça diumenge, malgrat que tothom assegura que serà de màxims. Això sí, condicionada, avancen per les altes temperatures que s'estan registrant tots aquests dies. De fet, n'ha parlat de tot això des de la Vella de Valls, el seu cap de colla, Manel Urbano, dels Castellers de Vilafranca, l'Àngel Grau, i com a co-cap de colla dels Nens del Vendrell, Pere Rovira. Escoltem els tres.
4: És una actuació que per dates ens va molt bé, perquè a l'inici de temporada, dia que es poden fer aquestes grans, bona competència al costat, colles que admirem i que ens agrada molt actuar amb elles, i un paratge o una situació històrica, no?, com és el Vendrell, que tots sabem de la història castellera que té.
5: Una mica també vaig amb el tema aquest del clima, que fer-ho el diumenge, si hem trobat la setmana passada a Berga, que feia una calor horrorosa i va ser ja complicat, no?, i estem al principi de juny, que esperem que això pugui canviar una miqueta, però bueno, contents de ser-hi, contents de tornar-hi.
6: Sempre ens va bé quan actuem amb colles grans i amb colles que fan castells més grans que naltros. Això ens fa créixer, s'ha demostrat els dos anys. Recordo el primer any que vam fer el 3-8, que no el descarregàvem des d'abans de la pandèmia. Recordo el segon any, que el 3-8 també ens vam encallar mantens desmuntats, i el dia de campiones va ser el dia que el vam poder treure.
0: I després de dos anys repetint-se exactament el mateix ordre de sortida, enguany ja se sabia que canviaria davant de l'absència anunciada de les joves de Valls. Una baixa que ha generat suspicàcies després que els vermells no fossin convidats a la fira de l'any passat, però que des dels nens es vol desvincular cap mena de polèmica. De fet, així en feia referència la Carmen Montesinos, que és presidenta dels Nens al Vendrell.
7: I nosaltres vam tornar a contactar amb totes les colles convidades a la Diada de Colles Campiones, i les joves de Valls, doncs, ja ens va comentar que tenia uns problemes aquest any per poder venir. Llavors, doncs, aquest any no ens podrà acompanyar, però estem molt contents i estem segurs que la Diada serà igualment un èxit.
0: I això, de moment,

0: residents del territori provinguin de la resta de Catalunya, especialment de l'àrea metropolitana, ha estat una de les claus per poder mantenir aquest nivell d'ús de la llengua. El conseller de Política Lingüística ha participat en un acte amb alcaldes i regidors penedesencs. A dia d'avui, el 85% de la població del Penedès sap parlar català. Qui ens apropa aquesta informació des dels serveis informatius d'aquesta casa és en Llorenç Avinyó.
1: Aquesta setmana s'ha donat a conèixer l'enquesta d'usos sociolingüístics a la vegueria del Penedès, que mostra que en aquest territori els percentatges de coneixement del català són superiors a la mitjana de Catalunya. En concret, un 85,6% de la població sap parlar català, enfront del 80,4% del conjunt de Catalunya. Entre el 2018 i el 2023 ha crescut el nombre absolut de coneixedors i usuaris de la llengua, tot i que el percentatge global s'ha mantingut estable. En termes absoluts, el territori ha guanyat 35.000 parlants nous, mentre que la proporció de persones que entenen o parlen el català s'ha estabilitzat al voltant del 85%.
2: Té unes conseqüències lingüístiques una mica diferents. Per què? Doncs perquè hi arriba gent que sovint porta el català, a diferència d'algunes zones on tothom que arriba, arriba de fora de Catalunya. En canvi, aquí una part significativa de la gent que arriba, arriba sabent el català, de vegades parlant-lo ja en família, fins i tot alguns una part el tenen com a llengua inicial, i tot plegat el que fa és que creixi el nombre de parlants del català en termes absoluts.
1: A l'altra banda de la balança, els moviments demogràfics de la vegueria Penedès deixen dates més preocupants.
2: Aprenen poc i fan servir molt poc el català. Per tant, tenim aquests dos elements. Gent que ve de la resta de Catalunya que fa pujar el nombre d'usuaris del català, però en canvi a la vegueria hi ha dificultats per aconseguir aquesta integració lingüística.
1: Revertir situacions com aquesta és l'objectiu del pla que s'ha presentat a un seguit d'alcaldes i regidors de la vegueria Penedès. El Departament de Política Lingüística els ha traslladat un llistat amb 40 propostes d'acció pensades perquè qualsevol ajuntament pugui incorporar el criteri lingüístic de manera transversal a les seves polítiques públiques.
0: I les sales d'estudi de la Biblioteca Terra Baixa tornen a obrir des del mes de maig les seves portes el cap de setmana, coincidint amb l'arribada dels exàmens. La tranquil·litat, l'accés a internet i a l'aire condicionat són alguns dels motius que impulsen molts estudiants a fer ús d'aquest servei. Una opció que agraeixen i molt a tots els seus usuaris. I l'església parroquial del Vendrell acollirà aquest divendres demà a partir de 8:45 del vespre un concert d'orgue diferent. L'organista Josep Mateu i el graller Daniel Carbonell protagonitzaran una actuació que porta per títol Pau Casals i la Gralla. Estrenaran 5 peces inèdites encarregades per l'ocasió de Sergi Masalies, l'Herbert Gomí, la Carlota Baldrís, la Jana Ginesta i el mateix Josep Mateu. I també s'interpretaran altres composicions de Gralla que són patrimoni vendrellenc amb l'acompanyament d'en Jordi Inglès en Vero. L'objectiu del concert és homenatjar Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement i coincidint els 250 anys d'història de l'orgue. El concert és de taquilla inversa i al final es podrà adquirir el cava commemoratiu de l'efemèride de l'orgue, un concert que forma part de la programació d'enguany de l'entitat l'Orgue del Vendrell. De fet, en parlarem, farem la prèvia, com ja és habitual, a la segona part del programa, quan passin pocs minuts de les 10, i com sempre ho farem amb en Lluís Cintes, qui s'encarrega d'explicar-nos i fer-nos això, la prèvia dels concerts que van arribant. No us ho perdeu.
3: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació.

0: Informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: 3 minuts per 2:15. I seguim amb més informació, ara ja ben pendents de l'actualitat esportiva, amb en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol. El pavelló del complex de tenis ha acollit aquest cap de setmana un clínic a càrrec de l'exporter Julio Rodríguez. Rodríguez, format a les categories inferiors del Barça, va jugar també durant la seva trajectòria professional en diversos equips de la Lliga Sobal, com Ciudad Real, Teca Cantàbria i Osca. Un cop retirat, Rodríguez ha seguit vinculat a l'handbol com a entrenador de porters de la Federació Aragonesa i també com un dels impulsors del Costa Dorada Handball Cup. Arran de la incorporació enguany al pavelló municipal, com a subseu d'aquest torneig internacional de Setmana Santa, va sorgir la possibilitat d'ampliar la col·laboració entre l'handbol Vendrell i l'organització del Costa Dorada, que finalment s'ha concretat amb aquest clínic destinat a les categories infantil i cadet. Escoltem el coordinador de l'handbol Vendrell, Pepe Olivares.
4: La situació de jugadors del club molt bona. Sí que és veritat que m'ha agafat un dia que fa molta calor, però bueno, molt bé, superimplicats tots i supercontents.
3: I escoltem també el membre del Costa Dorada Handball Cup i organitzador d'aquest clínic, Julio Rodríguez.
5: Yo vengo a sumar y me lo estoy pasando muy bien y a disfrutar y que me sirva de algo pues las pequeñas cositas que intentamos introducir nuevas como un aire fresco para los entrenadores de aquí. Entrenamos diferentes contenidos, el tema del contraataque, el tema del entrenamiento del portero, el tema del contraataque más la defensa, defensa y contraataque, diferentes aspectos defensivos y hemos variado un poquito para que no se aburra.
3: Durant tot el dissabte i diumenge al matí, una quarantena de jugadors i jugadores de l'handbol Vendrell han pogut gaudir diversos entrenaments específics i partits per poder posar en pràctica tot l'aprenentatge recollit durant el clínic. I seguim parlant de gimnàstica rítmica. El pavelló municipal ha acollit aquest dissabte el 8è trofeu d'iniciació Vila del Vendrell i el 3è trofeu d'iniciació més 25, organitzat pel Club Rítmic El Vendrell. 350 gimnastes d'una vintena de clubs de la zona han participat en una competició que serveix per mesurar el nivell de les membres més primerenques. En el cas del conjunt anfitrió, les vendrellenques aconseguien un total de 8 medalles, un bronze en duo prebenjamí, amb shake, or en duo infantil amb estrelles, or i plata en quartet mini amb les Ramones i les Minions, or en quartet prebenjamí amb l'Azó, or en quartet a la Viva amb ritmo, plata en conjunt prebenjamí amb les Wonkas i bronze en conjunt més 25 amb les Resistentes. Escoltem la directora tècnica del Club Rítmic El Vendrell, Daniela Monsalvo.
6: És un orgull organitzar aquest trofeu perquè són per a niñas que todavía no s'han entrenat en competició en ningún estilo, ni federació, ni consell, ni nada. Así que és un placer organitzar aquest trofeu. Nos da mucha alegría, la verdad, nos la pasamos súper bien viendo a las niñas competir porque les hace tanta ilusión su primer trofeu, su primer maillot, su primer maquillaje, que así que súper bien.
3: Diumenge, també al pavelló municipal, arriba el torn de la segona fase de la Copa Catalana de Conjunts Primavera entre el nivell 4 i el 8. 150 participants d'arreu de Catalunya han disputat una jornada també força profitosa per al Club Rítmic El Vendrell. Finalment, les anfitriones aconseguien dues medalles, una d'or en conjunts cadet base, després d'imposar-se al Balaguer, i un bronze en conjunts alevins de nivell 4, quedant només per darrere de Balaguer i Sant Cugat. Tot plegat, se suma una temporada força satisfactòria per als interessos vendrellencs. Escoltem de nou Daniela Monsalvo.
6: Salimos en todas las competiciones, nos ha ido muy bien en todos los niveles. Las niñas están empezando, han dado el callo, así que estamos muy felices. Y bueno, en los campeonatos de España también hemos obtenido muy buenos resultados. Así que un fin de fiesta, que falta todavía nuestro festival, que sabéis que para nosotros es muy importante, pero creo que es un fin de fiesta de una temporada, de la mitad temporada de 25-26, muy, muy bueno.
3: Així doncs, ara, el pròxim repte del Club Rítmic El Vendrell serà l'organització del seu tercer trofeu ja després de l'estiu, previst per al dissabte 26 de setembre al pavelló municipal. I acabem parlant de patinatge. Edgar Cavaques s'ha classificat per al Campionat d'Espanya de Solodens, que es disputarà entre el 18 i el 20 de juny a la localitat malaguenya de Fuengirola. El patinador de l'artístic skating Cunit ha aconseguit el bitllet després de proclamar-se subcampió de Catalunya aquest diumenge a Torredembarra. Tot i no poder ser el campió, el vendrellenc feia un esforç molt gran per poder penjar-se la plata en trobar-se malalt, quedant només per darrere de Kilian Gomis, del Ripollet, que aconseguia l'or mentre que completava el...
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I dels esports, també com ja és habitual, saltem cap a les portades. Les principals portades als diaris en aquesta jornada d'avui dijous 4 de juny. Comencem pel diari de Tarragona. Els acomiadaments de Dou també arriben a Tarragona. A Espanya afectarà a 138 llocs de treball, la majoria a Tarragona. La multinacional ja havia anunciat una retallada del 13% de la seva plantilla. Les institucions amb el govern al capdavant mostren la seva solidaritat amb els treballadors i les plantes de Tarragona. Més informacions en portada, Planelles, Intervé i la Torre de Jesús també serà beneïda en català. Que fa l'equip esbat de Barcelona planteja una cerimònia només en castellà i en llatí. En sanitat, les protestes dels metges aplacen operacions i visites. Denuncien esgotament per les guàrdies de 24 hores. En educació, avui se sabrà si els professors avalen l'acord. En Rodalies, els túnels del Garraf a punt per poder tornar a reobrir el trànsit. I Reus, els 48 països públics del complex Riera el 19 de juny. Pisos, els 48 pisos d'aquest complex. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, també una altra de les portades habituals. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia al Cercle d'Economia els comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. Page reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. I mentrestant, Luco sosté que Leire Díaz volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar a Marchena per l'amnistia. Al mateix temps, també amb la participació del president del govern espanyol, primera Pedro Grífols, Pedro Sánchez, que va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall i a l'arrencada de Seat a Martorell, dels cotxes elèctrics, el Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. I Ucraïna ataca Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum. I Malià segueix a Cuba els passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units. I prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen de guies. Ja acabarem aquesta secció, com més habitual, amb La Vanguardia. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. L'OCDE subratlla el creixement d'Espanya a Europa. I Seat Cupra entra de ple en l'era elèctrica. Els agents assenyalen a Cerdán com el líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. Luco apunta a maniobres de Leire Díaz en Villarejo per buscar draps bruts d'investigadors o de jutges de Marchena. És l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com solem explicar, ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de destacar una mica millor la informació del dia.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
7: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix .cat.
1: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
7: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: I dins de tot aquest circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Perdó hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg, etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Perdó fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Canyete, que està amb nosaltres. Carme.
0: Bona tarda.
2: Com estàs?
0: Bé.
2: Sí?
0: Bé, sí, sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
2: Sí.
0: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
2: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins del vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics potser més, no? O què?
0: El tema de l'escultura és complicat.
2: És que és complicada l'escultura.
0: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
2: Clar.
0: O sigui, no parteixes de zero.
2: Clar.
0: No vol dir que pintar o
2: no, no,
0: dibuixar.
2: No, no, no.
0: No, no, no estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
2: Val, clar.
0: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir.
2: No,
0: a un pis no ho pots tenir.
2: Clar.
0: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, mateix, pneumàtics, tot, radials, clar, impossible.
2: És
0: impossible.
2: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, eh? Tornem-ho a dir, sobretot, eh? No desmereixem, que n'hem parlat
0: en moltes ocasions.
2: D'altres tècniques.
0: Tot té un secret.
2: Exacte.
0: O sigui, per una banda hi ha una tècnica,
2: sí,
0: i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
2: Correcte.
0: O sigui, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
2: Clar,
0: el que transmets al públic. Això.
2: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber manegar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico, eh?
0: Aquí hi ha tant
2: d'anys.
0: Ja t'explico.
2: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
0: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element estallà.
2: Sí.
0: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpies... Han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
2: Val.
0: Aleshores, si partim de que... com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
2: sí,
0: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
2: sí,
0: i a la fusta li surten esquerdes.
2: Ah, val.
0: I no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer,
2: sí,
0: jo no
2: sí,
0: sé
2: sí.
0: qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar equips coses que es troben a la fusta.
2: Val.
0: Sí, aleshores,
2: sí.
0: Hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha a dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
2: Val.
0: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
2: Val.
0: Hi ha una tècnica. Però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem res. Vaig a fer una altra cosa, perquè i en canvi comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
8: Val, val, val. Però ho deia molt també, sobretot, per les eines d'utilitzar. No, no, jo sí, també, com tu crec, dins la meva ignorància, és a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element, és a dir, qualsevol element té una noblesa i, a més, si es treballa amb connotació artística, ja ara t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia, aquesta dificultat, és a dir, una radial, que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
0: Sí, sí.
8: En certa manera és xulíssim,
0: Bueno.
8: Va, anem a l'exposició.
0: Vinga, anem.
8: Pensa que anem parlant una mica més aquí, si et sembla. Però sobretot això, he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que està dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials. En aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició.
0: Mm-hmm.
8: Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
0: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
8: Sí.
0: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci i la reflexió, realment costa. Perquè estem acostumats a sortir corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard. Que...
8: Clar,
0: aleshores,
8: sí.
0: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem... Són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida, els moments bonics, allò que vols acaronar i que no, i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força del silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat on et trobes amb tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
8: Sí.
0: Però com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no?
8: Uh-huh.
0: Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones.
8: Uh-huh.
0: Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat
8: sí.
0: a tu.
8: Uh-huh.
0: Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador.
8: Va.
0: I a l'espectador es senti reconegut perquè hi ha coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu.
8: Sí,
0: jo
8: sí,
0: a vegades en alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de Luther, no? És el retorn a Luther. Al final penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no... Que les faríem diferent.
8: Clar, i tant.
0: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu i
8: clar,
0: jo.
8: I no ho estigués explicant.
0: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
8: Clar.
0: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
8: Ja.
0: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia, bestial, no només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
8: Sí,
0: aquest projecte
8: sí.
0: també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
8: Molt bé.
0: Aleshores, el poder de l'art.
8: Clar.
0: I la força del silenci com a exposició, d'alguna manera, ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
8: Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no es porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent que ha fet, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
0: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
8: Sí,
0: l'àurea elitista que se li ha donat...
8: Per favor, i tant.
0: Per què? Doncs perquè, per un tema classista.
8: Sí, sí, sí,
0: no,
8: tant,
0: no
8: i deixa. Tant.
0: I, o sigui, el fet de tindre aquesta àurea també té un reconeixement econòmic.
8: Sí.
0: Saps? Si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
8: Sí, sí, sí.
0: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a l'exposició i, clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys.
8: Uh-huh.
0: Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O, per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, dic, que quan et caus et fas mal, val? Doncs, i et surt una ferida... Doncs, és que no tornaràs a caure en aquell lloc perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el kintsugi, també.
8: Uau.
0: Clar,
8: sí, sí,
0: si
8: sí,
0: tu
8: sí.
0: apropes el llenguatge, aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
8: Clar.
0: A les vivències de l'espectador.
8: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Si nosaltres anem una miqueta d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
8: Exacte, hi ha un fil que es trenca. No, segurament, no?
0: Sí.
8: Hi ha aquesta quarta paret que segurament es munta, eh? L'important és desmuntar-la,
0: sí. Però
8: quan és veritat, és cert.
0: Això és tan important difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i
8: Clar. Pot
0: crear molts vincles com a societat, com a terapèutic, no?
8: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
8: clar.
0: No?
8: Sí, sí, sí.
0: Hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè
8: sí, sí, sí.
0: tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
8: Sí, home, sí. La transformació de la matèria, eh? I de les emocions. O no, també, no sé com... Donar corporalitat i massa a les emocions, també, en certa manera, eh? Moltes vegades. Escolta'm, per conèixer-te una mica més artísticament, eh? Com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera artística i la vas reemprendre fa uns anys.
0: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita. El meu besavi era forjador artístic,
8: Val. Es
0: va formar a les escoles de Barcelona, amb el post... tot el tema del modernisme, ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb
8: que
0: coses
8: guai.
0: De forja.
8: Uh-huh.
0: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meves àvies, ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo me vaig... El tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per al fet de que és el meu llenguatge.
8: Val, sí.
0: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
8: Uh-huh.
0: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no?
8: Uh-huh.
0: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per
8: a
0: les dones.
8: Val,
0: és un parèntesi.
8: Clar.
0: Clar, si la maternitat està ben acompanyada, podràs de continuar, has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida, aleshores he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
8: Sí, sí, sí.
0: I el que i d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no? De,
8: sí, sí, sí, sí. Que bé.
0: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys he madurat.
8: Clar.
0: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes
8: coses,
0: no?
8: Perquè ets una altra persona, no?
0: Una
8: evolucionat com a persona.
0: Sí.
8: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo, a partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
0: i
8: anar desenvolupant projectes i tot plegat, eh? La gent et pot seguir per xarxes socials?
0: Sí.
8: Que sí que les tens actives?
0: Carme Canete.
8: Vale.
0: Carme Canete.
8: Canete,
0: perquè la enya no existeix a...
8: Exacte.
0: Això és Carme Canete i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia,
8: perfecte.
0: A vegades com a, com a vegades com s'està fent aquestes, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no, de l'escultura, a vegades doncs també coses que et fan sentir bé, no? Va, com a persona, perquè a cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, queda, no. També has d'intentar, no?
8: Sí.
0: Donar un punt més, no?
8: Exacte,
0: que et fan sentir bé, no? Com per exemple, pues, no, el mar, no? Pues,
8: aquí està. Que bé, que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes i sobretot la millor manera de conèixer-te artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo, que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla? Un altre dia quedem i ho acabem de conformar,
0: quan
8: això.
0: I
8: seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
0: I filosofar. Tant. La porta està oberta. Quan vulguis.
8: Gràcies, Carme. Una abraçada, de veritat.
0: Igualment. Gràcies.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
9: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, ens trobaràs aquí al 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.

0: Doncs ja està, ja perfilem aquesta primera part del programa. Queden això, 5 minuts exactes perquè siguin les 10. Actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i de seguida ja saltarem cap a la segona hora del programa amb més contingut i amb més coses. Però sempre, sempre, sempre amb aquesta intenció d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, sense anar més enllà, però això, amb tot el rigor possible, tota la professionalitat que faci falta. De fet, sempre, sempre, sempre ho expliquem així. A més, una segona part que vindrà marcada avui dijous per bé aquesta prèvia d'aquest gran concert, d'aquest nou concert dins la programació de l'orgue que arriba aquest mateix divendres, és a dir, demà mateix, que uneix bé l'orgue i la gralla. De fet, el títol és Les gralles d'en Pau Casals. A més, amb moltes cançons inèdites composades per l'ocasió, entre d'altres, així que farem la prèvia, en principi, amb qui sempre ve a explicar-ho, que és en Lluís Cintes, a banda de poder parlar amb els protagonistes musicals d'aquest mateix concert. Això, començarem per aquí, però a banda, i també allò amb la mirada posada el 12 d'agost, que ja sabeu que hi ha l'eclipsi solar. A través del Connecta 14 i a través del contingut que preparen els serveis informatius d'aquesta casa amb la Sílvia Martínez al capdavant i amb aquest espai compartit entre ràdio i televisió al Vendrell, doncs coneixerem, de fet, una publicació que parla d'aquest eclipsi, justament l'eclipsi del segle. I és una conversa fantàstica elaborada per la nostra companya Sílvia Martínez, com ara dèiem, i que ens ajudarà a conèixer una mica millor com ha d'arribar aquest eclipsi el 12 d'agost. També hi haurà temps per l'agenda, per l'activitat, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després encara tindrem ja tercera i última part amb més contingut i amb més coses, encapçalant tercera part amb la secció digital, amb la Maria Fernández, que sempre ens aporta aquests continguts amb contingut sobre xarxa, sobre allò que s'hi cou, sobre tendència. I també parlant d'aquest cap de setmana, que en principi serà un cap de setmana genial, a través de tot aquest projecte de la Ruta dels Genis, el paisatge dels genis, i que engloba diferents municipis de la Costa Daurada que justament tenen vinculació amb aquests grans personatges universals com són Pau Casals, com no, el que ens toca a nosaltres de primera mà, però també Joan Miró, Antoni Gaudí, entre d'altres, eh? Acabarem de conèixer aquesta proposta i aquests projectes que es desenvolupen amb aquest primer cap de setmana de juny i que es anirà repetint en anys posteriors per celebrar justament això, eh? Aquesta universalitat d'aquests personatges amb moltíssimes activitats. I és que no en va, aquest és un cap de setmana amb molta activitat aquí al Vendrell. Coincideixen moltes coses, no només els actes d'aquest cap de setmana genial, sinó que a més també hi ha castells, hi ha el Shopping Night, un cap de setmana prou intens. Doncs bé, de tot això intentarem explicar-ho i parlar-ne en tots aquests continguts. Per suposat, també ja la recta final del programa. I una bona estona abans d'arribar a les 12 també tindrem temps per la participació, per les trucades. I sempre a través de tots aquests punts habituals de contacte i que sempre anem recordant, com és el cas del WhatsApp, que de fet, sempre que estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Però també ens podeu enviar un correu electrònic, tot i que en aquest cas ho podeu fer en qualsevol moment del dia, a calaixera@rtb-alvendrell.cat. I sempre en la participació final, el telèfon, el 977-15-70-69, que estarà a la vostra pleníssima disposició, com és habitual. Contingut a punt, i que seguirem després del butlletí, com ja hem dit, això, eh?, a través del 107.1 de l'FM, sobretot sempre, sempre, sempre, i principalment a través de la ràdio, això, el 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, a www.rtb-alvendrell.cat, o també a través de televisió, i podeu posar una mica d'imatge a la ràdio. Pendents de l'actualització de les notícies, i de seguida tot això que hem explicat. No us ho perdeu. Fins ara.
1: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtbalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. No De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.

0: això, les notícies actualitzades, el butlletí ja habitual en cada hora en punt, en principi amb la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens porta segona part de Calaixera. Recordant que avui és dijous 4 de juny, gràcies per ser-hi, programa número 3.984. Sempre un plaer, treballar en tota aquesta estona de ràdio, ràdio senzilla, propera, però sempre amb la intenció d'explicar moltíssimes coses i trobar sempre aquests bons punts de conversa. I de fet, com ja hem explicat, és el que farem de seguida, perquè volem parlar justament del concert que arriba demà divendres, un nou concert d'orga, a més amb aquesta vinculació de l'orga Pau Casals amb la gralla, que la tenia molt present la gralla amb Pau Casals. Doncs un concert de primer ordre, a més amb moltes sorpreses, amb cançons inèdites, amb composicions fetes expresses. Bé, no us ho perdeu perquè realment la prèvia d'aquest concert i del propi concert va molt la pena això que el tingueu ben present. A banda, també tindrem el Connecta 14, aquest espai compartit entre ràdio i televisió, i també acabarem de parlar de l'activitat cultural i d'agenda, que hi ha moltes coses aquest proper cap de setmana. Doncs vinga, seguim, continuem. Segona part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot.
0: I aquesta ja és la sintonia habitual i que sempre dona pas a aquestes trobades i, en principi, aquestes prèvies que sempre fem quan hi ha concert d'orga, a través dels Amics de l'Orga. Lluís Cintas, molt bon dia.
2: Bon dia, Pere, bon dia.
0: Com estàs?
2: Doncs sempre bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Que bé.
2: A punt per aquest concert ja, que serà l'últim concert del primer semestre.
0: Val.
2: Dins aquest any de celebració del 250 aniversari.
0: Clar.
2: Que coincideix també amb el 150 aniversari de Pau Casals. Molt important.
0: És un any molt intens, eh?
2: Culturalment
0: parlant.
2: A partir d'aquest divendres que farem aquest concert, doncs ja anarem en el Festival Internacional de Música, que serà la nostra participació. Serà el dia 13 de juliol, que ja en parlarem.
0: Val, sí.
2: Primer de presentar aquest darrer concert, aquest últim concert, que serà de gralla, un instrument tan distintiu d'aquestes contrades, no? És molt distintiu, aquí és, agrada molt, és l'instrument del Vendrell, diguéssim, no?
0: Sí.
2: Per tant, l'orga i la gralla pot ser, pues, molt bonic. Pot ser, no, perquè ja s'ha fet altres vegades,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Amb dos intèrprets, a més, que aquí són molt estimats. Un és Josep Mateu, i per l'altra banda, Daniel Carbonell, ja coneguts del Vendrell, i que sé molt bé que ells també estimen el Vendrell i que estimen l'orga. Ah. Això, pues, ja se conjunten les dues coses, que pot estar molt bé.
0: Ah.
2: Bueno, Josep Mateu, poca cosa hem de dir, perquè el coneixem moltíssim. És l'organista de Lió, de Valls, del monestir de Poblet, que avui precisament estan celebrant el Corpus Christi, és un dia important, no? I, per altra banda, Dani Carbonell és professor de l'ESMUC i també un gran defensor de la música i dels instruments tradicionals. No només toca la gralla, sinó el sac de gemecs i, bueno, altres instruments que ell ha defensat des del punt de vista més acadèmic, no?
0: Sí.
2: Ell avui no ens podrà... No poden estar aquí cap dels dos. Un, òbviament, perquè és el Corpus i està a Poblet, i l'altre perquè és de Reus, i avui a Reus també passen moltes coses.
0: Sí, gegants per aquí, sí,
2: processons per allà, i, bueno, molta cultura popular a Reus,
0: sí, per tant,
2: però he fet una cosa. Per una banda, el Pep Mateu el tindrem en directe, el tenim en directe, per telèfon, mentre que Dani Carbonell m'ha enviat uns tracks de veu, que també els posarem, que és el que ell opina sobre unes composicions que s'han escrit expressament per estrenar-se demà. Unes composicions que han escrit diversos compositors, i tot són composicions que tenen a veure amb la vida i la història de Pau Casals, no?
0: Que bé, a més, això, clar, és un... No sé si en poques vegades passa que un concert pugui acollir tantes composicions inèdites, eh?
2: Sí, l'últim ja va acollir una composició molt bonica d'Álvaro Metzger, que era sobre Lobos Omnes de Pau Casals, sempre redundant damunt d'aquesta figura,
0: sí.
2: Però això és el seu 50 aniversari, però això, pues, és la nostra manera de fer-li l'homenatge, no?
0: Tenim en Josep Mateu,
2: el podem
0: saludar ja, que ens escolta des del principi que hem començat. Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Lluís, Pere i tothom. Bon dia.
0: Gràcies.
2: El sento fluixet, eh?
0: Sí. Potser són els teus auriculars, eh?
2: Ah, sí?
0: A control ho sentim bé.
2: Ah, vale, molt bé.
0: A control
2: bé.
0: Ho sentim bé.
2: Pere, per als qui no som organistes, que som la majoria, i els qui no som grallers, que també som la majoria, veiem aquest concert, veiem aquests dos instruments com a molt familiars, no? O sigui, tècnicament deu ser fàcil conjuntar aquests dos instruments en un mateix concert, no?
3: Sí, bé, són dos instruments que lliguen molt bé entre els dos, pel tipus de sonoritat, i sí, és una combinació. A mi particularment m'agrada molt com sonen els dos junts ja fa molt de temps.
0: Clar, és això que ja, almenys aquí al Vendrell ja s'ha provat i ja es coneix aquesta vinculació, no? I el que significa una mica empastar els dos sons, que lliguen molt bé, que a priori, no? Podries imaginar-te que no, pel que sigui, perquè a vegades la gralla també té una connotació, doncs, a vegades massa popular, si podem dir-ho així.
2: Per dins una església potser sí, no? Però jo he sentit a vegades el Vero tocant l'ofertori i se te
0: posa
2: la vella.
0: Sí, per això dic que per sort, des de fa molts anys, i la gran feina, la gran tasca que fan músics com en Josep Mateu o en Dani Carbonell, que s'encarreguen de potenciar aquest tipus d'instruments, digue-li de doble canya o no, que són instruments que potser tenien més presència al carrer, però com a caps dels anys han tingut el seu protagonisme musical, que és una mica com estem ara, no, Josep? I estàs d'acord amb això, no?
3: Sí, completament.
2: I vosaltres dos, òbviament, us coneixeu i, òbviament, ja heu fet coses junts, no? Però com heu preparat aquest concert? Com és la preparació?
3: Bé, una mica... Ja havíem fet bastanta cosa junts, ja fa molts anys, i justament aquí al Vendrell també havíem fet un concert, ja no me'n recordo quants anys fa, però bastants, que va ser el primer concert que vam fer junts, fa molts anys, vam fer justament aquí a l'Orgue del Vendrell. I bé, ha sigut una tasca bonica, entretinguda i interessant també, a part de les peces que més o menys fem una part que ja no són de nova creació, perquè també estan vinculades amb Pau Casals, no? Per exemple, la sardana de Sant Martí del Canigó i coses així. Però ha sigut també com una divertida manera, no?, haver coses noves, no? Oi, això com sonarà, això no sé què, no ho hem sentit abans, com podem jugar, no?, aquest treball sempre quan és una cosa que és completament nova, no?, bueno, encertarem una mica el que vol el compositor, com ho lliguem tot això. I a més hi ha de molts estils, no?, d'estils més contemporanis, una mica més picants, i altres més melòdics, una mica...
2: Molt, o sigui, que seria musicalment molt variat, no?
3: Sí, hi ha moltes estètiques bastant diferents.
2: Sí, bueno, els cinc compositors que nosaltres hem convidat a fer aquestes obres de nova factura són el Sergi Massalias, Albert Gomí, la Carlota Valdrís, la Jana Ginestà i tu, el Josep Mateu, tu mateix. Jo tenc uns àudios del Dani Carbonell que m'explica una miqueta. Si posem el primer, ell comença parlant una miqueta de com... de què tenia que veure la gralla amb Pau Casals, o Pau Casals amb la... quina la relació que tenia Pau Casals amb aquest instrument, i presenta la primera obra aquesta de Sergi Massalias, que es diu Aurora Resonance, i es diu per què.
4: En el moment que Pau Casals vivia al Vendrell, les gralles eren un dels instruments populars que se sentien més, i a més eren una mica el referent de gairebé tot Catalunya, vull dir que era un lloc important. Llavors no crec que fos fan de les gralles en si, sinó que formava part com un ciutadà més del poble i coneixia perfectament, doncs, les gralles perquè eren veïns, coneguts i músics. Aleshores, per festa major i com a emblema d'organització sonora, són les matinades que marquen el començament de les festes, i sabem que Pau Casals era una peça que li agradava. Li van regalar el 1927 una gralla i la partitura de les matinades com a ofrena, i ella al dematí es veu que tocava les matinades, que n'hi deia, amb els nebots i així, però tocava coses de Bach, però ell li deia que tocava les matinades per l'hora. I inspirat en això, doncs, en Sergi Massalias ha fet una peça que es diu Aurora Resonance, al matí la ressonància d'una església i l'aurora matinal, inspirada en el toc de matinades.
0: Ostres, clar, és
2: que bonic, eh?
0: Matinades, gralles, sí. Clar, és que tot va molt...
2: Aurora Resonance és tal qual, és el que explica, no?
0: Sí.
2: De l'Albert Gomí, l'Albert Gomí ha escrit una peça que es diu Toc de castells per la pau.
0: Imagina't.
2: També, bueno, a veure què diu.
4: Una de les peces que no podia faltar és el toc de castells. Pau Casals es diu que és el primer que va escriure la partitura amb un dinar que li van demanar, segurament hi ha alguna de més antiga, però és igual, és molt bonic que Pau Casals transcrivís el primer toc de Castells en partitura i de memòria. I bé, els castellers l'havien anat a veure, li havien fet Castells, ell havia participat, i bé, és una música important. Llavors, l'Albert Gomí ha fet una peça inspirada en el Pau Casals, que a més resulta que Coses de la vida és un gran admirador, havia fet un llibre, coneixia molt bé tota la seva història i tot el seu llegat. I ha fet unes variacions, sobretot a Castells, molt, molt xules per orga i gralla.
0: Uau. Que bé.
2: Sí, després la Carlota Valdrís ha fet una petita història, bueno, ha replegat, diguéssim, una petita història que és molt bonica. O sigui, segurament no és coneguda, però és una història que a mi, no sé, només saber de què va, pues, la veritat és que serà una peça molt sensible i molt emotiva, no? Que es diu Timbal trencat, crònica d'un silenci, de la Carlota Valdrís.
4: Una història de Pau Casals i la Gralla, tot i que indirecta, però molt, molt bonica, és quan els nens del Vendrell van anar a veure Pau Casals a Prada de Conflent, i els grallers que hi anaven, hi havia el timbaler Jaume Estiboliva, el Casalta, que era el timbaler dels Macaris. Va haver un accident amb el timbal, aquest timbal va caure i es va trencar, i pobre home, de la vergonya de no poder tocar davant del mestre i d'anar fins allà, va deixar de tocar molts anys. Això dona la imatge de l'admiració que tenia, no?, el poble del Vendrell amb Pau Casals. Molts anys després va tornar a tocar i bé, la història és bonica, i hem dedicat una peça en aquesta situació, i a més en homenatge, no?, al timbaler dels Macaris. N'hem anomenat Timbal trencat, i la música l'ha fet la Carlota Valdrís, i quan li vaig encarregar, a part que coneixia perfectament el Macari, ella va anar de nena petita en aquest viatge, vull dir que els astres se'ns ajunten.
2: Aquell viatge que s'ha reproduït ara fa un mes.
0: Sí, no fa gaire.
2: Altra vegada s'ha fet l'homenatge en aquell viatge i a tots aquells que van anar a Lourdes.
0: Sí.
2: Te recordes que segons que hi havia el franquisme i que no els deixaven, no els hi donaven el passaport.
0: Aquests passaports col·lectius, etc. I de fet, aquí a la ràdio hem escoltat aquesta anècdota del propi Casalta en vida, eh?
2: Aquestes són les subhistòries dins la història, que és el que conforma la història del poble, no?
0: Ara arriba en aquesta composició d'aquest timbal trencat que tant ens havia explicat en Casalta.
2: Pregària i festa, que ens va fer la Jana Ginestà, no? Pregària i festa.
0: Que és molt sovint, està molt lligat també, tot plegat.
4: Una història divertida de Pau Casals i la Gralla és quan els Romers, uns grallers molt, molt mítics, que tocaven la gralla seca, curta, famosa, es van comprar les gralles llargues que estaven de moda al 1900, que tenien més tessitura, sonaven més dolces, podies fer ballables, moderns i així, i el primer que van fer és anar a ensenyar al mestre: mini mestre, ja tenim aquestes gralles, i els va dir que havien d'agafar les velles i tocar com sempre, i que aquells instruments eren del dimoni. I ho van fer així, és a dir, ells havien fet la inversió i el món dels grallers anava cap allà, però si el mestre va dir que havien de tocar les seques, doncs van deixar-ho estar i van tornar a les seques. Gràcies a això, el 1930, els Romers enregistren un disc de pedra i graven el toc de processó, Castells, els tocs més tradicionals, i sentim la gralla seca com es tocava abans de ser substituïda per aquestes gralles llargues. O sigui, de manera indirecta ens va salvar una manera de tocar. I bé, la Jana Ginestà, una jove molt talentosa oboista, compositora, a partir del toc de processó, doncs ha fet tota una obra molt, molt xula, que l'ha anomenat Pregària i Festa, que ens agrada molt perquè té la part aquesta més litúrgica i també la part més festiva. És la Festes Populars.
0: Cada cançó i cada composició té una història, eh?
2: Moltes gràcies a Daniel Carbonell per haver estat present, com a mínim, amb l'enregistrament aquest, perquè ara la cinquena peça, que es diu L'última carta, l'autor és el Josep Mateu, i el tenim en directe, jo crec que ens ho podria explicar, això de L'última carta.
0: Josep, és composició de gralla, entenc, no, doncs? La teva també?
3: Sí, és de gralla i orca, sí, com totes les altres.
0: Molt bé. Què ens expliques d'aquesta composició, L'última carta?
3: Doncs mira, aquesta confessió, la darrera carta, parla també, bueno, de que el Pau Casals, quan estava fora de Catalunya, tampoc no va deixar mai de comunicar-se amb tots els grallers i tal, i llavors escrivien cartes, enviaven notícies, bueno, una mica de correspondència, material i tal, no? I, bueno, pocs mesos abans de morir li van enviar uns enregistraments amb caset, no? Que havia llavors. Sempre de caset amb uns enregistraments de gralla perquè els escoltés i tal. Però aquesta carta ja no va mai tenir una resposta, no? Perquè un mes després de morir potser estava molt cansat, molt gran. Però, bueno, no hi ha constància de que aquesta carta retornés i bueno. Llavors, una mica és com a cloenda, no? Com de la seva darrera etapa de la vida. Aquesta... la primera carta que mai es va arribar a contestar. Llavors una mica està basada en el toc d'ofertori de les dones, que també és una peça que s'interpretarà just abans d'això amb dos gralles, el Verro també sí. Amb el Dani Carbonell, faran els dos en conjunt, amb una gralla molt especial. I bueno, llavors sobre aquesta melodia pues, està feta una mica unes variacions, doncs això, que evoca una mica des del aquest marxar cap a l'exili, aquesta correspondència, aquestes músiques de festa que es anaven intercanviant, i al final doncs com queda amb la incògnita, no? No és una peça que tingui un final molt redundant, sinó que és com que va morint i queda un final en incògnit perquè realment no sabem si va contestar o no.
0: Clar, ostres, bé, també això, doncs, evidentment una composició amb història, amb història. Sí, feia referència, que també és un punt important, aquest ofertori del qual hi participarà el Verro, i a més tu deies amb una gralla molt especial, perquè justament és una gralla del Casimiro,
2: Sí, sí. Justament. En aquest concert també sonarà la gralla dels Casimiros, en una peça titulada Ofertoris dels Caps Blancs, acompanyat pel graller vendrellenc Jordi Inglés Verro. El mes de desembre de l'any 2025, les germanes Maria i Montserrat Coll van cedir a l'Orgue del Vendrell la gralla del seu avi Casimir Coll i Morros, que fou responsable de la formació de grallers coneguts com els Casimiros. El senyor Coll també fou reconegut per ser constructor d'inxes. Una d'elles fou entregada junt amb una gralla al mestre Casals en nom dels músics locals el juliol de 1927. En el seu inici, a la formació també en formava part, entre d'altres, el seu germà Joan Coll i Morros. L'instrument que ens van cedir és una gralla de 5 claus d'alpaca i fusta de granadillo, construïda per el luthier Nofre Pomar de Barcelona, conegut com el Nofre, una amb l'única finalitat que soni a l'església. Bueno, pues, bé, doncs... Què serà això?
0: És que és un concert amb moltes particularitats, eh?
2: Ep, què serà això? Que sentirem aquesta gralla tan històrica? O...
3: Sí. I alguna sorpresa més, també.
0: Sí, creia alguna cosa més? Ostres.
3: Sí, no. Però bueno, això ens deixem mig en sorpresa.
2: No ens deixis així, què vol dir?
3: A la peça del timbal trencat.
2: Sí.
3: De la capota Valdris.
2: Sí.
3: També hi haurà un timbal que sonarà.
2: Trencat?
0: No. Bueno,
3: aquesta ocasió suposo que estarà sencer, però és un timbal que està bastant relacionat amb la història.
0: Ostres.
2: Ah, que bé. Ostres, per tant, tindrem un timbaler, també, no?
3: També.
0: Que bé. Clar, és això, torno a dir, és justament per anunciar aquest concert que reuneix totes aquestes particularitats i aquestes excepcionalitats, com són aquest munt de composicions inèdites que s'estrenen, doncs, a banda d'això, de sentir la pròpia gralla del Casimiro, de l'antic Casimiro, a més amb la interpretació del Verro, que és un concert que plega moltes coses, em fa l'efecte. Suposo que vosaltres, Josep, també sou conscients d'això, no? Poques vegades passa, no?, que es pugui donar tanta importància a la gralla... Per suposat a l'orgue, però deixa'm-ho dir, sobretot per la gralla, no?
3: Sí, a més aquest concert també té un component extra musical, no? Tota aquesta que l'envolta, no? Aquesta emotivitat, aquests records, aquestes històries, aquests instruments relacionats directament, no?
2: Suposo que cada compositor ha fet la seva pròpia creació, el seu estil i tal, però si m'ho demanéssim, jo no soc compositor, però si ho fos... estaria entre lo popular del so de la gralla i lo solemne del so de l'orgue. No sé, cap on aniries tu? No sé, cap on han anat aquests compositors que ja han escrit aquestes 5 peces?
3: Sí, el material de partida també sempre havia estat relacionat amb una de les melodies que cada compositor se'ns ha proposat, no? Tu, sobre aquesta melodia, aquesta història, has de fer alguna cosa, vull dir que una mica les melodies amb les quals havia d'estar inspirat ja... I tots els compositors, o sigui, és molt, la part de la gralla és molt idiomàtica. És gralla, molt mediterrani, molt
2: personal, molt personalitzat.
3: Sí, sí, sí. Tot cada un, harmònicament i estèticament, té el seu llenguatge diferent, però les melodies de la gralla i el llenguatge de la gralla és molt, molt de gralla.
0: Que bé. Entenc que no seran gralles seques, no? Com deia.

0: més estrident i se sent molt més amb una pinya d'un castell, sí, o, tu, fa, o tocant bastons, per exemple.
1: Pau Casals la defensava molt.
0: Per això dic que si parlem de gralla tradicional i d'instrument tradicional, sempre hem de parlar, o en principi crec que hem de parlar, de la gralla seca, en certa manera. Tot és cert que, clar, la gralla de graus ja et dona una més àmplia tessitura.
1: Per un concert clàssic i dins una església, potser...
0: Sí, et dona ja, clar, més...
1: No sé què sentirem, perquè no ens ho acaba de dir.
0: Per el que diu el Josep, i coneixent el Dani, jo crec que sonaran diferents gralles, em fa l'efecte, sí, que no. Podrem trobar un repertori important de gralles físiques, en certa manera, no, Josep, suposo?
2: Exacte, sí.
0: Bé, fantàstic. Doncs escolta'm, això ja ho hem fet durant tota aquesta conversa, ho reiterem, aquest gran concert i que uneix no només la música de gralles i d'orgue, sinó també una mica allò, les gralles d'en Pau Casals, i això, aquest compartir musical inicial que va tenir el mestre quan els seus primers anys doncs vivia aquí al Vendrell i va conèixer allò, la recuperació in situ d'aquest instrument de gralla. Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé el concert.
1: Sí, sí.
2: Moltes gràcies, ens trobem
0: fantàstic.
2: Demà.
0: Això mateix.
1: A part, us he de dir que, bueno, que el concert és gratuït,
0: sí,
1: amb taquilla inversa, òbviament, com sempre, i en acabar, bueno, s'ha de comentar que hi haurà, es podrà comprar el cava commemoratiu del 250 anys
0: de l'Orga,
1: que l'ha fet el Gene Ventura,
0: sí,
1: cava boníssim, molt bo, que té un preu de 15 euros, i el que vulgui el cava aquest distintiu de, bueno, doncs, commemoratiu de l'Orga, doncs se'l podrà comprar allà dins l'església mateix.
0: Josep, gràcies, que no t'hem acomiadat del tot. Gràcies per acompanyar-nos altra vegada. Fins aviat. Adéu-siau, adéu. Doncs, com dèiem, un d'aquests darrers concerts d'aquest primer semestre, en tots aquests aniversaris, la commemoració d'aquest any, ja deies al començament, Lluís, que a partir d'aquí el proper concert serà ja dins del Festival Internacional de Música Pau Casals, oi?
1: Sí, el 13 de juliol, però bueno, allò va... per un altre...
0: Sí, sí, un altre canal.
1: Un altre canal, s'han de treure entrades, etcètera, sí, sí, sí, etcètera.
0: No? Tot i que també té aquesta vehiculació i també té l'impuls dels amics de l'Orga. De l'Orga del Vendrell.
1: El concert, i després la classe magistral de l'endemà.
0: Correcte. Doncs quan arribi en parlem. Gràcies, Lluís.
1: Vinga, a tu, moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat. Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix.
3: A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer.

0: El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, un programa Unicap de tot.
2: És un autèntic plaer, un luxe, comptar el programa Connecta 14 d'aquesta setmana amb el divulgador científic Joan Anton Català. Molt bona tarda.
3: Hola,
2: gràcies,
3: Sílvia,
2: per
3: bona
2: venir.
3: Tarda. De res, a vosaltres per convidar-me.
2: El Joan Anton, que és autor de nombrosos llibres de divulgació científica per a totes les edats. Però el que ens ocupa avui especialment és aquest, l'eclipsi del segle. Joan Anton, és l'eclipsi del segle, principalment, perquè és un eclipsi solar total que no tornarem a veure en aquesta zona, encara que parlo en primera persona, però és obvi que jo personalment
3: jo
2: no el
3: tampoc,
2: tornaré a veure, fins d'aquí 154 anys.
3: Sí, és el nostre eclipsi. D'entrada és l'eclipsi del segle perquè hem vist que aquests fenòmens, que n'hi ha molts durant la història, n'hem tingut molts, i evidentment cada any aproximadament n'hi ha uns dos, aproximadament a tot el món. Però som a ple segle XXI i quan n'hi ha un com aquest, que és total i transcorre en llocs molt poblats, són fenòmens de masses, directament, perquè vivim en una societat molt informada, tenim xarxes socials, hi ha gent que viatja per veure eclipsis, o en general per veure natura, i això converteix aquests eclipsis en fenòmens, com et deia, molt especials, de masses, i aquest és el nostre, l'eclipsi del segle. Segle XXI, no ens hem de moure de casa, no ens hem de moure del Vendrell, per veure un eclipsi total de sol, i com bé deies, hauríem d'esperar l'any 2180 per veure un altre a casa nostra, de manera que paga la pena aprofitar aquest.
2: Aquell llibre que heu publicat, l'eclipsi del segle, és una guia molt completa sobre com viure aquest eclipsi del 12 d'agost a casa nostra.
3: Sí.
2: Entenc que s'ha fet amb voluntat que la gent tingui el màxim d'informació i informació que no trobarà no tan fàcilment a cop de clic per internet. Vull dir, una informació rigorosa, fiable i tot recollit en un mateix volum.
3: Clar, potser aquest és aquesta cosa que acabes de dir, no tot recollit, perquè tu pots anar agafant peces d'informació d'aquí, d'allà, i ara vull mirar horaris, i ara vull mirar zones, i ara vull entendre què és un eclipsi de sol, i ara vull mirar, per exemple, en què m'haig de fixar durant aquells moments per gaudir-ho al màxim. Aquest és un intent de guia de resumir-ho tot. Jo sempre faig l'exemple que jo, que no en sé d'art, ja m'agradaria, però és que no en sé. Si vaig a una exposició i no tinc ningú al costat que m'ensenyi i m'expliqui, jo em perdré pràcticament tot el que hi ha allà. Clar, durant l'eclipsi de sol és molt difícil que puguis tenir al costat una persona que t'estigui explicant, no? De manera que això és una guia pràctica per preparar-se per aquest eclipsi. És a dir, en què hem de fixar-nos per gaudir-lo al màxim, com l'hem de preparar, perquè s'haurà de planificar, perquè rebrem milions de visitants i, a més, el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vol dir que aniran molt buscats els indrets des dels quals hi hagi visió, i la mobilitat quedarà afectada i moltes altres coses. Serà un dia, serà un dia excepcional. No hem d'esperar que res aquell dia funcioni de la manera normal. No hem d'esperar-ho. I aquesta és la guia, una guia per preparar-se, per gaudir-lo, també per planificar, també de seguretat, recordem que hi ha un tema de seguretat, com observar això de manera segura, i de fotografiar-lo perquè el vulgui fotografiar.
2: Sobre l'excepcionalitat d'aquest fenomen no en tenim cap dubte, entre altres coses perquè aquest llibre ja va per la tercera edició,
3: sí.
2: És un fenomen de vendes, i estem parlant d'un llibre que el 12 d'agost ja haurà passat, però tot i així ha suscitat moltíssim interès.
3: Sí, que és molt bona notícia, lògicament, per l'autor, per l'editorial, estem molt, molt, molt contents. Però, si em permet, Silvia, més enllà que el llibre, que sí, però més enllà que això, és que és l'esdeveniment el que està generant cada cop més impacte, perquè és altament impactant, és molt emocionant, molt emotiu, i a poc la gent se'n va adonant del que ens ve a sobre, no? Jo, en broma, sempre dic que ens ha tocat la grossa. I ens ha tocat la grossa. I jo crec que això és com una bola de neu que s'anirà fent més grossa a mesura que anem fent més divulgació. Divulgació, per altra banda, molt necessària, perquè hi ha temes, com dèiem abans, de seguretat, que és molt necessari explicar-ho i tornar-ho a explicar, però també per la part bonica. També per, escolteu, que això és un espectacle únic de la natura. Si no voleu viatjar, que podeu veure altres eclipses viatjant, però si no voleu viatjar, és que aquest us passa per sobre del cap. Sí, és que aquest no el podem deixar escapar.
2: Comencem, si et sembla, per explicar què passarà el fenomen des d'un punt de vista astrofísic, perquè es produeix un eclipsi solar breument, eh?
3: Ja sé
2: que sí, per això està el llibre, molt recomanable, però ara fent un petit apunt perquè la gent entengui d'una manera planera en què consisteix aquest fenomen.
3: Molt bé, això és una alineació còsmica, mai millor dit, entre tres cossos. Bueno, de fet, són quatre, un més important, que és el Sol, la Lluna i la Terra. Aquests són els tres cossos que s'alineen de manera que el disc de la Lluna passa per davant del Sol a ple dia i ens l'oculta. Comença com un eclipsi parcial, que és aquesta mossegada al Sol tan típica, no?, que ja tots hem vist algun cop o que hem vist en fotografies, que recordem que és el disc de la Lluna, és la Lluna que s'està interposant entre la nostra visió i la del Sol. I a poc la Lluna va cobrint el Sol, fins que finalment el deix del tot cobert, que és el que passarà al Vendrell a 8:45 del vespre del 12 d'agost, si no hi ha núvols, doncs això és el que passarà. Et deia, són quatre elements que intervenen, tenia dit tres, que s'alineen d'aquesta manera, el Sol, la Lluna i la Terra. L'altre que s'alinea són les persones, que ens trobem sota l'ombra de la Lluna. És fascinant, és molt poètic, però és així. En el moment de la totalitat, quan es faci fosc, quan la Lluna hagi cobert del tot el disc del Sol, la Lluna estarà projectant la seva ombra. Això és la totalitat, és el que ens tapa el Sol. Per tant, ens trobarem durant uns instants sota l'ombra de la Lluna. És molt bonic, això.
2: En aquell moment, el dia serà nit.
3: Sí.
2: La gent té dubtes i pregunta, però quedarà tot completament fosc? Serà com si estiguéssim al carrer de matinada, 8:45 del vespre?
3: A veure, d'entrada la foscor arriba sobtadament, que és una de les coses més impactants que té un eclipsi del Sol. No és com un vespre nostre on la llum, la il·luminació va minvant a poc a poc. Aquí és de dia i ara sobtes de nit. Això és un moment. És una nit especial. Jo només he viscut un eclipsi de Sol, tampoc sóc aquí, no aniré a dir que n'he vist molts, però la gent que n'ha vist molts també ho comenta, i el que jo vaig viure, és una foscor especial. Surten els estels, al cel, per tant, sí, és una foscor. Però quan tu mires al teu voltant, mires l'horitzó lluny, 360 graus, és que el pots mirar i no tens obstacles, veus una mica de llum. Aquesta llum que veus a l'horitzó són els llocs on encara no és total. Són els llocs a centenars de quilòmetres de distància on allà no és total, encara és parcial, o ja ha passat el total, no? I, per tant, és una nit especial, és una llum molt especial. I en el cel, el Sol ha quedat ocultat per la Lluna, però tot i això, tu pots intuir on es troba perfectíssimament el Sol, perquè està el disc fosc de la Lluna està envoltat d'una llum difosa molt bonica, que és la corona solar. Al darrere és el Sol, i aquesta llum que envolta, tu la pots veure perfectament. Per tant, sí, és una foscor, sí, surten estels, però és una foscor especial.
2: En el moment que ja es veu aquesta corona solar, podríem dir que és el moment més espectacular del fenomen?
3: Absolutament. És en el moment en què, si amb molta precaució això ho hem de fer, ens podem treure les ulleres de protecció. És l'únic moment en què ens podem treure les ulleres, que molta gent diu, però com ho sabré jo el moment en què me les puc treure? Hem de pecar per prudents, és a dir, millor treure-se-les uns segons després que no abans, però ho sabrem perquè s'haurà fet de nit. I ho sabrem perquè no veurem res. Portarem les ulleres posades, però estarem veient la parcial, i de sobte deixarem de veure-ho tot, i en aquell moment, amb precaucions, les traiem, i si realment comprovem que el Sol no es veu, ens les podem continuar traient. És el moment més espectacular. Sí, baixa la temperatura, ho notem perfectíssimament, la fauna també reacciona, els ocells normalment deixen de cantar i de volar, les gallines s'amaguen, els gossos i els gats es despisten i les persones ens emocionem. Tremendament, llàgrimes als ulls, ens abracem, en fi. Jo també li dic a la gent que és molt bonic si podeu deixar un mòbil o algun dispositiu enregistrant la veu del que passa, no? I després l'escoltarem i direm, això ho vaig dir durant l'eclipsi, vaig expressar aquestes coses, i també escoltarem el que diu la gent i ens deixem anar bastant, eh?
2: Doncs prenem nota com a Televisió al Vendrell, ho provarem això, enregistrar aquestes sensacions i el que va comentar la gent. Parlàvem de la seguretat, que és molt important, sí, per seguir aquest fenomen, i ens has portat aquestes ulleres, que són aquestes ulleres homologades, és molt important que siguin ulleres homologades, que si ara jo me les poso, ho veig tot completament
3: diferent. Res, correcte.
2: No veig absolutament res. I dèiem, hi ha un moment en què les hem de portar posades, i hi ha un moment en què ens les podem treure, no? Com comentaves, quan comença aquest eclipsi, que és una hora abans,
3: correcte,
2: aproximadament, ulleres posades. No? Sí. Com ho hem de fer?
3: Mira, si me les deixes, mira, molt abans, com que normalment anirem a l'indret per veure l'eclipsi, arribarem abans de que comenci el parcial, recordem que el Sol mai no es pot mirar, ni en un eclipsi ni sense eclipsi, vull dir que no hi hagi gent que pensi que això només és durant l'eclipsi. No, és que el Sol no el podem mirar mai. Si algú vol veure el Sol abans, Per exemple, aquests dies, si algú ja té ulleres, pot fer l'exercici, és bonic, bonic, bonic el sol. Portarem les ulleres posades així. Jo ara mateix no veig res. Estaria mirant el sol i el sol el veuria perfectíssimament aquí dins. Val? Quan comenci la part parcial, ulleres posades. A més, com que això durarà aproximadament una hora, la part parcial, aquí al Vendrell començarà a les 19:35 i anirà fins la part al moment de la totalitat, que és les 20:29, pràcticament una hora, no estaré tota l'hora així. Tampoc seria bo per la meva vista, tot i que les ulleres filtrin molt. El que faré és miraré una estona, gaudiré, i ara comento amb els amics, comento amb la família, faig el vermut, en fi, descanso la vista i durant una hora no estaré. Me les torno a posar per mirar amunt el sol com continua ocultant-se pel disc de la Lluna. Arriba el moment en què ens posem neguitosos, que és quan la Lluna pràcticament és a punt d'ocultar del tot el sol. Jo encara porto les ulleres, ho estic mirant, i tots s'exclamen, ai, ai, ara, pum. Arriba la totalitat. Com ho sé? He deixat de veure res. No veig res per aquí. No veig res. És negra nit aquí dins. I, amb molta precaució, faig així. I comprovo que realment el sol no es veu. Si m'hagués equivocat, de seguida me les torno a posar. Però si realment no es veu, ara és quan puc gaudir, sense ulleres, dels 35 segons...
2: En el cas del Vendrell, parlem d'aquest poc més de mig minut.
3: Correcte.
2: Com més al sud sí que hi ha, no?
3: Exacte, minut i mig, una mica
2: cap
3: més de
2: Tarragona,
3: minut i mig.
2: Cap a Tarragona, cap al Terres de l'Ebre, serà fins a un més d'un minut.
3: Correcte, aquí tindrem 35 segons...
2: 35 segons.
3: ...de poder gaudir d'aquest espectacle a simple vista, així. Si tinc algun dubte, que dic, ai, no sé quan me les haig de tornar a posar, me les poso per si de cas. Recordem que les lesions a la retina són irreversibles, moltes d'elles. Però en tot cas, arriba un moment que es fa de dia de sobte. Aquí de seguida, immediatament, me les torno a posar, i això és el que empraré per veure la segona part de l'eclipsi parcial.
2: Joan Anton, una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula és... Avui en dia, que anem a tot arreu amb els mòbils, amb els dispositius de tot tipus i càmeres que comentàvem, no ara, que serà bonic enregistrar doncs, com estem vivint aquest gran moment. Quines recomanacions hem de tenir en compte si volem enregistrar-lo amb els nostres dispositius o amb equips fotogràfics o de vídeo?
3: Molt bé. Recordem que això és un espectacle que la natura ha fet perquè el puguem gaudir visualment. Vull dir que no ens passi el que ara passa amb els concerts...
2: Viure-ho a través de la pantalla,
3: sí, que
2: no?
3: Ho mirem a través d'una pantalla d'un mòbil. Que a veure, qui ho vulgui fer està molt bé, però jo crec que això és per gaudir-ho directament i notar la pell, a baixar la temperatura, emocionant-se... Tot i això, es poden fer fotografies, i tinc un capítol dedicat a qui vulgui fer fotografies. La primera recomanació és que la càmera, igual que els nostres ulls, necessita filtre solar. Per tant, hem d'adquirir un filtre solar. Quin és el filtre solar més fàcil que podem adquirir per un smartphone, per un iPhone, per un telèfon de butxaca? Aquest. Això és un filtre solar. Si en comprem unes extra, a més de les nostres, això és el filtre que li posarem davant de la càmera mentre dura tota la parcialitat, la part parcial.
2: Ah, exacte, perquè el filtre, igual que parlaríem de l'ull humà, en el moment de la totalitat, hauríem de retirar aquest filtre.
3: Absolutament. Hi ha alguna anècdota, jo la vaig viure el 2017, al meu costat, quan vaig anar amb la família, al nostre costat, hi havia una persona que n'havia vist bastants d'eclipsis i anava amb les seves supercàmeres, els seus filtres, i es va descuidar de treure el filtre en el moment de la totalitat. I estava desesperat, estava de l'error, és un error típic. En el moment de la totalitat, igual que nosaltres ens traiem això, li traiem a les càmeres els filtres. Però atenció, com que durarà 35 segons, tampoc podem estar jugant amb el mòbil o amb una càmera amb trípode, no? Una reflex d'aquestes, amb paràmetres d'il·luminació, perquè és que ens ho perdrem tot. De manera que les recomanacions que donen al llibre i tècniques, perquè puguem practicar abans, setmanes abans, de com configurar mòbil o càmera sense mirar-les. De manera que tu estàs gaudint i m'estàs manegant la càmera, però sense perdre d'aquesta poció. I torno a dir, si algú té alguna dificultat, oblideu-vos de la fotografia. Això no ho tornareu a tenir aquí a casa fins al 2180. Oblideu-vos de la fotografia.
2: Parlàvem abans de factors que hem de tenir en compte. I un d'ells, important, cabdal, és la localització.
3: Sí.
2: Els experts ja comentàveu que entre finals d'abril i principis de maig el sol estaria en una posició pràcticament igual a la que tindrem el 12 d'agost i que, per tant, podíem anar trobant les ubicacions perquè no hi hagués cap impediment geogràfic amb algun edifici que ens tapés la visibilitat. I que tinguéssim un punt de referència per veure aquest eclipsi. Però, clar, això també pot fer que hi hagi unes aglomeracions, En fi, i després també el tema de la mobilitat.
4: Sí.
2: Amb l'AP7, que hi ha de forma natural...
4: Exactament,
2: i més,
4: no li mitjans, cal un eclipsi.
2: Clar, i a mitjans d'agost, a la Costa Daurada, imaginem,
4: sí,
2: no?,
4: sí, sí.
2: Què pot passar.
4: Exacte.
2: Doncs aquestes dues qüestions m'agradaria comentar. D'una banda, fins a quin punt és important que la gent sàpiga que no pot anar decidint en quin lloc col·locar-se a última hora,
4: correcte,
2: que això ha d'estar ja previst.
4: Sí.
2: I després, aquesta antelació en els desplaçaments.
3: Sí, és molt important localització, com dèiem abans, planificar. Planificar vol dir on l'aniré a veure. Però no n'hi ha prou dir, des del Vendrell ho veurem. Sí, però des de quin lloc exactament del Vendrell? I aquí hi ha diverses recomanacions. La primera recomanació que estem donant en mitjans de comunicació molt, o estem divulgant molt, és tothom que ho pugui veure des de casa, que no es mogui, que ho vegi des de casa. Això vol dir des del balcó, si estem en un edifici que té visió a ponent, un horitzó net a ponent, des del terrat comunitari de l'edifici, en edifici sal, a lo millor ho veu el veí, doncs intentem que ens convidi, no?, a casa seva i li portem, si de cas, l'entrepà o els snacks, però la primera cosa és intentem entre tots no fer-la encara pitjor el tema de la mobilitat, perquè recordem que el govern espanyol espera 10 milions més addicionals de visitants a l'estat espanyol dels que ja venen cada any, i Espanya és el segon destí turístic del món, per tant 10 milions més de gent que vindrà expressament per l'eclipsi. D'aquests milions al nostre país ens en tocaran alguns, a Catalunya, no? De manera que, i el que tu deies, Costa Daurada i Terres de l'Ebre, les dues grans marques turístiques de Tarragona són de les primeres del món també, 12 d'agost, punta del turisme, al damunt un eclipsi de sol. Planifiquem, mirem a on veure'l. Necessitem un horitzó net a ponent, sense edificis, sense arbres, sense turons. Teníem uns dies per fer les proves, que eren 28, 29 d'abril, 30 d'abril. Ara, encara es pot fer la prova, però ja és molt aproximat, pot haver-hi algun error, però si la gent en aquest moment fa la prova i veu un sol net a la posta de sol, sense mirar-lo directament, recordem que no el podem mirar. Per tant, tanqueu els ulls, encareu la cara, si noteu el sol a la cara, és que teniu el sol destapat, i si no us doneu l'esquena i mireu l'ombra. Si projecteu ombra, és que teniu el sol destapat. Doncs si mirem la posta de sol i veiem que no hi ha cap mena d'obstacle ni a la dreta ni a l'esquerra del sol, és igual, hi haurà poca diferència amb el 12 d'agost.
2: I si no, sempre ens quedarà l'11 d'agost.
3: Correcte, l'11 o el 10 o el 9, que serà molt, molt aproximat, exactament.
2: Uh-huh. I el tema de la mobilitat?
3: El tema de la mobilitat preocupa. De fet, les nostres autoritats, Generalitat, però també ajuntaments, Diputació, estan treballant de fa molt de temps amb la gestió d'aquest esdeveniment. És previsible que hi hagi molts problemes de mobilitat, de trànsit a les nostres carreteres, per l'aglomeració de gent que hi haurà, visitants que vindran de fora, nosaltres mateixos, potser que ens en voldrem moure per anar a miradors o a parcs o on sigui, més gent de la zona metropolitana de Barcelona o nord de Catalunya, que potser voldran veure'l com a total i voldran baixar cap a comarques de Tarragona, no? Aquí el que et deia, primer, intentem evitar mobilitat. Segona, si volem desplaçar-nos d'allò on som, fem-ho amb molta antelació.
2: I encara per si fos poc, estarem en uns dies en què hi ha un altre protagonista al nostre cel, que és la pluja de Sant Llorenç.
3: Sí, sí, un espectacle continu.
2: Que serà un espectacle continu. Tenim aquí un dos per un. Això suposo que també encara fa que el fenomen sigui encara més ric.
3: Clar, això és 12 d'agost, per tant, com deies, és el màxim de la pluja de Sant Llorenç, de la Sèrie Amazonia, dels Perseids, que és aquesta pluja d'estrelles tan bonica que tenim cada any, i a més, enguany la tenim en una nit fosca, però no hi haurà lluna, perquè la lluna l'haurem tingut de dia, que ens haurà donat l'eclipsi, no?, que és lluna nova, que ens haurà donat l'eclipsi. Per tant, si no hi ha núvols, si tenim una meteo favorable, i a més ens acompanya el lloc on ens trobem, que no hi hagi enllumenat o que ens haguem pogut allunyar d'aquest enllumenat, tindrem, en principi, les millors condicions que hi pot haver per gaudir d'una pluja d'estel. A més, ens estaran mirant de tot el món, vindran periodistes de tot el món. És el moment en què ens posem guapes i guapos, que ensenyem les bondats del nostre territori, que en tenim moltes, cultura, gastronomia, història, medi natural... És un moment molt bonic per gaudir-lo. Sí, el sol va baixet. Hi ha probabilitat de núvols, sí.
2: Exacte. Aquesta era la següent pregunta, que la gent ho comenta així una mica amb la boca petita, perquè sembla que si no ho diem molt alt, no passarà. I és tenir en compte la meteorologia, de quina manera pot afectar.
3: Vols que ho digui amb veu baixeta o puc dir...?
2: Bueno, ho diem normal, però confiem que no, que
3: confiem
2: tindrem
3: que no.
2: Un cel completament...
3: A veure, hi ha perill, sí. Les nostres dones i homes del temps ja ho saben i ens adverteixen que el 12 d'agost, i sobretot quan estem parlant d'aquesta altura tan baixa sobre l'horitzó, hi ha certa possibilitat de que hi hagi boirines, de que hi hagi núvols, tempestes d'aquestes de tarda, de vespre. Pot passar. Contra això no hi podem fer res. No hi podem fer res. Tot i que estigui núvol, gaudirem igualment dels efectes de la foscor sobtada, de la baixada de temperatura. Clar, tots volem veure aquells 35 segons, tots el volem veure, però contra això poca cosa hi podem fer.
2: Clar.
3: I això em permet donar un missatge, que afortunadament hi ha molts municipis que l'estan escoltant, que és, com a municipi, quan hagi passat tot això ens preguntarem i què ha quedat al Vendrell, o què ha quedat a Tarragona, o què ha quedat a, no sé, a València, d'aquesta eclipsi. I no podem només confiar en aquests 35 segons. Ha d'haver-hi quedat molta cosa durant setmanes abans. Per tant, aprofitem per fer festa d'eclipsi. Això vol dir, fem conferències, fem divulgació, fem activitats amb famílies, fem participació ciutadana als llocs que s'ho puguin permetre i que tinguin recursos per fer-ho i que ho puguin fer. Fem una festa d'eclipsi. Si després d'aquests 35 segons s'ha tapat, mira, mala sort, però haurem après, ens ho haurem passat bé durant setmanes, haurem crescut com a persones. No ens la juguem només els 35 segons.
2: És una magnífica oportunitat, no només aquest any 2026, ja des de l'any passat, mm-hmm. perquè la ciutadania redescobreixi o descobreixi el món de l'astronomia. No?
3: Clar, és que és el coquet aquest, no, de mirar un cel, que tots som astrònoms, perquè, en definitiva, que tothom hem estat sota un cel estrellat en algun moment, no?, i al·lucinats per aquelles pampallugues, i preguntant-nos si hi ha algú allà fora, que també, potser, en aquell moment s'està emocionant allà dalt, no?, mirant des del seu planeta el mateix cel que nosaltres estem mirant. L'astronomia és un instrument altament emocionant. A més, ens recorda la fortuna que tenim de ser vius. És a dir, el més fàcil és que no hi fóssim aquí. El més fàcil, quan tu veus tot el que la natura ha preparat per donar-nos a la vida, dius, no som res, no? I tot això som. I aquí estem tu i jo parlant, i tenim idees, i tenim famílies, i tenim amics, i estimem, i ens estimen, i ens emocionem, i és fantàstic, això s'anomena vida. I, clar, quan mires l'univers, és que et sents connectat, és la fàbrica que t'ha fabricat, i és molt maco. I llavors l'eclipsi ens està donant aquesta gran oportunitat que tenim de reconnectar. Tots anem molt de pressa per la vida, jo també, i és aquest moment de parar una mica i dir quina fortuna que tenim.
2: Doncs que tinguem ben clara i ben present aquesta lliçó. Joan Anton, moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat. Tornar a recomanar aquest llibre, L'eclipsi del segle, de l'editorial Cossetània, amb il·lustracions de Murat Abselan, ho dic bé?
3: Sí, correcte.
2: I molts altres llibres que té de divulgació científica de l'univers per a totes les edats al Joan Anton. Evidentment, el que toca ara és aquest, però no és l'únic per descobrir i tornar a connectar-nos amb l'univers. Moltíssimes gràcies,
3: gràcies
2: i continuarem ben pendents d'aquest fenomen els propers mesos, sens dubte.
3: Que hi hagi sort.
2: Que hi hagi sort.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: I no marxarem encara d'aquest tema i sobre aquest eclipsi del dia 12 que ara hem conegut allò àmpliament a través d'aquest llibre, sinó també de les recomanacions i de tot allò que ens expliquen des del següent reportatge, també elaborat pels serveis informatius d'aquesta casa amb l'opinió i una mica el coneixement de diferents experts en la matèria.
2: Ja preparar-se abans, perquè molta gent ja comença a mirar el sol abans, sempre amb ulleres, mira el sol sempre amb ulleres. I no estar més d'un minut mirant-lo directament, o sigui, sempre menys d'un minutet mirant-lo. Després, durant la fase d'eclipsi, si volem veure al voltant del sol les estrelles, es pot treure les ulleres, però mai mirar sense ulleres directament a l'eclipsi, mai. Sempre han de ser ulleres homologades, hi ha un codi ISO, que és el 12312-2, i que això es poden trobar a les òptiques habitualment, o sigui que no hi ha, mentre es porti el codi ISO no hi ha cap problema. El gran problema és la pèrdua de visió que no és immediata, que apareix entre les 2 i 4 o 6 hores després de l'exposició al sol, i que és en forma d'una taca petita central en els dos ulls, perquè clar, això afecta els dos ulls i una davallada de visió als dos ulls. Per regla general, la davallada de visió és poca i es recupera en el temps, però també es recupera a vegades entre 2 i 6 mesos després, i sempre hi ha el risc petit, però hi ha, de que te pugui afectar el centre de la visió i ja perdis el 7% o el 100% de la visió, no, però que te quedis amb molt poca visió als dos ulls, i això triga en recuperar-se.
3: S'han disparat en aquelles zones on es preveu que hi hagi una millor visibilitat o que siguin més apropiades, i això, doncs, evidentment, més gent vol dir més despesa en termes de serveis que poden demandar els visitants, restauració, comerç, allotjament, tota mena de serveis turístics especialitzats. També depèn molt de quina sigui la capacitat del sector turístic de proporcionar activitats complementàries en aquest eclipsi. El problema és que serà un bomb turístic, però concentrat en un moment en què és bàsicament temporada alta, en què, per tant, doncs, hi ha en el nostre territori els nivells d'ocupació dels allotjaments són molt elevats, i per tant la capacitat d'afegir més gent és limitada. I això fa que, doncs, en termes, diguem-ne, d'impacte econòmic, no sigui la millor data, perquè estem, diguem-ne, a un període d'una certa saturació. No a tot arreu, això és evident, però en qualsevol cas això serà com una... suposarà un petit fre en el possible aquest impacte econòmic. Hi haurà, doncs, gent que... tota mena de perfils, però també hi haurà un perfil de gent més vinculat a l'astroturisme, i per tant estem parlant de persones amb un nivell de formació més elevat, segurament amb una capacitat de despesa també més elevada, i amb la qual cosa, doncs, això també suposarà una empenta addicional en aquest impacte econòmic.
4: Pues el que genera expectació d'eclipse total no és aquella hora prèvia que estem esperant, que és quan hi ha més perill, perquè has d'anar a les ulleres, sobretot, que mires, no, etc. El moment essencial és l'altre, el minut aquell. Aquí és el que crida atenció. I per què crida atenció? Doncs bàsicament perquè es fa de nit. En un eclipse total, aquest efecte és immediat. És d'un segon per un altre, de cop i volta, el cel que ara és blau, de cop i volta, com si algú agafés un interruptor màgic, pum, apaga el cel, i se torna fosc i veig estels. Aquesta emoció té una activitat principalment aquí en el lòbul frontal. És el lòbul frontal que està intentant reordenar la informació, decidir què està passant. I per això també se donen comportaments una mica, entre cometes, irracionals, o fora de... que en una situació més controlada no faries. Per què? Perquè el teu cervell, que t'ha de prendre les decisions racionals, està ocupat processant aquesta informació. Les persones pensem que ho tenim tot sota control, i ens n'adonem que la natura no està sota el nostre control, és més aviat al revés. Per poder controlar aquesta natura, jo sol no puc fer, hem de ser com el grup humà, i llavors aquesta emoció s'està postulant que no és casual que la tinguem les persones, sinó que la mateixa evolució l'ha afavorit.
0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ja està, una altra part finiquitada. Queda res, un minut tan sols per les 11. Bàsicament, recordar que actualitzem les notícies, ho fem de seguida. Els butlletins amb la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja saltarem cap a la tercera i última part de programa, avui que són dijous, en directe i en proximitat a través del 107.1 de l'FM, també per internet, a www.rtv-elvendrell.cat i també per televisió. Això sempre ho anem recordant, que és important que ho tinguem present, la manera que teniu per seguir-nos, però també sempre deixem anar aquesta cua, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, gràcies per fer-ho, sobretot. Una tercera part encapçalada, o començarem, vaja, per la secció digital amb la Maria Fernández, la secció d'aquest mes. I també parlarem d'una proposta cultural i turística que arriba aquest cap de setmana a través del paisatge dels genis. Han preparat un cap de setmana genial en aquests equipaments que el que fan és això, reflectir aquests grans genis universals, en aquest cas aquí al Vendrell, amb en Pau Casals. Doncs en parlarem, a banda de participació i trucades. De seguida tornem. Fins ara.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última hora, ja a partir d'aquests instants, i quan passem ja gairebé 4 minuts a les 11, i això ja ho heu escoltat, després del butlletí d'aquesta franja, amb la xarxa de comunicació local, i que ens porta ja aquest darrer contingut de tot el programa d'avui dijous, 4 de juny, programa número 3.984. Gràcies per ser-hi, de veritat. Començarem per secció digital amb la Maria Fernández. Passarem per conèixer aquest cap de setmana genial que es desenvolupa aquest cap de setmana a través del projecte Paisatge del Genis. I també tindrem una molt bona estona per la participació, les trucades pels canals habituals i que sabeu que sempre passen des de que comencem en directe al WhatsApp, al 686-101-101 o al telèfon a partir d'aquí una estona i amb participació i trucades al 977-1570-69 o al correu electrònic sempre que vulgueu, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit al fer les fotografies, no?, en certa
1: sí.
0: manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí.
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots,
0: sí.
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí.
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, clar. O inclús l'arxiu que el tenim
1: sí.
0: aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí.
0: no? Qui organitza i arxiva
1: sí.
0: el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos... de la cultura popular, per exemple,
0: sí.
1: fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70.
0: Uh-huh.
1: Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes
1: Exacte.
0: Fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... Fem la fotografia i,
1: sí.
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquest.
1: Completament,
0: no?
1: Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes.
0: Uh-huh.
1: Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories.
0: Va.
1: Els stories són 24 hores,
0: Ostres.
1: Si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat, és veritat.
1: El temps
0: d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... Si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem
1: sí.
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: i...
1: Completament,
0: i
1: sí,
0: ja
1: sí.
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... Les Castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... És que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... Mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la pots tenir al teu telèfon,
1: sí.
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí, sí, sí.
0: O, sí, què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però
0: sí.
1: clar, al final el que vinc a referir és que tothom fa la foto de el 3 de 10 i però no... I la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet
0: sí.
1: Perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... Ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exactament.
0: No?
1: Sí, sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per allà a casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Clar. Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època... Bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. Fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, no, perquè tothom... N'ha fet...
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent sí. No té, no? Aquesta... Bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara clar. Estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: i les coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, el que deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars que després algú les troba, no? I ens passa això. Què fèiem aquests vídeos?
0: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disut d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí.
0: I tornes a redescobrir aquest món de fotografies però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no, no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar.
1: Ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel...
1: Sí.
0: Pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc., i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir,
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi ha hagut judicis, de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no? Faré una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir, també, Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
1: Sí.
0: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen l'únic em va quedar com bastant gravat era d'una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir... Clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha la canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant. Però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... Es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'únic que a vegades hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí, sí, veus? I les borro totes després, també. Bueno. És d'allò que em fas 20 i tinc que...
0: També quan ja el queda espai a Google Fotos et toca borrar-ho. Això també és passant a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte,
0: sí. Sí, renovem en directe?
1: Renovem. Doncs, renovada. No ho hem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.
0: Poques vegades parlem de turisme en aquest espai. En aquesta ocasió, mira, parlem de turisme, però sobretot de cultura, d'aquests grans noms universals. I el nostre és en Pau Casals, i que vol això, promocionar el territori, els diferents equipaments lligats a aquests grans noms universals a través de la Costa Daurada, i un incentiu important per això, per donar a conèixer el patrimoni, el turisme, la cultura, la gastronomia, etc, etc, etc. És un projecte que s'anomena El Paisatge dels Genis. I aquest cap de setmana agafa com un protagonisme ben especial amb un cap de setmana genial que avui intentarem explicar una mica més. De fet, qui ens ho explicarà és allò... directa i vinculació i treballadora del Museu Pau Casals, la Marina Ramon. Com estàs?
4: Bé, ara.
0: Sí?
4: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
4: Igualment.
0: Ara em deies que fas de tot, el museu. Una mica que treballeu allà, us toca fer una mica de tot, de reserves...
4: De reserves...
0: Gestió ària,
4: Entre nosaltres ens ho fem.
0: Molt bé. Ara, deu estar bé, no? Treballar. Que racó és envejable, Només per l'espai físicament, cada feina té el seu. No cal que m'ho expliquis. Sí. Però només com a espai, és fantàstic aquell espai,
4: Poder anar a treballar a l'hivern amb la platja solitària, a mi m'agrada.
0: Molt bé. Clar, l'estiu se us gira una mica més.
4: És diferent.
0: Sí?
4: L'estiu és diferent.
0: Molt bé. Escolta'm, això, parlem d'aquest cap de setmana genial, un projecte vehiculat en aquest paisatge dels Genis. Fem una cosa, anem al principi. Intentem explicar, més o menys, què és això del paisatge dels Genis, que ja fa temps que es fa això, des de la Diputació de Tarragona, etc.
4: Bueno, el paisatge dels Genis vol apropar, és una manera d'apropar aquests quatre genis que tenim aquí a Tarragona, que seria el Picasso, Gaudí, Pau Casals i Miró. Clar, tenim la sort que en aquest territori han conviscut, i aquest gran paisatge que tenim aquí ha inspirat aquests dos quatre genis, era una manera de poder-los connectar.
0: Clar.
4: I ens aquí neix el paisatge dels Genis.
0: Val. Que no deixa de ser això, una xarxa de promoció conjunta, perquè aquells visitants vulguin anar a conèixer aquests diferents espais vehiculats, aquests grans noms, que ho tinc per aquí apuntat, eh? Ja ho dic jo, no pateixis. Tot i que m'ho sabries dir segur, eh? Gaudí Centre a Reus,
4: eh?
0: La casa pairal d'Antoni Gaudí a Riudoms, Mas Miró a Mont-roig del Camp, Vilamuseu Pau Casals, eh? I la casa Nadiu pel que fa al Vendrell, i el Centre Picasso a Horta de Sant Joan. És aquesta, no, col·laboració, sí, conjunta, que ja deia que fa temps, això, que ja existeix.
4: Sí, ja fa temps que funciona, però ara s'ha volgut com donar més potència a poder unir-nos nosaltres en un sol cap de setmana, uh-huh, i poder potenciar el paisatge dels genis en un cap de setmana. Perfecte. Genial.
0: Que és el que ha de passar aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge, 6 i 7 de juny,
4: sí,
0: que de fet aquesta experiència repetirà a partir d'aquí el primer cap de setmana de juny de, sí, dels posteriors anys, eh?
4: Sí, comencem aquest any i ja es queda com instaurat que cada primer cap de setmana de juny, val, es repetirà aquest cap de setmana amb activitats constants a tots els municipis, que començarien divendres a la tarda.
0: Uh-huh. Ah, val, i afegim el divendres.
4: Afegim el divendres.
0: El dia 5.
4: I s'acabarien, doncs, el diumenge.
0: Molt bé, 5, 6 i 7 de juny,
4: sí,
0: exactes.
4: Però a la tarda ja.
0: Molt bé. I això, què heu preparat? És a dir, què engloba aquest...
4: Des de cada municipi, uh-huh, es fan diverses activitats per donar a conèixer, doncs, els centres culturals.
0: Sí.
4: Des del Vendrell, els hi ha dos museus, la Nadiua i nosaltres, el Museu Pau Casals, hem partit com les activitats. Divendres a la tarda, la Nadiua començarà amb una visita guiada i dissabte al matí realitzarà un taller infantil, va, familiar. Llavors, uh-huh, nosaltres fem el relleu dissabte a la tarda amb una visita guiada i acabem diumenge al matí amb una tetelitzada, que és una tetelitzada conjunta, on intervenen els quatre genis.
0: Uau,
4: és el primer cop, no l'hem vist encara.
0: Va, clar, no s'ha fet fins ara.
4: I és inèdit i és una visita tetelitzada que es fa a tots els municipis.
0: Va
4: rotant. Llavors, comença el divendres a la tarda i cada dissabte al matí, dissabte a la tarda i diumenge al matí som Reus i nosaltres que ens ho partim i acabem amb nosaltres al, wow, Museu Pau Casals. Es fa als jardins, amb porta oberta, sense reserva, així que qualsevol persona que passi pot entrar.
0: Home, de fet, des de Museu Pau Casals aquest fet teatral també el teniu molt, molt present, eh?
4: Sí.
0: Amb les visites teatralitzades, les visites guiades,
4: sí,
0: són molt xules.
4: No? La nostra visita teatralitzada, que quasi ja tothom la coneix, doncs sí, aquesta és diferent.
0: Val, és això.
4: Dura mitja horeta i és inèdita, no l'hem vista i que ens
0: que
4: porten.
0: Bé, segur que explicaran coses ben xules, a més amb això, que és que els personatges... Que
4: sí, clar, els posen els quatre junts.
0: Clar, i aquest espectacle itineraran els diferents municipis o els diferents equipaments, que estem,
4: sí,
0: parlant. Molt bé. Hi ha una pàgina del web que és fantàstica,
4: sí,
0: que tenim alguna referència per aquí. De debò, és una de les millors pàgines web actuals que jo he vist, amb animacions molt xules, un disseny molt xulo, hi ha tota la informació, es parla d'aquest cap de setmana, i la pàgina web és aquesta, Paisatge dels Genis, tal qual.
4: Sí, Paisatge dels Genis o Cap de Setmana Genial, que és com es titula aquest cap de setmana, et porta directament a la pàgina d'aquest cap de setmana.
0: Amb tots aquests actes, tota aquesta activitat que ara explicaves.
4: Sí.
0: Clar, és una activitat adreçada a visitants, sobretot.
4: Familiars, sobretot. També.
0: Però és a dir, gent del Vendrell...
4: Com que la gent del Vendrell ja coneix la Nadiua o el Museu Pau Casals, és una oportunitat per anar a conèixer els altres centres.
0: Aquí anava. O potser no, eh?
4: Bueno.
0: O tornar-ho a veure.
4: O tornar-ho a veure.
0: Suposo que l'ideal, jo penso que sí, cada setmana, tot i que hi ha activitats importants aquest cap de setmana, eh?
4: Sí.
0: Però tot i així, clar, és que estem parlant el municipi més llunyà, qualsevol d'ells, que està més de 3 quarts d'hora, 40 minuts de cotxe,
4: no
0: i
4: tenim
0: arribes,
4: tenim.
0: Per això que està a prop.
4: No, està una mica pensat per poder, tu com a família, poder fer,
0: clar,
4: una activitat cada dia, matí i tarda, o poder-t'ho muntar d'alguna,
0: clar,
4: manera que tu puguis anar. Bueno, doncs, si no he visitat, sí, mai el centre Gaudí, per exemple, doncs poder anar a visitar,
0: clar,
4: Reus, després a Horta,
0: clar,
4: poder-t'ho organitzar tu per,
0: sí,
4: poder,
0: sí,
4: fer,
0: sí,
4: aquest cap de setmana.
0: Aquí anava, un cap, exacte, de setmana planificat. Mira, divendres aquí,
4: rotatiu,
0: divendres a la tarda aquí, dissabte al matí aquí, dissabte a la tarda allà, diumenge aquí, diumenge,
4: sí,
0: allà.
4: S'ha intentat que les activitats no es solapin,
0: clar,
4: perquè la gent pugui tenir, doncs, aquesta llibertat d'anar a escollir activitats i llocs.
0: Molt bé. Com ha sorgit això, ho saps, Marina? Que suposo que, a més, el Paisatge del Genis sí que és un projecte que reuneixen sovint,
4: sí, bueno,
0: hi ha una comissió especialitzada, no?
4: El que es volia fer era un acte com important o d'una importància, perquè sí que es coneix com la Ruta dels Genis, el,
0: sí,
4: Paisatge dels Genis, però quedava com ja molt llunyà.
0: Clar.
4: Llavors, per tornar-ho a posar com al centre de la taula, que la gent tornés a parlar d'ell, la manera de poder concentrar-ho tot en un cap de setmana,
0: clar,
4: que es fes com un acte important, que se sentís, que s'anomenés.
0: Sí, sí, sí.
4: I clar, aquest any, al ser any Gaudí, es va fer la presentació a Reus, llavors. Això també ha donat nom.
0: Val,
4: intentarem l'any que ve agafar el relleu nosaltres, com a any Casals.
0: Val, exacte, que és el 150è aniversari.
4: Exacte.
0: Eh? L'any Casals que s'allargarà.
4: Clar, però com que nosaltres s'allarga fins al 2027, doncs agafar el relleu nosaltres i així poder passar els relleus diferents municipis.
0: Sí, sí, sí. Que bé, home, és que no sé si passen massa altres punts del país, que en aquests pocs metres quadrats i hagin tingut relació, hagin sorgit aquests grans noms universals.
4: Ho vam estar parlant en una reunió que teníem la sort de que aquests quatre genis havien conviscut i s'havien inspirat en els paisatges d'aquesta zona.
0: És veritat, és
4: sobretot que s'havien inspirat al Pau Casals, al mar, però clar, podem parlar de qualsevol altre que s'inspira. Vas a Mas Miró i és que el paisatge és increïble, llavors.
0: Clar, fantàstic. A més, això és i serà el primer cap de setmana de juny. També crec que serà una mica com el punt d'inici de tota la temporada estival, que també és important per a aquests equipaments,
4: sí.
0: I també sé que el Museu Pau Casals i la Casa Nadiu a l'estiu és temporada alta,
4: sí.
0: És quan teniu més visitants, quan les activitats creixen, es potencien, i durant l'estiu es fan moltes coses, eh?
4: Sí, durant, bueno, un cop passa la Festa Major, perquè també passa el Festival Internacional, acabem el Festival Internacional, acaba la Festa Major, i comencem amb les activitats nosaltres.
0: D'acord.
4: D'estiu.
0: I no para, eh?
4: No, no para.
0: La qüestió és no parar.
4: Exacte.
0: Marina, un plaer que ens acompanyis a explicar una mica més això, amb aquesta mirada cap a promoció del territori, el que és el turisme, però sempre amb aquesta vehiculació que hi podem posar, que és la cultura d'aquests grans personatges, i més o menys. Per això n'hem parlat.
4: Perfecte.
0: Gràcies, Marina.
4: A vosaltres.
0: Que vagi
4: Merci.
0: Molt bé. Adéu-siau.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança.

0: Xarxa, compra i descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
2: ...977-15-70-69, telèfon de participació. A partir d'aquí ja tot això operatiu, amb ganes de xerrar amb vosaltres fins les 12, fins al migdia. 977-15-70-69, missatges de WhatsApp al 686-101-101. I de fet tenim ja primera trucada. Bon dia.
3: Bon dia, Pere.
2: Jean Papalet, què dius? Avui, molt bon dia.
3: Avui és un dia dels més feliços de la Calaixera.
2: Sí?
3: Perquè avui és l'aniversari de la nostra reina, el dia 4 de juny.
2: Sí, senyora, de la Montserrat. Sí, senyor. Per molts anys, si ens escolta, no sé si avui ens podrà trucar, però si ho fa, li posarem alguna cançó ben xula i la felicitarem de part de tots.
3: Pues això és el que jo volia dir. Posa la cançó que a tu t'agradi més, però sempre dedicada per ella.
2: Molt bé.
3: Perquè ella i tu sou els dos puntals d'aquest programa.
2: Sí,
3: el valor també posa la seva cullerada i n'hi ha molts que posen la cullerada. Sí. Però vosaltres dos sou els anfitrions d'aquest programa. Per tant, posa la cançó que vulguis, Pere, però sempre dedicada pel nostre Montse.
2: Molt bé, doncs per molts anys des d'aquí i a veure si avui podem parlar amb ella. I tant que sí.
3: Sí, sí, moltes felicitats per ella i que visqui molts anys, Pere.
2: Exacte, sempre, sempre, i tant que sí. Molt bé, Jan.
3: Com que tu sempre dius que l'edat són números...
2: Sí, l'edat és un número. Molt bé. Gràcies, Jan, per trucar i per participar, com sempre.
3: I jo, com sempre, visca totes calaixeres i calaixeres i visca la cuina.
2: Visca sempre, que no falti.
3: Adéu,
2: adéu. Adéu, hola, bon dia.
4: Bon dia, estimat.
2: Maria Dolors, què dius?
4: Hola, carinyo.
2: Com estàs?
4: Mira, també felicitar la Montse, però no crec que els pugui sentir perquè ara ja va cada dia allà a la residència. No, hi ha dies que no hi anava, però ara hi va cada dia.
2: Clar.
4: I allà no, pot, no té el mòbil ni us pot sentir, suposo.
2: Mm. Bueno, potser però, avui, com que és un dia diferent, sí.
4: La seva filla ja li dirà que l'hem felicitat tots sí. Els de la Calaixera.
2: I tant que sí.
4: I li poses la cançó igual, clar. Mm-hmm. Faltaria més, eh?
2: Així ho farem. I tant que sí.
4: Bueno. Què t'anava a dir? Mira, avui el dia una mica rufo, eh?
2: Sí, a punt de ploure, de ploure. Sí, a la tarda de ploure.
4: Cap a la tarda, que
2: sí? Sí, sí, cap a la tarda, sí. Cap a la tarda, en principi.
4: Tapadet.
2: Sí,
4: sí, sí. Mira, avui em poses una de Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor.
2: Vinga. Maria.
4: Una així animadeta.
2: Molt bé, Burbujas de Amor. Molt bé.
4: Bueno, Pere...
2: Fantàstic.
4: Doncs ens sentim demà i...
2: Exacte. No, un dia i, més.
4: Un dia més, això mateix.
2: Molt bé.
4: Molts petons i abraçades.
2: Igualment, gràcies. Que vagi
4: adéu,
2: bé, Maria Dolors.
4: Adéu,
2: que vagi
4: adéu,
2: bé.
4: Adéu, adéu.
2: 977-15-70-69. Bon dia.
5: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
5: I hola, Maria Miquel.
2: Què tal, Maria Miquel? Ah, com no? Estàs?
5: Bé, no donar gràcies perquè felicitar la mama.
2: Molt bé.
5: I ja tenia la Dolors. Ara ja va cada dia al centre de dia.
2: Sí, sí, sí, sí.
5: I ja està, ja va molt bé, està molt contenta.
2: Que
5: i
2: bé.
5: Ja està. A més, avui anava a Barcelona al metge. Vull dir que...
2: A més, no?
5: Dos, saps? Bé.
2: Molt bé, doncs escolta, de part nostra, de part meva, sí, de ja part diré. De tots, moltíssimes sí. Felicitats. I de fet ja tinc una cançó aquí preparada que li posarem. Jo ja sé diré. Que a ella li agrada molt el Begin de Begin, eh?
5: Ah, sí.
2: I tenim la versió del Jean Potis i li posarem per ella per felicitar-la. Això, de part de tots, li fas arribar.
5: Bueno, moltes gràcies, eh?
2: D'acord, gràcies amb tu, Maria Miquel. Una abraçada.
5: Igualment.
2: Adéu, adéu. Adéu. Doncs bé, amb ella avui no la podrem escoltar, però sí que, com dèiem, li faran arribar aquestes felicitacions. I aquesta cançó que ja sona i que li dediquem especialment cap a ella. Aquest Begin de Begin, d'en Jean Potis.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor, la cançó que en aquest cas també ens ha demanat la Maria Dolors. Ja ho sabeu, a través d'aquests contactes que anem recordant. 977 15 70 69, missatges de WhatsApp al 686 101 100.

Sempre tota aquesta part final del programa, la tercera i última hora, que en principi sempre dediquem una bona estona a això, a escoltar una mica de música, a posar-hi aquest toc més desenfadat, informal, si podem dir-ho així, sobretot si són peticions musicals vostres. Això sempre ens agrada molt, que són les vostres cançons, és una mica allò, música a la carta, ràdio a la carta. I és el que estem fent ara des de fa ja una estoneta, i quan ens queden 4 minuts per 3 quarts de 12, a través del 977 15 70 69, missatges de WhatsApp al 686 101 101. Va, posem una música així, una música d'ara, contemporània. Tres estius, una cançó de...

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
2: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
2: Més música, es faran més trucades i més participació, i també novetat. Han presentat o han anunciat un nou disc el 2027, però ja han donat a conèixer una primera cançó. Estem parlant dels Amics de les Arts, que han presentat aquesta cançó que ja sona. Segurament t'estimo.

0: cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: Introducció a la cançó d'en Joan Dausà, també una de les seves últimes cançons. Que el títol justament diu això, per una cançó.

Potsdam. Intenció ja de posar aquests darrers minuts musicals, aquestes darreres cançons que ens portaran això fins les 12. Esborra. Des d'aquesta, La meva sort, cançó ben xula de l'Edu Esteve, o L'oxitocina, que ens posarà ja al punt i final del programa d'avui, una cançó de Joan Miquel Oliver. Amb tot plegat ens acomiadem, us donem les gràcies per la participació, per acompanyar-nos, sempre recordant que demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera. No hi falteu, que passarem llista. Adéu-siau!